0: Faro, con Laura Piñero.
1: Ser Catalunya-Barcelona. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
2: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
3: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
1: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
0: Què t'hi jugues? Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
4: És que és molt complicat que un tàper mantinga la il·lusió a la vista. Vull dir,
5: No, ja estic d'acord.
0: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
4: Així es dona treva a l'actor i còmic Juan Dávila.
6: Pues mira, me meto en mi casa, bajo las persianas y no conozco a nadie. Con eso me vale.
4: Sí, silencio, sí. ¿Eh?
6: Sí, eso es, silencio. Yo estoy muy bien solo y en silencio.
0: Cada migdia dona treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: El concert en el marc del Summerfest començarà a les 9 de la nit i encara hi ha entrades disponibles a Pista, que ho he mirat. Qui no podrà anar-hi, suposo, és la Laura Estrada, perquè, clar, ella aquí també té un encàrrec, que és l'Aquí Catalunya, que comença d'aquí un minut.
1: Però si m'has dit que hi ha entrades, potser m'ho penso. Però doncs...
0: Escolta, avui parlem de vaixells. Parleu de vaixells.
1: Sí, parlem de vaixells, aquest lloguer de barques per hores o per dies que està en auge a les costes catalanes, i volem saber per què, també com ha canviat el perfil, per exemple, del comprador. Ho farem amb la Sandra Roger, ella és de Nàutica Costa Brava. També a l'informatiu parlarem amb un bibliotecari, perquè ho sabeu, des del 26 de maig que hi ha vaga a les biblioteques. Volem saber com està la situació ara mateix, què demanen i com es planteja també aquest setembre, que ja han convocat i han anunciat que també faran una aturada més forta. A partir de les 9, el Racó de Pensar amb en Pere Estupinyà, que es demana si estem fent prou per frenar el canvi climàtic.
0: Ai.
1: També parlarem d'una companyia de Barcelona, ara ho sentim amb l'Èlia Pijoan, que a través de la intel·ligència artificial crea imatges a partir de memòries.
0: Xulo, això, eh?
1: Parlarem, de fet, amb en Pere Estupinyà, molt interessant. I també farem una taula de professors per saber com preparen els docents el curs, tenint en compte també aquesta tecnologia. Si s'ha d'incorporar a les aules, si l'hem de fer fora, com ho gestionem tot
0: molt
1: això.
0: Molt bé, veig que aneu prement l'accelerador a mesura que s'apropa al setembre. Els continguts sí. Es van tornar una mica més transcendents.
1: Ara ho has dit.
0: Podria ser. Molt bé, doncs tot això a l'Aquí Catalunya, ara, a partir de les 8, nosaltres continuem amb l'Hoy por Hoy.
2: Són les 8 de la mañana, a les 7 en Canàries.
1: Les 8, bon dia.
3: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: És dijous 20 d'agost i avui l'actualitat passa per...
1: Estoy en el puerto de Platja d'Aro buscando una empresa de alquiler de barcos, la verdad.
2: Es que... Platja d'Aro, a una hora de Barcelona, 111, 45 después personas, 3 horas. Incluye patrón, gasolina,
3: Padel Sur. Entonces, ven a Experience Boat desde 27 euros.
4: Uno de ellos. El otro día me invitaron a vivir esta experiencia en la Costa Brava.
5: Te enseñé este planazo para llevar tu propio barco por poco más de 20 euros. Y quédate hasta el final porque te dejo una web.
6: Hi ha hagut un canvi d'hàbits. Llavors, fa 30 anys, les embarcacions de lloguer representaven el 6 al 8% de les embarcacions matriculades. Representen a nivell català quasi el 50%.
0: El lloguer de barques per hores o per dies està en auge a les costes catalanes. Les embarcacions d'esbarjo destinades al lloguer ja representen el 43% de les noves matriculacions, quan fa dècades no arribaven al 10%. Des del clúster nàutic català han detectat un canvi d'hàbits. Els estiuejants prefereixen la flexibilitat del lloguer i no haver d'assumir els costos de comprar i mantenir una barca. I de tot plegat en parlarem amb la Sandra Roger, que és de Nàutica Costa Brava.
7: El secretario de Estado no ha pedido que active ningún mecanismo de traslado a la península de estas personas, de estas niñas.
8: No conviene distraernos. Y lo que conviene es devolver los menores a sus familias y, si no, al Estado del que dependen para que les tutelen.
7: Nadie puede venir a Ceuta a dar lecciones de solidaridad ni de humanidad. Nadie. El mismo pueblo donde el grito de Viva Ceuta suena en mi alma cual eco fuerte de un Viva España.
9: El colmo es que desde el Gobierno de España se pueda estar señalando al Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta de falta de col·laboració.
10: Insisto, no quiero poner un techo, lo importante es que de manera...
0: L'acollida de menors torna a evidenciar un nou xoc entre govern i PP. Tal com va avançar la SER, l'executiu vol traslladar 500 nenes, menors i adolescents a la península sense el suport de l'oposició. El Ministeri d'Infància estava preparant aquest moviment i confiava tenir el suport del govern de Ceuta, que és qui en té la competència. Però el rebuig frontal del PP ara posa en dubte com acabarà tot plegat.
11: Vestir esta camiseta y llevar este escudo es algo de una responsabilidad muy grande, pero es de lo más bonito que he vivido en mi vida y estoy seguro que para ellos será igual. Seguiremos luchando como un equipo y para esto necesitaremos el apoyo de todos durante la temporada.
0: Primera ovació al Camp Nou. Els blaugranes es van imposar amb un 2-1 contra l'Al Ahly egipci amb gols de Hamza i de Rafinha, el capità que ara escoltàveu. Rodri, el fitxatge estrella, va ser ovacionat abans del partit quan l'equip es va presentar a l'afició.
12: El que sí que he recomanat que les pacients que tenen dolor pelvià consultin, que no deixin que es cronifiquin.
13: Perquè al principi doncs, vas al traumatòleg, vas al ginecòleg, el ginecòleg t'envia al dermatòleg, el dermatòleg t'envia al ginecòleg una altra vegada.
14: Lo que pasa con el dolor pélvico es que con el tiempo perpetúa el dolor y ese sistema nervioso central genera alta sensibilidad para vías que no deberían llevar dolor.
0: L'Hospital de Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones per dolor crònic pelvià. És el balanç dels 10 anys de la unitat específica que es va crear al centre el 2016. Un tipus de dolència que costa molt d'identificar per la seva causa i que afecta entre el 15 i el 25% de les dones. I en clau internacional, Israel ha confirmat que els seus soldats van disparar contra el vehicle en què viatjava Lahin Rayab, una nena de Palestina de 5 anys que va morir a Gaza després de demanar ajuda durant hores a la mitja lluna roja. El seu cas va provocar una forta condemna internacional i ha inspirat, de fet, la pel·lícula La veu de Lahin Rayab. El Racó de Pensar ens visita en Pere Estupinyà. Ens estem prenent seriosament el canvi climàtic, és el que es demana. Quin paper juga la nostra activitat? Què hi podem fer? Avui que també ens volem situar a les aules, com es preparen els docents de l'ESO i també la universitat aquest curs? Quin paper volen que juguin les tecnologies dins de l'aula? Amb quines escenes s'han trobat, des de xuletes impossibles en dispositius, per exemple, a treballs fets tot per intel·ligència artificial? I acabarem el programa parlant d'espècies invasores amb el redactor de Medi Ambient del Periódico, en Guillem Costa. Però abans hem de saber quin temps ens espera. Jordi Carbó, bon dia.
15: Bon dia. Avui farà encara molta calor i xafogor, si bé menys que ahir, i les tempestes aniran guanyant protagonisme. De moment, ara tenim 27 graus a Barcelona, també a Tarragona, 24 a Lleida, al igual que a Girona. Les màximes, gràcies als moments de sol que tindrem sobretot al matí, encara s'enfilaran a valors de 30-35 graus a la major part de Catalunya i amb molta humitat, doncs el que dèiem, marcada sensació de xafogor. I això és el que alimentarà les tempestes. Ja durant el matí, algunes a la costa i peritoral de Barcelona i sud de Girona, però serà entre aquesta tarda i fins ben entrada la pròxima matinada, quan les tempestes ja podran afectar qualsevol punt de Catalunya, a més, en molts casos de caràcter violent, amb alguns aiguats, per pluja torrencial, fortes ratxes de vent, calamarsa i, en alguns casos, també pedra.
0: Gràcies, Jordi. I a la mobilitat no hi ha greus incidències més enllà d'un retard d'una hora en un tren que havia d'arribar a Portbou a les 9 de l'R11. I la banda sonora d'aquest dijous ens la posa Antònia Font.
16: Me sobren paraules, agulla, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules, vermut, patat.

0: Les embarcacions d'esbarjo destinades al lloguer ja representen un 43% de les noves matriculacions, quan fa dècades no arribaven al 10%. Pol Valero, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Des del clúster nàutic català han detectat un canvi d'hàbits. Els estiuejants prefereixen la flexibilitat del lloguer i no haver d'assumir els costos de comprar i mantenir una barca.
1: Entre gener i juliol de 2026, a les capitanies de Barcelona, Palamós i Tarragona s'han matriculat 284 barques noves d'esbarjo destinades al lloguer. És un 25% més que l'any passat, segons dades del clúster nàutic català. Per usos particulars, se n'han matriculat més, 385, però amb un creixement molt més reduït, d'un 7%.
2: Hi ha hagut un canvi d'hàbits, i llavors fa 30 anys les embarcacions de lloguer representaven el 6 al 8% de les embarcacions matriculades. Representen a nivell català quasi el 50%.
1: És Miquel Guarner, secretari general de l'entitat, que explica que abans la classe mitjana amb segona residència comprava més barques.
2: Com que estaves tots els caps de setmana dels 3 mesos, més el mes d'agost sencer allà, bueno, doncs els que podien es comprava una barqueta per anar a passejar, per anar a pescar, per anar a prendre el bany.
1: Però afegeix que ara les famílies tenen les vacances més fragmentades, prefereixen gastar-se els diners en viatges i, en tot cas, si van a una destinació de platja, llogar un vaixell allà.
0: En els darrers anys ha crescut considerablement l'interès per les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora i motor de 15 cavalls de potència perquè es poden llogar sense títol. Això, però, s'acabarà a partir de l'1 d'octubre d'aquest any.
1: Sí, perquè entrarà en vigor la prohibició de llogar-la sense tenir llicència que acrediti coneixements de navegació. Salvament Marítim ha hagut de fer diversos rescats d'embarcacions d'aquest tipus i ha detectat que en alguns casos s'acosten massa a les platges i posen en perill la seguretat dels banyistes.
0: Des del clúster nàutic calculen a Catalunya hi ha al voltant de 45.000 barques d'esbarjo. També estimen que hi ha uns 33.000 amarradors que a l'estiu s'amplien amb boies de temporada, sobretot, Pol, a la Costa Brava.
1: Miquel Guarner defensa que és una xifra que s'ha mantingut estable perquè fa dècades se'n matriculaven moltes més que ara, les barques poden durar anys i les que s'abandonen i deixen de navegar no es registren enlloc.
2: A Catalunya o a Espanya s'estan matriculant pràcticament una tercera part de les embarcacions que es matriculaven fa 20 anys i cada vegada són més grosses, que vol dir classe mitjana s'ha mort.
1: La majoria de matriculacions són de barques de menys de 8 metres, això sí, les que més creixen són les que tenen entre 8 i 12 metres d'eslora.
0: Pol Valero, moltíssimes gràcies. I ara podem saludar la Sandra Roger, propietària de Nàutica Costa Brava. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Com estem?
0: Molt bé. Ah, anava a preguntar-te. Respecte a fa anys, heu notat vosaltres que hi hagi aquest interès superior en llogar aquestes embarcacions?
3: Bueno, nosaltres fa 25 anys ja hem passat totes les etapes i el que sí que hem notat és que és una activitat que s'ha obert a tots els públics. Ha passat a ser d'un interès a diferents franges d'edat. Ha canviat el perfil del client.
0: Com ha canviat ara?
3: Ara pots tenir el client que t'allogava tota la vida, però també tens gent jove, tens gent que passen aquí uns dies, s'ha diversificat. La gent no fa el que feia sempre, els costums també han canviat. La gent volta més, la gent viatja més, la gent ja no fa 2 mesos sencers o un mes sencer a la mateixa casa de segona residència. Llavors, els costums de les persones han canviat i les activitats s'han d'anar adequant al que demana el mercat.
0: Clar. I els preus també han canviat molt?
3: Els preus han canviat per l'evolució de l'economia. O sigui, estem en un moment en què, després de Covid, va haver-hi un augment brutal de la matèria prima, sobretot d'inoxidable i tot el que es fabricava fora. I això no ha baixat, perquè els humans som així, pugem, però mai baixem. Què ha fet? Que les barques o les embarcacions d'aquelles eslores que s'oferien a una persona que començava i podia començar pues, a partir de 30, 40, 50, 60, aquest producte està desapareixent, perquè ens trobem avui en dia que una embarcació nova, per exemple, amb una eslora de 7,5, estem ja quasi a 120.000 euros. Llavors això ja no és una inversió de dir vaig a provar. Això ja és una inversió que per segons qui ha de ser segur. Llavors això ha obert més client en la franja del lloguer i menys en el de compra. També per la llei de l'oferta i de la demanda i perquè cada cop els amarres es van reduint. I per tant, si es van reduint, hi ha menys oferta d'amarres.
0: Clar, clar, clar. Entenc també que deu haver canviat la tipologia d'embarcació, per això que deies, que els preus, evidentment, són més...

0: elevats, que entenc que per tant són més sofisticades aquestes embarcacions. Quin tipus de barques tenen més tirada ara?
1: Bueno, les embarcacions s'han anat actualitzant amb les modes de disseny i ara estem en una moda d'aquestes embarcacions més planes que venien i provenien de llacs o de mars més tranquils i ara estem en una etapa en què com tot, no? Com la roba, com les bambes, com els cotxes, doncs agraden molt més línies rectes. Tota la vida les embarcacions havien tingut línies més corbes i ara estèticament pues, estan molt de moda aquestes embarcacions amb un disseny de casc més pla, més amb línies rectes. Aquí podríem entrar en el debat de si naveguen millor o pitjor. L'experiència és que naveguen molt millor les embarcacions tradicionals on la quilla baixa cap a baix i trenca l'onada i no l'ha d'aplastar, per dir-ho així. Sí? Però bueno, ja sabem que vivim de la imatge i dels ulls i la gent compra pels ulls.
0: Molt bé. No, clar, ja m'imagino. Què anava a dir? Per cert, abans has dit que els amarradors s'estan reduint. Són més cars, llavors, deies?
1: Els amarradors s'estan reduint per les polítiques que governen el món i això va en funció de qui governa i els gustos van en funció dels polítics que tenim i dels colors que governen i portem uns 10 o 12 anys en polítiques d'esquerres, res a dir, senzillament que per un tema d'ecologia que en el qual hem de poder conviure tots i conviure tots vol dir tots, i això és molt difícil perquè hi ha diversitat d'opinions, valors i criteris, han anat reduint camps de boies. Què ha passat? A l'anar reduint camps de boies exteriors, els ports s'han convertit en més demanda. Llavors, abans tu trobaves una mare de lloguer pues, el mes de maig o el mes d'abril i ara, com no t'espavilis, a gener o febrer ja no hi ha res.
0: Parlant de...
1: Això també... Perdona, això també limita la venda, perquè clar, estem molt limitats. Cada cop hi ha menys amarres perquè entrin clients nous en el sector.
0: Ja. Yeah. Que parlant de...
1: És trobar l'equilibri, com tot. Parlant és intentar trobar aquest equilibri.
0: Parlant de normatives, de lleis, ara ho dèiem, escoltàvem ara que ho deia en Pol, que a partir de l'1 d'octubre fins ara es podien llogar aquests tipus, uns tipus d'embarcacions de mides concretes sense titulació, però a partir de l'octubre això deixarà de ser així. Com ho veieu vosaltres? Era un perill a vegades llogar material a qui no tenia aquesta titulació?
1: I jo et diria, ja era hora, no sé com no han passat més coses, val? O sigui, a vegades hi han coses il·lògiques. Les empreses de lloguer ens trinxen amb normativa, així és, l'administració ens trinxa amb normativa, amb assegurances, amb documentació, amb despatxar les embarcacions, amb que tot el material de salvament estigui a sobre, i per altra banda, obrim un sector de mercat sense cap tipus de titulació, vol dir que una persona que no sap res del mar agafa una embarcació amb un motor i es posa a mig de l'aigua a la Costa Brava. Estem bé? O sigui, és que és il·lògic totalment. Jo no dic que no hi hagi d'haver-hi una oferta més econòmica. Això és diferent, però que l'oferta sigui regularitzada. Igual que els particulars puguin llogar durant uns mesos a altra gent. O sigui, llavors per què ens regularitzen tant i ens matxacen tant a totes les empreses que hem d'estar professionals si llavors obrim el sector a tothom? O sigui, és com tot, en aquest país llancem coses i no pensem en les conseqüències i després quan hi ha les conseqüències o es mor algú o passa alguna cosa, correm-hi tots. Jo penso que les coses s'han de pensar sobre una taula i quan jo dissenyo un producte o trec algú al mercat haig de pensar quina conseqüència em portarà allò. Ahir mateix em va entrar una bolcada. La setmana passada una altra. És diari. Gent que es pugen amb una petita embarcació que a més és com una clova d'ou, a mig d'un mar que es diu la Costa Brava, que cada dia hi ha onades i vent en algun moment del dia, que no tenen ni idea d'on s'han de col·locar, si es posen al davant, si es posen al darrere, si allò pot volcar, si no pot volcar, com haig d'agafar la onada. Mare la meva. Gent s'espanta.
0: Sí, sí. Entenc que llavors havíeu d'avisar molt a salvament marítim. A vegades heu hagut de fer-ho això per socorrer.
1: Nosaltres, com a empresa de lloguer, ho vam tenir claríssim. No vam voler entrar en aquest sector, perquè llavors això és patir cada dia. Val? Vull dir, vam decidir no tenir-ne, però els nostres companys que en tenen, és constant.
0: Clar.
1: És constant.
0: Quant costa mantenir una barca?
1: Depèn. Depèn de l'eslora, depèn del motor... I depèn de l'antiguitat de la barca. Quan una embarcació és nova no té problemes.
0: Ja, yeah, clar.
1: Quan una embarcació comença a tenir anys i els motors són intrabordes, són motors que venen del sector de l'automoció adaptats al mar. Evidentment, això ha evolucionat moltíssim, val? Però si parlem d'embarcacions noves, podríem parlar de que mantenir una embarcació nova et pot costar, entre pupilatge i manteniment, una embarcació de 7 metres estaria sobre els 3.000 euros, si no hi ha res estrany. Uh-huh. Val? Però, clar, podem passar de 3 a 33.000. O sigui, el ventall d'opcions és molt gran. Si aquell any has tingut una avaria, si has de fer una reparació, si l'embarcació té molts metres i necessites ocupar molt espai a terra o amb una nau, perquè les valoracions del manteniment de guardalse els fem en base a l'eslora de l'embarcació.
0: Val. Doncs Sandra Roger, propietària de Nàutica Costa Brava, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i que tingueu un bon estiu.
0: Igualment. Ara són les 8 i 17 minuts i un dia més hem de tornar cap a Ceuta. El Ministeri de Joventut i Infància preveu traslladar a la península prop de 500 nenes arribades de Ceuta. Judit Caselles, Miquel Giol, Laia Massaguer, bon dia.
2: Bon dia.
0: Està previst que siguin acollides amb l'ajuda d'ONGs i d'altres comunitats autònomes, sobretot perquè existeix el risc que siguin violades. De fet, algunes entitats asseguren que més de 14 nenes ja han estat víctimes d'agressions sexuals.
3: El govern de Ceuta del PP, però, acusa el govern espanyol de no estar treballant de manera coordinada en aquest pla d'acollida.
4: El gobierno de la ciudad está en permanente contacto con el Ministerio de Juventud e Infancia. El secretario de Estado está en Ceuta en estos momentos y no nos ha hecho ninguna petición en el sentido que usted está diciendo. El secretario de Estado no ha pedido que active ningún mecanismo de traslado a la península de estas personas, de estas niñas, y por tanto no hemos podido decir que no porque no se nos ha planteado, sinceramente.
3: Juan Jesús Vives, el president de Ceuta, diu això, que ara per ara no en saben res d'aquest pla.
0: Però el govern espanyol ho desmenteix. Ho ha fet la ministra Cira Rego en un missatge a xarxes socials. Diverses fonts també confirmen a la SER que efectivament el ministeri està treballant en aquest pla. Informa Nicolás Castellano. Què tal? Bon dia, buenos días.
5: Què tal? Buenos días. Sí, a pesar de la dialéctica política, los técnicos del Ministerio de Infancia y Juventud y los técnicos del área menor de Ceuta siguen trabajando codo con codo desde el principio para buscar una fórmula y aliviar la situación que vive la ciudad autónoma. De hecho, hasta el martes a medianoche ambas delegaciones técnicas estuvieron reunidos para detallar ese plan del que ahora Viva se hace el nuevo, pero que finalmente los técnicos de ambas delegaciones están trabajando y pergeñando. Primero, como adelantó la cadena SER, se trata de sacar a niñas de esos lugares donde no deberían haber estado nunca. Primero, 216 de los dos colegios del Príncipe, que quedarán libres la semana que viene, y sobre todo la de las canchas y lugares informales que han sido acogidos por las asociaciones de vecinos. Así que después de tenerlas en un lugar seguro, se busca esa fórmula de traslado a la península con entidades que asumirán la guarda, pero no la tutela, que sigue en manos de la ciudad autónoma. Un modelo parecido al que impuso el Supremo a los niños solicitantes de asilo de Canarias, que han ido saliendo, a pesar de lo que digan las comunidades autónomas, a pesar incluso de las que digan las gobernadas o gobernadas con Vox, han ido trasladándose a la península en cumplimiento de esa sentencia. Así que infancia del Estado e infancia de Ceuta siguen trabajando codo a codo, ajenos a la pelea política, para sacar a esas niñas en los próximos, como máximo, 2 meses.
0: Ja ho veieu, la batalla política entre el govern espanyol i el PP per Ceuta no fa més que créixer dia rere dia. El Partit Popular, a més, cada cop endureix més el discurs sobre l'acollida d'aquests migrants i s'acosta cada vegada més a Vox. Feijó diu que no s'ha d'acollir cap migrant arribat a Ceuta, cap, ni tampoc aquestes 400-500 nenes.
6: Que quienes entraron ilegalmente y siguen aquí de forma ilegal han de volver a su país. Bien de manera voluntaria o mediante expulsión. Pero todos, y cuando digo todos, son todos. Honradamente, estamos en una situación en la que no conviene distraernos. Y lo que conviene es devolver los menores a sus familias y, si no, al Estado del que dependen para que les tutele.
3: Ja ho escoltàvem, eh? El president del PP diu que tots, sense cap mena d'excepció, han de ser expulsats i retornats al seu país d'origen.
0: Ara són les 8 i 20, eh? El PP, que en el primer ple del mes de setembre al Senat reprovarà els ministres Marlaska, Robles, Álvarez, García i Redondo per no haver comparegut aquests dies per donar explicacions sobre Ceuta. A més, vol que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre aquest fet, sobre el fet que els ministres no hagin comparegut a la Cambra Alta.
3: El PP, que té majoria al Senat, els havia citat perquè compareguessin aquests dies, però els ministres han optat per no anar-hi perquè, recordem-ho, diuen que ara no és el moment de donar explicacions en seu parlamentària. Assegura que estan disposats a donar explicacions solucions sí, però que ara mateix no, perquè estan centrats a gestionar tota la crisi migratòria.
0: El PP a Catalunya segueix les directrius de Feijóo. Diu que Catalunya no ha d'acollir cap migrant de Ceuta, tampoc aquestes nenes menors que tenen risc de ser víctimes de violència sexual. I mentrestant, Junts posa límits i diu que Catalunya no ha de ser la comunitat que més migrants aculli. Xavier Balló.
2: El PP català vol directament que s'expulsi totes les persones que han entrat a Ceuta les darreres setmanes i asseguren que Catalunya no té capacitat per acollir més menors, és el secretari general Juan Fernández en una entrevista a Europa Press.
7: Catalunya no està en disposició hoy de acoger a más menores, porque ya no está en disposición de poder seguir atendiendo a los que ya tiene. En Cataluña vivimos a día de hoy una de las mayores crisis y colapso de los servicios públicos. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir atendiendo a menores de otros países.
2: Junts no es mostra tan contundent, però també adverteix que Catalunya no té capacitat per acollir gaire més ara mateix per falta de recursos i reclama la delegació de competències cap a la Generalitat. Jordi Turull.
8: Catalunya pot assumir la immigració que pot assumir, en necessita, però pot assumir la que pot assumir. Hi ha gent que diu la Catalunya els 10 milions. A veure, el que no pot ser és que el cost vagi creixent i el trajo sigui el mateix, perquè llavors s'esqueixa tot.
2: Turull demana a Podemos que rectifiqui i que permeti aprovar el traspàs de competències quan torni a votar-se al Congrés.
0: Al mig del debat sobre l'acollida de les menors arribades a Ceuta, dissabte està prevista una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona del moviment Save Europe Act. Xavi, es tracta d'una plataforma contra la immigració a Europa. Els comuns han reclamat al govern que l'aturi.
2: El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, reclama a l'Ajuntament i al govern català que intenti impedir la concentració del moviment Save Europe, que està fent una gira per diverses ciutats per fer un clam contra la immigració i que apela al patriotisme de les nacions europees. Pisarello demana no convertir Barcelona en l'altaveu dels qui defensen expulsions massives a Europa. Diversos col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació a les 6 de la tarda a Sant Jaume, diuen, per plantar cara i intentar impedir la concentració que una hora més tard volen fer els promotors d'aquesta iniciativa. Denuncien que és un moviment impulsat per l'extrema dreta europea i amb un vincle directe amb Vox i altres organitzacions ultraconservadores.
0: Mentrestant, PP i Vox continuen la seva ofensiva contra el concepte violència de gènere. A Valladolid han eliminat aquest terme de les ajudes al lloguer social perquè consideren que ha de ser més ampli i que s'ha de parlar de violència domèstica.
9: Ignacio Zarandona, regidor d'Urbanisme de Valladolid, creu que és una polèmica estèril. Diu que no és necessari incloure específicament la violència de gènere perquè ja queda inclosa dins de la violència domèstica.
10: Al ser més ampli, és més proteccionista. I, además, incluye en ella cualquier agresión entre parientes o convivientes. No nos importa el gènere de la víctima. Tampoc importa el gènere de l'agressor.
9: En un primer moment la mesura va passar desapercebuda fins que s'ha conegut un altre canvi. El període mínim d'empadronament ha passat d'un a tres anys. Ja ho sabeu, allò que anomenen la prioritat nacional.
0: L'empresari català Josep Cusí, amic íntim del rei emèrit Joan Carles, ha mort a casa seva a Barcelona a l'edat de 92 anys.
11: Cusí era conegut, entre altres, per ser armador del vaixell Bribona, amb el qual va fer regates amb el rei emèrit durant dècades. També va ser instructor de tir del dictador Francisco Franco i va participar com a tirador als Jocs Olímpics de Mèxic al 1968.
0: Ara són les 8 i 24, estem molt pendents també dels diversos incendis que cremen a Espanya. A Càceres, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi de les Urdes que va començar dimarts a Pino Franqueado i que ahir es va estendre fins a la província de Salamanca.
3: De moment, el balanç és de 3.700 hectàrees cremades i 800 veïns desallotjats. S'espera que la baixada de les temperatures prevista per avui i els pròxims dies ajudin aquestes tasques d'extinció.
0: A l'Aragó, incendi forestal de les Penyes de Riglos, ho sabeu, a Osca, que ha cremat 18.400 hectàrees. Fa més d'una setmana que està actiu i fora de control.
3: Això sí, l'evolució favorable de l'incendi ha permès que els veïns de 13 municipis afectats ja hagin pogut tornar a casa.
0: I a Osca, l'incendi, com dèiem, no s'ha estabilitzat. Uns 600 veïns ja han pogut tornar a casa seva.
3: Això sí, al voltant de 500 encara continuen evacuats.
0: El foc que es va declarar ahir al sud-oest de Madrid, al terme municipal d'Aldea de Fresno, s'ha donat per estabilitzat.
3: Ha cremat 330 hectàrees.
0: I quan són les 8 i 25, obrim plana internacional. Israel ha admès dos anys després que va disparar contra el cotxe on viatjava una nena palestina de només 5 anys.
9: Ho ha admès l'exèrcit israelià, que anuncia una investigació que rarament arriba enlloc. Al cotxe viatjava la nena palestina Hind Rajab, de 5 anys, que va morir tirotejada després de passar-se hores al telèfon amb la mitja lluna roja demanant ajuda. En paral·lel, l'exèrcit ha arxivat una altra causa sobre l'assassinat de 7 treballadors de l'ONG del xef espanyol José Andrés, que van morir quan Israel va atacar el comboi en què viatjaven, perfectament identificats. El cas d'aquesta nena és el que ha inspirat la pel·lícula La veu de Hind.
0: Donald Trump continua la seva embestida contra l'ONU.
11: Continua la guerra oberta del president nord-americà i els seus acòlits contra el Tribunal Penal Internacional, que és la màxima institució judicial de les Nacions Unides.
0: Portugal prohibirà anar amb la cara completament tapada als espais públics, una mesura que afecta especialment el burca i el niqab.
9: La llei impulsada per l'ultradreta i aprovada per la dreta portuguesa ha estat finalment promulgada pel president socialista António José Seguro, que, tot i haver-hi votat el seu partit en contra, considera que la mesura es pot justificar per raons de seguretat, integració i igualtat entre homes i dones.
0: Rússia tornarà a importar petroli.
11: Ho ha anunciat el Kremlin perquè els danys provocats pels bombardejos ucraïnesos han afectat greument les seves refineries. Rússia és un dels grans productors mundials de cru i, tot i així, els danys causats pels atacs de Kiev els obliguen a prendre aquesta mesura.
0: El Regne Unit vol que totes les persones sense llar deixin de ser-ho abans de Nadal.
9: El primer ministre Andy Burnham ha presentat un pla per treure del carrer les persones sense llar abans d'aquesta data. Segons dades oficials, s'estima que la tardor del 2025 hi havia 4.793 persones dormint al carrer, un 96% més que 5 anys abans.
0: I França ha registrat 1.243 morts addicionals durant la segona onada de calor.
11: Les defuncions de l'onada de calor del 3 al 22 de juliol se sumen a les 5.764 de l'onada anterior. Tres quartes parts dels morts són majors de 75 anys.
0: En 3 minutets arribarem a 8:45 del matí. Uns anuncis i més notícies.
12: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
13: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
12: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
0: Ara són les 8:27. Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona han descobert el mecanisme, o com a mínim un d'ells, pel qual la pell, amb l'envelliment, perd la seva capacitat de regeneració i la barrera protectora contra virus i bacteris exteriors.
14: L'estudi demostra que amb l'envelliment els mecanismes que habitualment mantenen l'equilibri de l'epidermis, de la capa més externa de la pell, canvien de funció i afavoreixen els processos inflamatoris. Salvador Aznar és cap de laboratori de cèl·lules mare i càncer de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.
15: Que activen unos genes que, digamos, como que engañan a la piel a pensar que están siendo invadidas por patógenos cuando esta no es la realidad, de tal forma que mantienen esta inflamación persistente que impide su capacidad regenerativa.
14: La troballa servirà per, en el futur, desenvolupar tractaments que permetin modular l'acció d'aquestes proteïnes i mantenir la capacitat protectora i regeneradora de la pell també en l'envelliment.
0: Susana Ruiz, moltes gràcies. Més coses, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones per dolor crònic pelvià. És el balanç dels 10 anys de la unitat específica que va crear el centre el 2016, un tipus de dolència que costa molt identificar la seva causa i que afecta, atenció a això, entre el 15 i el 25% de les dones. Àlex Calatrava.
16: Aquesta unitat del Servei de Ginecologia de l'Hospital atén de mitjana una vintena de dones cada setmana. 6 d'aquestes visites són de noves pacients. Generalment tenen entre 40 i 60 anys, tot i que cada vegada tenen dones més joves. En la majoria de casos costa identificar una causa concreta, pot donar-se per endometriosis, infeccions o conseqüències del part. Els doctors avisen que, tot i que costi expressar aquest dolor, no esperin els 6 mesos quan la patologia es cronifica.
17: Perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor o més lent.
16: Jordi Sabadell, doctor de Vall d'Hebron.
0: I optimisme en la lluita contra el melanoma, el càncer de pell que més risc de metàstasi comporta. Dues farmacèutiques han anunciat que han aconseguit resultats preliminars positius d'un assaig per desenvolupar una vacuna en contra.
18: És el segon tumor més freqüent entre les dones de menys de 40 anys i està molt relacionat amb les cremades en la infància. Han anunciat que l'assaig va mostrar una reducció en la recurrència del melanoma i un retard a l'aparició de la metàstasi. Ha estat a la fase 3 de les proves, l'última abans de la possible autorització. És el primer cop que una vacuna d'aquest tipus aconsegueix un resultat positiu en fase 3, quan ja s'avalua l'eficàcia i la seguretat en molts pacients.
0: Ara són 8:45 del matí i segurament us passi, que tenim records a la ment dels quals no tenim cap fotografia i fa una mica de ràbia aquell moment de dir, ostres, per què no tenia una càmera per poder-ho immortalitzar? Doncs bé, sapigueu que una companyia barcelonina ha aconseguit a través de la IA crear imatges a partir d'aquestes memòries, fent que moltes persones puguin tenir un record físic de records perduts. O és un projecte que ha estat tan exitós que fins i tot el MoMA de Nova York ha decidit exposar-lo. Èlia Pijuan.
19: Una de les memòries que s'exposarà al MoMA és la de la Isabel, veïna de Paiporta que va passar la nit de l'Havana a una biblioteca. Li van fer l'entrevista un any després del desastre i ella va voler recordar la seva infància.
20: Jo sóc un poc anti-intel·ligència artificial i quan m'ho digueren dic, home, en sèrio? La IA li treu com 4 o 5, no? Diu, quina sens més teua? Jo li dia, esta. Arrel d'eixa, jo continuava contant. Quan ells al final recreen esa imatge i a mi me l'ensenya, bueno, mos ficarem a plorar, claro, evidentment. Me vaig quedar impactada i dir, ostres, pues sí, la tinc allà en casa posar.
19: La companyia també ha parlat amb altres testimonis com la Carmen. En ser entrevistada pels creadors del projecte, ella va recordar els temps en què el seu pare va ser empresonat a la Model i la seva mare va decidir llogar un balcó just davant de la presó per mirar-lo de lluny. Les imatges d'aquests records es poden veure al museu del 27 de setembre fins al 8 de novembre de l'any que ve.
0: Parlant de la IA, la meitat dels llocs de treball que estan exposats a aquesta eina podrien augmentar la seva productivitat. És el cas, en el cas dels països del G7, volia dir, fins a 1,3 punts.
21: Un informe de BBVA destaca que la intel·ligència artificial pot impactar el mercat laboral de tres maneres: a través de la creació de noves ocupacions, la complementació de tasques o que les substitueixin. Una alta exposició a la IA s'hauria de traduir en més productivitat i més salaris. A Espanya, les ocupacions directament digitals registren un guany mitjà per hora treballada de 19 euros, davant dels 13,2 del conjunt d'assalariats. L'informe també descarta que de moment aquesta eina estigui destruint llocs de treball.
0: I mentre uns van experimentant amb les facilitats que porta la intel·ligència artificial, a l'altra cara de la moneda, els veïns del poble de Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, porten molt de temps sense cobertura ni tampoc internet. Això fa que no puguin pagar ni cobrar amb targeta, fer tràmits online o fins i tot moltes vegades no poden ni trucar. L'alcalde lamenta que, tot i tenir la fibra òptica a tocar, no s'han pogut connectar mai. Marta Altimir.
22: Tot això dificulta molt la vida als veïns i als comerços del municipi, que durant el dia a dia no tenen accés a internet i moltes vegades han d'anar al poble del costat a treure diners a un caixer perquè no poden pagar amb targeta. De fet, a dins de l'Ajuntament és habitual que no hi hagi cobertura. L'alcalde Oriol Serrà explica que fins i tot els pagesos estan patint les conseqüències.
23: Avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar, i és un drama.
22: Tot això amb la connexió de fibra òptica a només 50 metres, però encara no s'hi han pogut connectar.
23: Perquè tenim la línia que ha fet la Generalitat, que va de Banyoles a Olot passant per Mieres i per Sant Miquel, i està aquí morta. Aquí, en quant als habitatges, doncs, també ens trobem que hem intentat amb empreses, però som disseminat, les empreses estan interessades.
22: Una falta d'internet que també pateixen al poble del costat, a Mieres, a la Garrotxa. L'alcaldessa Núria Martínez denuncia que en cas d'emergència se sent incomunicada.
24: I penso, si hi ha una emergència, si això està donat perquè hi ha una gran tempesta i jo em quedo sense cobertura, jo sóc la persona responsable de posar-me en contacte amb el CECAT. Jo no puc, que hi ha com un abandonament, a més de ser un poble petit.
22: Els dos ajuntaments han deixat clar que amb les línies de cable, ara ja obsoletes, estaven molt més ben comunicats.
0: I Espanya perdrà més de 2 milions de potencials treballadors en els propers 20 anys, mentre que el nombre de persones grans pujarà un 40%.
9: El nombre de persones en edat de treballar arribarà al seu pic el 2033, amb 33,7 milions de treballadors. A partir de llavors i fins al 2050 desapareixeran 1,8 milions de persones en edat laboral per la sortida del mercat dels boomers i la generació X. Això coincidirà amb un creixement important de les persones més grans de 64 anys i una entrada més baixa de joves en edat de treballar als 16 anys pel descens de la natalitat. Per fer-hi front, des de la Fundació Adecco demanen que es comenci a comptar amb tot el talent disponible, i això inclou dones en exclusió i persones amb discapacitat. Paco García.
25: Necesitamos que estén en el empleo, que los veamos en distintas posiciones, que puedan llegar a posiciones directivas, ¿vale? Por lo tanto, la visibilidad también es un factor que va a contribuir a su inclusión.
9: L'informe aposta per qualificar i requalificar la població activa.
0: Uns anuncis i més notícies.
12: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya Barcelona.
26: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
27: La VIP, Cobercís. Joan García.
28: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també. també.
27: Amb el número 1, Siker Rodríguez.
28: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Siker Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elche, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
1: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
28: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
9: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
2: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
3: Sí, què li fa gràcia?
2: No sé què li fa gràcia.
28: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
3: Que amb mi anirien rapidet, Helena.
2: Anirien rapidet, no?
3: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
2: Sí.
3: Doncs això.
2: Esquilat.
28: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
4: Què t'hi jugues?
5: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
0: Ara són les 8:37. Els tallers mecànics reclamen que se'ls tingui en compte en la transició al cotxe elèctric, considerant que són els grans oblidats en aquest procés de substitució. Informa Àlex Calatrava.
16: El seu president, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i que els tallers de reparació han quedat al marge dels ajuts, quan resulten molt afectats.
6: Aquesta nova tecnologia que no ha entrat pel seu propi o pel canal natural, ens trobem en què el taller se l'ha trobat de cop i volta i ha hagut de fer una inversió molt forta.
16: Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Palomas ha explicat també que la formació perquè un treballador pugui treballar amb cotxes electrificats costa entre 20.000 i 30.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats a Catalunya, no reben cap mena d'ajut.
0: Primer pas del govern per fer realitat l'eix transversal ferroviari, la nova línia de tren que ha de connectar Lleida i Girona, un projecte però que podria acabar servint per crear un nou accés de l'alta velocitat a Barcelona i fer que els trens provinents de Madrid entressin a la capital catalana per la Sagrera per tal d'escurçar el temps de viatge. La Generalitat li ha licitat la redacció de l'estudi de la primera fase per definir aquest traçat, els costos i també l'impacte ambiental.
7: L'eix transversal ferroviari té l'objectiu de descongestionar la xarxa ferroviària del país, tant de passatgers d'alta velocitat com de mercaderies. No obstant això, a l'estudi de la primera fase, la Generalitat hi ha inclòs no només el tram de Lleida a Igualada, sinó també un desviament que acabi entrant pel nord de Barcelona. En un futur podria fer que els trens d'alta velocitat que venen de Madrid entrin per l'estació de la Sagrera. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
8: Hi haurà una part d'estudi d'aquesta primera fase, la que va de Lleida a Barcelona passant per Igualada. Hem de recordar que la segona fase serà futur, la que vagi d'Igualada fins a Girona passant per Manresa i per Vic.
7: Les obres van per llarg, segons les últimes previsions del govern, no començaran almenys fins al 2030.
0: Educació preveu anunciar més aules d'acollida davant la vaga de docents convocada a principis de curs. La consellera Esther Niubó està previst que la setmana abans de l'inici del curs anunciï noves mesures addicionals per tal de millorar les condicions laborals dels docents. Una d'elles seria aquesta, incrementar el nombre d'aules d'acollida.
9: Ho ha avançat el periòdico. Entre aquestes mesures addicionals també hi haurà la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat de centres per atendre les necessitats de l'alumnat i un increment substancial de les aules d'acollida per incorporar els nous alumnes, especialment els que no dominen el català i necessiten un acompanyament. L'acord que va segellar la conselleria al maig amb alguns sindicats, no els majoritaris, recollia la creació d'unes 75 aules fins al 2029 i a partir de llavors augmentar-ne el nombre. Des del juliol, però, que no reuneixen i continuen convocades les vagues.
0: I d'una vaga a una altra, perquè ja sabeu que des del 26 de maig que el personal de biblioteques també fa una aturada. Durant l'estiu, els treballadors van acordar reduir la intensitat de les mobilitzacions, però ara anuncien que reprendran la protesta amb força a l'inici de curs.
9: El comitè de vaga ha convocat una jornada de protesta per a l'1 de setembre amb una concentració a les 11 del matí davant de la Sagrada Família. Els treballadors denuncien que el Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament no han fet cap pas per acostar posicions durant l'estiu i asseguren que el conflicte continua lluny de resoldre's.
0: Pau Solsona, bibliotecari i delegat del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona i del CGT. Què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia. Molt bé.
0: Pau Solsona, quines són les reivindicacions que són línies vermelles per desencallar aquest conflicte?
4: Doncs bé, ara nosaltres, en resum, demanem, ja estem en el punt de que demanem uns horaris dignes i una retribució justa. En dos casos que se'ns equipari una mica amb la resta de treballadors de l'administració per la qual donem servei, que és l'Ajuntament. El tema horaris, demanem que millorin la conciliació de tot el personal de biblioteques, ¿vale? Perquè ara mateix tenim una proposta a l'empresa que encara comprèn jornades d'11 hores i això per nosaltres és inacceptable i a banda que s'ha saltat l'Estatut dels Treballadors. I en el tema de retributiu, doncs sobretot que es reconegui la professió, que es reconegui la nostra tasca d'atenció a la ciutadania i que s'equiparin les fitxes retributives de totes les categories professionals de l'Ajuntament. I a banda que hagi, no pot ser que una proposta comprengui una que és una part del personal, que és com el personal de cap de setmana, que perdi retribució respecte al que té, al que cobra actualment.
0: Quines respostes esperàveu del Consorci durant l'estiu per això?
4: Bé, durant l'estiu no esperàvem gran resposta. El que sí que hem tingut una resposta en comptes de més conciliadora, més d'acostar posicions, hem tingut una resposta més d'allunyar-les. Perquè al final han pres mesures que segueixen com una mica posant traves a que pugui haver un acord. No? Per exemple, l'acord que teníem, que era vigent, perquè nosaltres no ens hem adherit al conveni de l'Ajuntament, l'acord que era vigent per nosaltres fins ara, doncs ens estan retallant diversos punts d'aquest acord. I això implica que, jo què sé, que hi hagi gent que es vol jubilar, que li posin traves, que ens treguin les hores d'assemblea, que és la nostra principal eina de mobilització de plantilla, etcètera, diverses mesures.
0: Si el Consorci i l'Ajuntament per això no cedeixen, quins són els següents passos de mobilització que hi ha previstos?
4: Doncs bé, ara, això, com hem dit, l'1 de setembre, perquè es vegi que no estem en una situació de normalitat, hem convocat una convocatòria, una mobilització, i a més cridem a tota la plantilla a que secundi. La vaga és indefinida, es pot fer cada dia, però cridem que aquest dia, sobretot, es tanquin molts centres i se secundi la vaga de forma massiva. El dia 18 de setembre també hi ha una jornada a nivell de tot Catalunya, que també, a la qual també participarem. I bé, a partir d'aquí haurem de veure com van les negociacions.
0: I què dieu també la ciutadania que utilitza les biblioteques i que ara es veu afectada per aquesta vaga? Quin missatge voleu llançar des d'aquests micròfons, per aquesta ciutadania que ara diu, ostres, no puc accedir a les biblioteques com m'agradaria, que també són refugis climàtics, ho dèiem.
4: Sí, el missatge és una mica el que estem dient sempre. Al final nosaltres, evidentment, no tenim cap interès en tancar, perquè al final quan tanquem també perdem sou i portem sostenint la vaga durant molts mesos. I a més, al final també el que volem donar també és un servei digne i que es reconegui tant això, tant les nostres condicions laborals com també un servei que ha anat a pitjor. No? Llavors sí que el que sempre estem dient, no és que demanem disculpes pel tancament, però sí que demanem l'empatia i crec que l'estem tenint de tota la ciutadania, que ens està recolzant bastant. És incòmode perquè a vegades venen a la biblioteca i se la troben tancada, però també tenim moltes converses, entenen la situació i jo crec que per ara majoritàriament ens estan recolzant.
0: Pau Solsona, bibliotecari, moltíssimes gràcies.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, adéu.
4: Adéu.
0: I ara ens hem de situar a Lleida perquè ha sigut la segona nit de vigilància policial intensiva a la zona del Parc de les Vies, que ha tancat amb 12 identificats i 7 denunciats. Els últims dies hi ha hagut baralles entre joves de diferents nacionalitats. Després de la crida als Mossos, ja s'ha celebrat la primera trobada de mediació amb el col·lectiu pakistanès. Informa des d'allà Maricel Benavarre.
10: La segona nit de vigilància policial especial a la zona del Parc de les Vies se salda sense incidents i és el primer dia des de divendres que no n'hi ha. Tot i això, sí que es fan identificacions a 12 persones i es presenten 7 denúncies per conducció de patinets sense assegurança. També s'ha celebrat la trobada que demanaven els Mossos amb representants del col·lectiu hindú i pakistanès amb l'objectiu de fer-los entendre que havien de confiar en la policia si eren objecte de robatoris als seus comerços, que és l'origen de tot l'episodi. Malgrat que es pacifica la zona, la policia hi seguirà fins al cap de setmana.
0: La Guàrdia Civil i els agents rurals de Catalunya han desmantellat una organització que fabricava i venia il·legalment medicaments veterinaris per ocells des d'un laboratori de Terrassa, a prop de Barcelona, que tenia la llicència suspesa. Martí Oliver.
11: Els productes es venien de sota mà clients de confiança i a través de grups tancats de les xarxes socials sense factures i amb pagaments en efectiu a través de Bizum. En 4 anys, l'organització hauria enviat almenys 500 paquets a Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, el Marroc o fins i tot als Estats Units, i els principis actius els compraven a la Xina i a l'Índia. Després de 3 anys d'investigació, els agents van registrar el laboratori a finals de juliol i van trobar 150 medicaments, 70 quilos de principis actius, ocells engabiats i 100.000 euros en efectiu. Hi ha 4 persones detingudes d'entre 42 i 76 anys i 2 persones més investigades, la majoria de les quals són familiars.
0: Al conjunt de l'Estat, la lluita contra el narcotràfic va patir l'any passat el seu pitjor resultat en 4 anys. La xifra de detinguts es va reduir un 8%, igual que la cocaïna incautada, que va caure un 37%.
7: Així ho revela l'estadística oficial del Ministeri de l'Interior, a la que ha tingut accés la cadena SER. El volum de droga que entra a Espanya creix sense parar, en especial de cocaïna, tal com reconeixen fonts policials de narcotràfic. N'entra més, però se n'incauta menys. En un any s'ha passat d'incautar 123.842 quilos de cocaïna a 77.000 l'any passat. Els experts en la lluita contra el narcotràfic consultats per aquesta casa alerten que incautar menys cocaïna no vol dir que n'hi hagi menys.
0: A Tortosa, els Mossos han detingut 7 persones que es dedicaven a empadronar persones de manera fraudulenta a canvi de diners. Qui va donar el crit d'alerta va ser el propi ajuntament després de detectar possibles irregularitats al padró.
9: Els Mossos els acusen de més d'una vintena d'empadronaments fraudulents. Segons la policia, per fer-ho, havien creat una estructura que incluïa tant la captació com l'acompanyament a fer els tràmits municipals a canvi de centenars d'euros. Durant la investigació van analitzar diversos pisos vinculats als detinguts en què hi constaven empadronades persones que no hi vivien. A més, diversos implicats també els van confessar que no hi residien i que ni tan sols hi havien entrat.
0: I els Mossos han detingut a la Jonquera un fugitiu francès a qui buscaven des de feia gairebé 2 anys.
9: L'home estava buscat per un delicte d'intent d'homicidi, lesions greus i amenaces que va passar a la ciutat de Béziers al setembre del 2024. Des d'aleshores se li havia perdut la pista, però agents de la policia catalana van detectar que tenia domicili a la Jonquera i el 14 d'agost el van anar a arrestar al seu domicili. Ara està pendent que els autoritzin per entregar-lo a les autoritats franceses.
0: I notícia d'última hora, fons del Ministeri d'Inclusió, Seguretat i Social i Migracions han confirmat a la cadena SER que ja estan habilitats 2 dels espais per acollir migrants amb capacitat per 1.800 persones. Són els de l'Homo Margarita i l'aparcament de l'Embolsamiento.
13: Sí, acabades aquestes tasques d'habilitació al llarg del matí, més de 1.800 migrants ja seran traslladats cap a aquests espais perquè puguin dormir-hi i tenir una vida digna.
0: Ara són les 8:47, anem amb els esports. El Barça celebra el trofeu Joan Gamper amb una victòria de 2-1 contra l'Al-Ahly. Oriol Llopart, bon dia.
14: Bon dia. Els homes de Hansi Flick, encara en fase de rodatge, s'han estrenat amb victòria en el que ha estat el primer partit a l'Spotify Camp Nou de la nova temporada. Hamzer i Rafinha han estat els golejadors del Barça, mentre que un gol de Sisu ha deixat el marcador en el definitiu 2-1.
0: Un Gamper amb els seus parlaments inicials.
14: Exacte. Hansi Flick va ser el primer a parlar i es va atrevir a fer-ho una mica en català.
15: Bona nit, culés. Estic molt content estar aquí.
14: L'entrenador del Barça agraïa tot el suport rebut per part de l'afició durant la temporada passada i donava la benvinguda als nous jugadors. També va tenir un record per al seu pare, que va morir el passat mes de maig, i donava les gràcies per les mostres de carinyo que va rebre per part de tot el barcelonisme.
15: Last May, when I lost my father, I felt an incredible support.
14: Rafinha es va estrenar als parlaments com un nou capità i va dedicar unes paraules als guanyadors del Mundial.
17: Bona tarda, culers. Gostaria felicitar a los campeones del mundo. Han hecho un trabajo espectacular y han hecho algo que todos los jugadores del mundo desean.
14: I tant Hansi Flick com Rafinha han coincidit que aquest any tornaran a competir per tots els títols i que per aconseguir-ho també necessitaran el suport de l'afició.
0: I qui també s'estrenava, però a la Lliga, eren l'Atlètic de Madrid i el Màlaga.
14: Els del Xolo superaven el Màlaga per un contundent 2-0 en un partit marcat per algunes xiulades i insults dirigits a Julián Álvarez. A la roda de premsa, a Simeone es va ser preguntat per aquests fets i el tècnic es va mostrar respectuós amb l'afició i va defensar la llibertat d'expressió de la grada.
18: Muy respetuoso por nuestra gente.
0: L'Espanyol presenta a Druk Krušić.
14: El club blanquiblau, que dissabte s'enfronta al Real Madrid a Cornellà, ha presentat la seva última incorporació, el central eslové Banja Drušić.
0: I el Rayo Vallecano jugarà a Butarque.
14: La Lliga va desestimar la petició del club de Vallecas, que volia ajornar el seu partit d'avui davant l'Alavés. La Comunitat de Madrid manté tancat l'estadi de Vallecas.
0: A banda de futbol, motor, Carlos Sainz renova amb Williams.
14: A l'espera del Gran Premi dels Països Baixos, l'escuderia britànica va anunciar ahir l'ampliació de contracte del pilot espanyol en un contracte multianual. El seu sou, segons algunes fonts, podria rondar entre els 30 milions per temporada.
0: Amb tennis, Hoder cau als vuitens de final de Cincinnati davant de Covoli.
14: Rafa Hoder es va acomiadar ahir del Master 1000 de Cincinnati després d'un partit en què el madrileny es va desinflar després de guanyar el primer set i va acabar cedint davant Flavio Covoli.
0: I el tenista Nick Kyrgios, suspès per consum de cocaïna.
14: El tenista ha donat positiu en un dels controls antidòpings que se li practica a finals de juny al Mallorca Open. Un Kyrgios conegut en el circuit per la seva actitud rebel ha assumit la culpa en un comunicat publicat a Instagram.
0: I en cultura... La plaça Rovira i Trias s'han dut el primer premi del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia de Barcelona. El primer premi, molt celebrat, ja que és el primer any, que se l'endú aquesta comissió de festes, Pau Puig.
12: Des del mes de gener, unes 120 persones han estat treballant pel decorat d'aquest carrer que ahir va endur-se el primer premi d'aquesta competició. La Raquel és veïna de la plaça Rovira i membre de la comissió de festes.
19: Ja portem 20 anys perquè celebrem els 20 anys de guarnit de l'associació. És tot un procés de molta feina, de molta il·lusió, de molt d'esforç, d'energia. És la traducció de la comunitat i la família que hem fet a l'associació.
12: La segona i tercera posició ha estat pel carrer Mozart i el carrer de la Llibertat, respectivament. A més d'aquests premis principals, n'hi ha hagut 6 d'especials per la decoració, el reciclatge o la il·luminació, i 3 mencions, una d'aquestes dedicades a 5 carrers que s'han guarnit amb la mateixa temàtica enguany, l'univers del Senyor dels Anells.
0: Barbie llença una nina inspirada en Marilyn Monroe per celebrar els 100 anys del naixement de l'actriu de Hollywood.
20: Sí, la figura es basa en una imatge de la pel·lícula Gentlemen Prefer Blondes, estrenada el 1953, en què l'artista porta un vestit rosa voluminós amb unes ondes al cabell. També porta guants i joieria que imita la seva indumentària al film. No és el primer cop que aquesta empresa, Mattel, fa una Barbie de Marilyn entre 1997 i 2009. La companyia va presentar una col·lecció per retrohomenatge als seus papers més importants del cinema.
0: I hem de lamentar la mort de Ricardo Pachón als 88 anys, una de les figures més importants del flamenc com a productor de grans discos.

0: produir la leyenda del tiempo de Camarón y d'altres artistes com Lola i Manuel o Veneno. Va ser director de l'Institut Andalús de Flamenco i també va participar de l'anomenada gira històrica de 1980 en favor del sí en el referèndum per l'autonomia andalusia juntament amb artistes com Camarón, Carlos Cano o María Jiménez.
1: El director de la trilogia de terror El Cien Pies Humano ha anunciat que pateix esclerosi múltiple i s'ha acomiadat del seu públic amb un documental.
0: El cineasta neerlandès Tom Six, de 52 anys, ha explicat que sofreix aquesta malaltia des de fa 14 anys i que el manté tancat a casa des de fa 6. Ara ha publicat el documental The End of Tom Six, el final de Tom Six, a YouTube. Li ha dedicat 12 mesos a aquesta peça perquè només pot treballar una hora al dia.
1: Més notícies. La nova gira de Bruno Mars oferta entrades per 70 euros des de seients on, atenció, no es veu l'escenari ni tampoc les pantalles. I just woke up
0: from a dream. You and I. Ha passat en el concert a Wembley i a Londres i ha generat polèmica a les xarxes. En el moment de la compra de l'entrada, la plataforma adverteix de la falta de visibilitat d'aquests llocs i l'Organització de Defensa dels Drets dels Consumidors, FACUA, diu que és una pràctica legal si s'avisa, però ho veu com un abús de la indústria de la música.
1: I acabem escoltant l'Ex en Bustó.

0: El grup històric actua avui al Festival Occident Summerfest de Puigcerdà i és la seva gira de retrobament i de celebració de la seva primera actuació el 30 d'agost del 1986. Tot això avui a partir de les 9 del vespre.
1: I ara, quan són les 8:53, hem d'obrir el desinformatiu.

0: espai on les notícies i els testimonis agafen formes i dimensions ben diferents. Ahir va jugar, ja ho sabeu, el Barça, va jugar el Gamper, van quedar 2-1. No, nosaltres el que vam fer va ser enviar el nostre reporter de capçalera, en Fènix, a fer un reportatge d'aquest primer partit a l'Spotify Camp Nou. Com va anar?
1: Com va anar? Va anar malament, Laura. Sí.
0: Per què?
1: Per què? Vols saber per què va anar malament?
0: Sisplau, per què?
1: Sí, exacte. Ajuda tu també amb aquesta música. Doncs perquè d'entrada dir que no torno a fer un reportatge, a ple agost a 40 graus a l'ombra. Perquè només arribar a Barcelona,
0: sí,
1: la meva esquena es va convertir, bueno, que allò semblava com quan se descongela el gel a dins de la bossa, era asquerós.
0: Ja m'ho imagino. Però escolta, ha anat bé el reportatge o no?
1: A veure, sí. He tingut diversos problemes tècnics amb la gravadora, perquè saps allò que passa, que a vegades penses una cosa i resulta que no?
0: Sí.
1: Doncs això és el que va passar amb la gravadora. Perquè mira, tindré un parell de coses que pensava que estava gravant i no va ser el cas.
0: Home!
1: Una d'elles es va demanar matrimoni.
0: Ah, sí?
1: Sí. En mig, bueno, la meitat.
0: Però va demanar matrimoni tu o va demanar...
1: No. A mi ningú em va demanar matrimoni. Jo què sàpiga, vaja. Potser no em vaig enterar d'això. Només faltava que m'haguessin demanat matrimoni i jo a la meva bola. No, va haver-hi una parella que... I la noia va dir que sí. Que també aquesta costa la jugues, perquè si tu davant de tanta gent dius, et pots casar amb mi, i l'altre diu que no, el ridícul és històric.
0: Total, se n'entera. Però escolta, tens material llavors per ensenyar o no?
1: Sí, això sí. A veure, per què tinc material? Doncs perquè he après de tu, que ets una professional com una copa d'un pina. I jo també ho soc. Per tant, em podria posar una miqueta una cançó així per amenitzar la secció? Allà està bo. Vinga.
0: Molt bé.
1: Reserva Rocks, de cop i volta. Vale, ara molt millor. Pregunta'm, què vols que et doni?
0: T'he de preguntar.
1: Sí, va, què vols?
0: Que t'ho doni? No sé, tens les reaccions dels gols, per exemple?
1: No, això no ho tinc, però digue'm coses que pugui donar. Siguem realista, va, Xavi.
0: Vas entrevistar algun jugador?
1: Para la música, sisplau. A veure, para la música, sisplau. Parem la cançó. A veure, Laura, fem-me una pregunta que siguin realista, vale?
0: Val.
1: No, un jugador, sí. A la graderia que estava jo, anava a baixar el camp a preguntar-li a Gavi quan es traurà aquell cabell de xupa-xup que em porta el col·lega. A veure.
0: Però pensava que havies anat després, jo què sé. Val, d'acord.
1: Pregunta'm, què vols de veritat, a veure?
0: No sé, què vols que et pregunti?
1: Vols una crònica?
0: Vale, doncs, Fènix, em pots fer una crònica del partit?
1: Ara sí, vinga, va, posa un altre cop la cançó.
0: Vinga, un altre cop.
1: Allà està, bé. A veure, la crònica del partit. Doncs el partit va ser avorrit, però molt avorrit, d'acord? De fet, al final del partit em vaig trobar amb unes persones i vam estar bastant d'acord, tret d'un xaval que es diu Pol Rabell,
0: sí,
1: que ja descobrirem que és un tio bastant peculiar, però la majoria estàvem d'acord.
2: Molt avorrit. Molt, extremadament avorrit. Ja em pensava que seria avorrit, però m'ha sorprès.
3: Dos, la veritat. Podrien haver caigut 5 o 6.
1: Sí, però de gols o de jugadors?
4: Uau, jo feia anys que no veia un partit tan trepidant com el d'avui.
1: T'ha semblat divertit?
4: Sí, a nivell d'una final de Champions. El nivell era molt alt, es podia veure amb la Lajli.
1: És l'única persona també que ha dit bé el nom, eh?
0: Ah, se'ls pronuncia així, eh?
1: Sí, a la Lajli.
0: Perquè
1: vaig trobar un que em deia Alella. I dic, bueno, Alella? Alella és un poble preciós que està aquí dalt, però Alella no, tio, xaval.
0: Alella no és.
1: Però ja veieu que tots, més o menys, estàvem d'acord que el partit havia sigut un tot-ton. I dic, bueno, va, no passa res. Em poso la gorra i la ullera de periodista i vaig a preguntar per el gran moviment del mercat.
0: Home, el del Rodri.
1: No, el Rodri, no. La marxa de Ferran Torres. I la veritat que m'he trobat una veritat d'opinions.
2: Li ha fet molt mal, aquest gol. A mi també em va fer mal, però ell encara n'hi ha fet més.
1: A tu em va fer mal, potser per un altre tema, no?
2: Sí, altres. No cal...
1: No cal, no cal aprofundir en aquí.
3: Molt content.
1: Molt content per què? Perquè s'ha aginat o per ell?
3: Perquè hagi fotut el camp.
4: Jo la veritat és que estic molt trist. Crec que hem perdut un jugador top, que fins i tot marca gols a la final del Mundial.
5: Home, jo el veia un suplent de collons. El que passa que últimament se li ha pujat un net als fums i crec que ja està bé que hagi marxat i hagi deixat lloc a alguns altres.
1: Aquí el que m'he donat compte és que hi ha un denominador comú, que
0: sí,
1: és que Ferran Torre, el tiburón de Recife, s'ha flipat, sí? Porta una flipada a sobre, que veiem si baixa del núvol d'una punyetera vegada, perquè ahir va tornar a penjar un vídeo del gol del Mundial. Dic, tio, espavila, canvia de tema. El cas, que dic, amb un company de dic, a veure, tu què li recomanaria a Ferran Torres perquè baixi del núvol?
0: Val.
1: I això és el que em va dir. Què li recomanaria?
2: Que es calmi, que es dosifiqui i que es calmi, sobretot.
1: Una paraula en francès, perquè ara està allà al PSG.
2: No parlo ni castellà ni francès, ho sento.
1: Però el tio... O sigui, un tio...
0: Bueno, mira, no parlo ni castellà, però no passa res, escolta.
1: No passa res, escolta, no vaig parlar català.
0: No passa res.
1: Jo vaig respectar i dic, escolta, està fantàstic. Cadascú és lliure de parlar l'idioma que vol. Quin ha estat l'altre tema d'aquest mercat de fitxatges, Laura?
0: El del Rodri, no? Que no, no toca encara.
1: No, venia amb el Rodri, tia, t'agrada o què?
0: No, ah, val, no. Val.
1: Julián Álvarez, hombre, Julián Álvarez. I mira, això m'han dit d'ell. I ja per acabar, company, Julián Álvarez, què? Acabarà sortint d'aquella presó rojiblanca?
2: Esperem que sí. Tenim els drets humans que s'estan sent vulnerats.
1: Palestina i Julián Álvarez, no?
2: Al mateix nivell. Fins i tot, bueno, no.
1: Parlem-ne, no.
3: Sisplau.
1: Però sisplau, què? Que se quedi, que vingui...
3: Sisplau, que vingui, home.
5: Tant de bo, vingui. Ens falta un nou, o sigui que ha de venir algú.
1: Quedem-nos amb això. Ha de venir algú, vale?
0: Sí.
1: Recordeu el Pol Rabell, aquest nano que sembla que porta el contrari a tothom, que sí. Tothom diu que Ferran Torres és dolent, ell li agrada. Val. Doncs atenció a la brillant idea que va tenir aquest xaval davant la falta d'un davanter centre.
4: Jo crec que hem de pagar els 120 milions un altre cop per recuperar el Ferran.
1: O sigui, tu aboga no per fitxar Julián Álvarez, sinó per pagar una altra vegada per... És que se m'acaba el riure, tio. No em faci res, estic treballant, sisplau. O sigui, per tornar a fitxar a Ferran Torres, no?
4: Sí, sí, jo crec que serà una ganga encara aprofitarem. Els 120 milions estaran ben gastats.
1: Tio, tu, jo espero que, i desitjo que no treballin mai pel Barça, nen, perquè tornar... Bueno, lo de Novita quedarà en anècdota.
4: Pol Rabell, jo crec que d'aquí un temps el veurem de director esportiu a Barça.
1: Parla amb, com a tu mateix en tercera persona, no? Bueno, ho deixem aquí, aquest tio està com una cabra. Això, bueno, se m'escapa el riu perquè era una persona que a vegades parlava com a ell mateix en tercera persona. Pol Rabell pensa això. Pol Rabell diu, bueno, a veure, tu també, col·lega, perquè jo crec que no.
0: Fan coses, és veritat que aquestes persones, dius...
1: Fan patir, diu, a veure.
0: Dissociat, estrany, no? De dir, estem parlant de tu? Parles de tu, de tu?
1: Ja, és molt raro. Està bé, vols una abraçada? Vols que et convidi a sopar o alguna cosa?
0: A veure el Barça?
1: Jo, el que sí que... Mira, ja són les 9. Jo el que sí que vull dir és que vaig entrevistar un nen de 9 anys,
0: sí,
1: que des d'aquí, si m'està escoltant, rei, et demano perdó perquè l'àudio que va gravar ha estat infumable per retransmetre radiofònicament parlant. Així que et demano disculpa des d'aquí, de part del Fènix, una abraçada molt forta. I tot i que aquest reportatge ha sigut una mica, la veritat, que ensopegat, espero que la temporada del Barça sigui més fluida.
0: Molt bé. Fènix, moltíssimes gràcies per aquesta feina tasca de periodista rigorós. Una abraçada. Demà més. A uns anuncis i obrim el racó de pensar.
6: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
7: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
8: Patrocinen MediaMarkt i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
9: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
10: La MIM, Cubarsí. Joan García.
11: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
10: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
11: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
12: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
13: I tu, i tu, em fas anar.
14: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
15: Només penso en tu.
14: Referents amb tu.
6: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: Obrim el racó de pensar d'aquest dijous, molt ben acompanyats i acompanyades del divulgador científic Pere Estupinyà. Bon dia, Pere.
1: Hola, bon dia, Laura, com esteu?
0: Molt bé, com estàs tu?
1: Bé.
0: Ara feia dies que no parlàvem.
1: Sí. De fet, estic a Sant Carles de la Ràpita, dins d'un cotxe.
0: Molt bé.
1: Bona senyal i...
0: Està bé, està bé. Què anava a dir? Què t'ha fet pensar aquests dies, Pere?
1: Pues el que ens està fent pensar molt a tots, que és el, i és el que anava a dir, no?, el tema de la calor. Però la calor dins de no d'algo anecdòtic, no d'un estiu que fa més calor, sinó d'esta tendència que és el canvi climàtic, que la sensació que tenim és que aquest estiu està fent molta calor, és quasi insufrible, però és que no anirà millor. Jo me feia pensar l'any passat que a la Vivir va hi haure una onada de calor al principi d'estiu i encara estàvem el diumenge en Javier del Pino parlant i dic, disfrutem de l'estiu més fresc dels que venen. O sigui, no era l'estiu més càlid de... Òbviament, ara, potser aquest és l'estiu més càlid dels últims anys,
0: sí.
1: Però és el més fresc dels que venen. I això, bueno, jo que em dedico a la divulgació científica, el tema del canvi climàtic l'he treballat molt, pues te fa pensar.
0: I tant, no, i a més penso, ara totes les persones que tinguin ecoansietat estan a casa seva dient ai, ai, ai, ai, ai, ai, un altre cop parlant d'aquest tema, la consciència climàtica també ha calat cada cop més en nosaltres. Vull dir que és veritat que Déu-n'hi-do amb el que anem llegint i les notícies, que no són precisament optimistes, però és veritat que crec que sí que hi ha hagut una certa presa de consciència, no?, del panorama que tenim. Com ho veus?
1: Sí, però el que passa és que serveix de poc. És a dir, ara estem parlant de la calor, d'aquí unes setmanes parlarem de les tormentes, un altre cop parlarem d'altres fenòmens climàtics extrems. O sigui, el canvi climàtic, el que sí que potser podem dir és que el negacionisme és cada vegada més... està més reduït. És a dir, hi ha diversos tipus de negacionisme. El negacionisme de dir el canvi climàtic on existe, això jo quan vaig començar a divulgar sobre el tema, doncs sí que hi havia molta gent que diu, això del canvi climàtic és mentira, això no existeix, el temps sempre ha canviat al llarg de la història. Ara, la gent ja té la consciència de que aquest canvi climàtic és real, està causat pels humans, això encara hi ha algunes persones que poden dir no, això, però és que no li veus explicació a esta rapidesa de canvis, no només en la calor, sinó en altres fenòmens climàtics, i el que sí que tenim consciència és de que

0: fa l'entorn, perquè penso, la mítica aquesta que veiem també a xarxes, que molta gent s'apodera d'aquestes frases com si això fos ja el seu dogma, quan diuen, no, perquè jo he d'anar procurant per la palleta amb la que em bec el suc que sigui de cartró, però la resta està contaminant amb els avions privats, si ells no miren pel medi ambient, per què ho he de fer jo, no? Aquesta mentalitat de dir com que l'entorn contamina més, quin sentit té que jo ho faci? És a dir, que també l'entorn social condiciona que nosaltres decidim no fer res.
1: Sí, sí.
0: És complicat, perquè...
1: Sí, això és real, És a dir, el que passa que això és una excusa que ens pot servir a cadascú de nosaltres per no sentir-nos culpables, però és que jo crec que no ho som. És a dir, jo no ho decidixo, ni tu decidixes quan enxufes a la paret una làmpara o un aire condicionat, d'on ve aquesta energia? Si ve d'uns combustibles fòssils o ve d'unes fonts renovables? Això no ho decidim nosaltres. Sí que podem... O sigui, podem fer el nostre granet de sorra, però aquí el canvi que es necessita de model energètic és gran. Però aquí també, si som realistes, aquí en canvi climàtic parlem de dues coses, no? La mitigació i l'adaptació. Mitigació és intentar frenar el canvi climàtic, és a dir, fer aquesta transició energètica, que s'emetin menys gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera i que a poc la temperatura vagi baixant. Això ara mateix ja fem tard. O sigui, això, per molt que ara deixem d'emetre, el CO2 no desapareix de l'atmosfera d'un dia per l'altre, el canvi climàtic està. Llavors, el que estem parlant és l'adaptació. És un punt de vista una mica més derrotista, de dir, assumim que això no ho podrem parar i que les temperatures seguiran pujant i els fenòmens climàtics seran més extrems i les costes, per exemple, a Catalunya, doncs la costa patirà, perquè arribaran uns fenòmens que abans eren molt poc freqüents i cada cop ho seran més. Yeah. Llavors, com ens adaptem a això? I aquí... Jo crec que l'acció sí que és més local. És a dir, quan diem de frenar el canvi climàtic sí que és una cosa de quasi de governs mundials i de cumbres del clima i tal. Però com ens adaptem al canvi climàtic, aquí sí que cada persona o cada regió o cada ajuntament ha de dir quins són els problemes específics que tinc jo. Si ets d'interior, tindré problemes de sequera o de risc d'incendis. Si ets de costa, tindré problemes al litoral. Llavors, quines coses tinc que preveure jo que passaran el clima, perquè no el frenarem, el canvi climàtic, quines coses passaran i quines coses jo necessito actuar per a quan arribi, pues, a veure, l'exemple més senzill és ficar-te aire condicionat a casa, saps?
0: Llavors... Què anava a dir? Moltes polítiques europees per això es fan amb objectius a llarg termini, amb aquest horitzó 2030-2050. Què en penses d'això? És un exemple més... que estem minimitzant aquest problema? Això que deies ara de dir, ostres, ja estem fent tard també amb el CO2, però és veritat que alguna cosa hem de legislar de cara al futur. Però fer-ho a tants anys vista, creus que té sentit, que hauria de ser encara més curt termini?
1: No, sí que té sentit, perquè les coses no es poden canviar si som realistes d'un dia a l'altre. El que passa és que sempre s'estan retrasant aquestes dates. És a dir, quan la Unió Europea planteja l'acord de París i d'intentar fer les mesures necessàries per a que la temperatura no pugi certs graus d'aquí a 2030. Molt bé. Passa uns anys i ja ho fa a 2040. I després a 2050. És un punt d'impotència, potser, perquè aquí el problema és que el que emet un país... el que tu plantejaves, no? De dir, si jo faig algo però els altres no fan res, te sents una mica idiota, no? I sí. Això, inicial, a nivell de països també passa. Tu li dius a certs països que estan en ple desenvolupament, en Àfrica o en Amèrica Llatina, o fa un temps a Xina, li dius, no, deixa d'emetre emissions. I qui li diu? Li diu Estats Units i Europa, que són els dos punts que han creat el canvi climàtic. Perquè el canvi climàtic, qui l'ha creat, és Estats Units, sobretot, i també Europa, emetent molts de gasos d'efecte hivernacle. Llavors, els dius a alguns països, ara tens que restringir les teues emissions, i dius, escolta, que ara és el meu torn. Ara és jo que m'he de desenvolupar. Llavors, quan arribes a aquestes cimeres climàtiques, ficar-se d'acord tots els països és complicat. Llavors, quan te fiques d'acord, arribes a uns compromisos de dir, vale, doncs intentaré

0: reduir les emissions per estos límits i veus que no es van complint. Llavors, estes fites s'intenten retrasar del 2030 al 2040, 2050. Llavors, la sensació que tenim, els que ens dediquem així, que ho analitzem d'una manera així més sèria, és que el canvi climàtic no el frenarem, és a dir, la temperatura seguirà pujant, i pot pujar més o pot pujar menys. És a dir, si ara mateix no féssim res, doncs a la millor al 2070 o 2080 tindríem 4 graus més de temperatura que el període preindustrial, que és el que se fica com a referència. Si fem una mica, doncs potser en tindrem 3. I si fem una mica més, potser en tindrem 2,5. És a dir, el canvi climàtic lo tindrem, les temperatures seguiran pujant. Quan més féssim, menys pujaran. Però és clarament insuficient per a aquesta idea que jo crec que hi ha gent que... Aquí hi ha un tema d'optimisme, de pessimisme o de realisme. O sigui, els més optimistes te diran sí, encara estem a temps de frenar-lo i podem utilitzar la tecnologia i podem fer... Els més pessimistes te diran això, on anem a un cataclisme i aquí hi haurà inundacions. I jo que tinc una visió una mica més realista... jo tiro més cap al pessimisme que cap a l'optimisme, sent clar, realista.
1: No, exacte, vull dir que ara ja el que queda és minimitzar al màxim, és a dir, ara ja sabem que això, el retrocés és molt complicat, per tant intentem que mitigar al màxim possible aquests efectes, no? Que sigui els anem una mica espaiant o potser que no siguin tan bruscos i sí, que potser si hem de pujar 4 graus la temperatura acabi sent això, com més tard millor, perquè evidentment, imaginar-nos si ara estem parlant d'aquests estius a 40 graus, no em vull imaginar d'aquí 20 anys, on estem, si seguim de la mateixa manera, que també és preocupant. I ara digues.
0: Sí, no, que insistixo en això, eh? O sigui, sí que s'ha de fer als dos nivells. O sigui, s'ha d'intentar fer la transició energètica, reduir emissions i que la temperatura mitja del planeta puja el mínim possible. Clar. Però després, assumir que sí que pujarà, i llavors, a nivell local, jo que ara estic a Sant Carles de la Ràpita. O sigui, els turistes que van vindre la setmana passada, si és el primer cop que venen a la Ràpita, l'any que ve no tornen. O sigui, no tornen, perquè diuen, vindré aquí per a patir, jo no vinc a vacances a estar a aquestes temperatures. Llavors, un ajuntament com Sant Carles de la Ràpita s'ha de plantejar igual obrir altres finestres d'activitat turística o temes d'agricultura. Ara al Pirineu estan plantant, al Prepirineu estan plantant pues, més raïm per a fer vins, hi haurà zones, o sigui, aquí al Delta, a la millor, si dius, bueno, sempre s'ha estat plantant arròs al Delta de l'Ebre. Això podrà continuar sent així? Si quan tinguéssim una crisi d'aigua tan gran, o potser tenim que començar a pensar quins nous cultius seran los adequats per a un terreno que ja no serà el mateix.
1: Clar.
0: Saps? És que el que hem d'entendre és que això no és un estiu dolent, és que els que venen, a veure, i que ens podem adaptar, és a dir, pues bueno, pues a la millor la gent no vindrà a l'agost i vindrà al setembre i l'octubre i aquí a la costa, en lloc de tindre un tipus de peixos, pues se tropicalitzarà el mar Mediterrani i tindrem peixos de colors i es podran fer snorkel. No sé, per què ser dolent. Al sud d'Anglaterra estan obrint zones de platja que abans ningú anava i ara poden anar. És a dir, en esta adaptació és per evitar els riscos, però potser també, si intentem ser una mica optimistes, no ingenus, pues, trobar-li possibilitats.
1: Ara ho deies a les cimeres, eh? Penso també l'estratègia davant del canvi climàtic té més sentit que sigui col·lectivament en tots els estats i que ens anem trobant amb aquestes cimeres, que muntem aquestes trobades, que com a estats diversos prenem decisions conjuntes i que vagin en la mateixa línia, o potser tindria més sentit que cada estat també regulés o decidís com mitigar el seu impacte ambiental, perquè és veritat que les realitats són diferents. A Espanya, sí, que a l'Aràbia Saudita, que als Estats Units...
0: Sí, la idea és que siguin compromisos globals. El que passa és que això no està funcionant. O sigui, els que hem cobert algunes COPs, que són les conferències de les parts, el que arriba a finals de novembre, principis de desembre, i sempre hi ha la cumbre del clima, on pretén arribar a acords globals. Jo recordo que jo vaig començar a cobrir el tema el 2007, no? És quan me vaig conscienciar més i vaig començar a escriure, i llavors tenia que vindre el 2009 la cumbre de Copenhague, que tenia que ser aquell... Estava Obama a Estats Units, molt conscienciat pel canvi climàtic, i tenia que arribar l'acord de Copenhague de reducció d'emissions, i no va arribar. I llavors això va ser un dels primers fracassos. Llavors, jo crec que aquestes... Això és una opinió molt personal, però jo crec que aquestes cimeres del clima que han a principis de desembre són un fracàs. Són un fracàs, i el que fa és retrasar l'acció. És a dir, fiquem tota la confiança en que en aquell moment hagi un acord o hagi unes mesures, i tenen algo... A part de que va moltíssima gent en avions, contaminen, no s'arriba a cap solució, te fa... A mi la sensació que em transmet és que és molt ingenu pensar que tots els països se ficaran d'acord en una cosa així, i que potser alguns acords bilaterals serien més útils. És a dir, si Estats Units i Xina arriben a un acord bilateral de dir, vinga, va, intentem deixar de banda a Costa de Marfil i a Jamaica i a altres països, i tu i jo arribem a acords de reducció d'emissions, perquè sabem que això, estant Trump, no pot passar, ¿vale? però algo així més bilateral, o inclús, perquè clar que no, Europa sí que ho pot pretendre, però inclús en un continent més cohesionat com Europa, on hi ha països que formen part de la Unió Europea, també cadascú va a la seva banda. Llavors el que no farà Espanya o Itàlia és dir, bueno, pues jo me sacrifico pel clima si no ho fa França o Suècia. M'estic inventant els països, sí, sí, sí. Llavors, tot això està uns pels altres, però el que tu plantejaves és cert. O sigui, jo crec que ha d'haver líders. La Unió Europea ha intentat, en aquesta crisi que, deguda a l'arribada de Trump, aquesta inacció climàtica dels Estats Units, la Unió Europea està intentant liderar. Les idees que tenen són bones, els plantejaments que fan són bons. O sigui, aquí, a nivell local, pues, el Partit Socialista està intentant impulsar un pacte pel clima, que no és molt diferent en contingut del que el Partit Popular vol fer. El que passa que és un tema de retòrica, un tema de política, que no es ficaran d'acord no per les coses que s'han de fer, que jo crec que tots ho tenen clar, sinó pel discurs i la retòrica, i si la paraula emergència climàtica és necessària o no, per al PSOE sí, per al PP no, però per al final el que s'ha de fer sí que tots saben que és el mateix. I bueno, tu com a ciutadà o com a persona involucrada en temes mediambientals, la sensació final que tens és que és un tema molt complex, i que no hi ha manera.
1: Pere, molt interessant el que dius, sempre és un plaer escoltar-te. Ara són les 9:20 i et volia demanar, escolta això perquè crec que t'interessarà. Tenim a l'estudi amb nosaltres la nostra companya, l'Èlia Pijoan. Bon dia, Èlia.
2: Hola, bon dia, Laura.
1: Per un tema, Pere, que crec que t'agradarà, com deia. No sé si et passa, Pere, que tens records a la ment dels quals no en tens cap fotografia i t'agradaria tenir-ne.
0: Com ho dius, això?
1: Per exemple,
0: records...
1: Clar, tu tens un record de... Doncs m'invento, quan era petit, i me'n recordo de les postes de sol o els esmorzars que feia amb la meva àvia. Recordo perfectament l'escena, el mantel que hi havia, que esmorzava amb l'olor que feia, però no tinc cap fotografia d'això, de dir, ostres, m'agradaria tenir aquell moment immortalitzat. Això et passa?
0: No, perquè ho reconstruïxes. No sé si t'estic seguint, però tu quan tens un record, reconstruïxes una imatge que possiblement és una imatge que no has vist, no és una imatge fidedigna, no és una cosa que es va quedar gravada com a foto a la memòria, perquè la memòria no funciona així, però si jo recordo jugar a cartes en la meva àvia, estic reconstruint una imatge.
1: Sí, però jo em referia a la física, és a dir, la imatge física. La cosa és, hi ha una companyia barcelonina que es veu que ha aconseguit a través de la IA crear aquestes imatges a partir d'aquestes memòries. Llavors el que fan és, a través d'un record físic de memòries perdudes, per exemple, veïns de pobles com Paiporta, on la Dana va fer malbé moltes fotografies, doncs l'han pogut recuperar. És un projecte que es diu Synthetic Memories, ha estat molt exitós fins al punt, Èlia, que el MoMA de Nova York ho ha decidit exposar. Com va començar aquest projecte a veure?
2: Doncs mira, el projecte va sorgir d'una companyia, com bé has dit, que és barcelonina, Domestic Data Streamers, que es dedica a generar imatges amb intel·ligència artificial. I fa 3 anys que treballen en aquest projecte. I al principi, per entrenar l'algoritme i fer bones imatges, van començar fent entrevistes als seus avis. Jo he parlat amb la Iri Dordes, que és directora de Synthetic Memories, i això és el que ens ha dit sobre com va sorgir tot això.
3: El que vam fer al principi va ser doncs, un experiment a l'oficina amb avis. Començàvem les entrevistes preguntant-los quin és el teu primer record. Ens hi preguntàvem, tens alguna foto d'aquest record? La resposta era que no. Amb el diàleg amb la intel·ligència artificial, a través del que ens explicaven, els hi ensenyàvem i era com, ostres, sí, això és com un record. No?
1: Sabem que el museu exposarà 9 memòries relacionades amb diferents temàtiques i tu has parlat amb una d'aquestes.
2: Hem parlat amb l'Isabel, que és una veïna de Paiporta que va passar la nit de la Dana a una biblioteca. Li van fer l'entrevista un any després d'aquest desastre i ella va decidir que si li feien una imatge d'un record, li farien de la seva infància.
4: És com que te poses en la situació actual en la que estàs i tires dels records d'abans de la Dana. Començarem a fer preguntes. Abans de la Dana, quan tu eixies del poble, pues, per on anaves? Jo baixava molt al barranc perquè corria l'aire fresquet. I com era el barranc? Pues el barranc era aixina, tenia sol de costa, saps? Perquè de vore el poble tot ple de fang, és com que tot l'altre se borra.
2: Sí que és veritat, Laura, que ella és bastant desconfiada de la intel·ligència artificial, però sí que és cert que quan li van donar aquella imatge li va agradar bastant el resultat.
4: Jo sóc un poc anti-intel·ligència artificial i quan m'ho diguen, dic, esto va en serio? La IA li trau com 4 o 5, no? Diu, quina sens més teua? Jo li dia, esta. Arrel d'eixa, jo continuava contant. Quan ells al final recreen esa imatge i a mi me l'ensenyen, bueno, mos ficarem a plorar, claro, evidentment. Me vaig quedar impactada i dir, ostres, pues sí, la tinc allà en casa a posar.
2: Clar, gràcies a aquesta iniciativa, l'Isabel, doncs, ha pogut sanar una ferida que molts valencians encara no han sanat.
4: Te recorden moltes coses, és complicat. A més, és que quan tu parles amb la gent, te diuen que sols me queden els records. Fotos que tenies, escrits, en cadascú el que tinguera, tot això ho han perdut tot.
1: És molt emotiu,
2: és
1: això,
2: molt bonic,
1: i serveix. És veritat que dius, home, remou i penses... Té sentit, no?, aquestes petites iniciatives que dius, ostres, que passes de provocar tots aquests sentiments en una persona. Sabem que aquesta companyia, de fet, ha fet aquest projecte no només per ajudar a tenir aquest record físic d'allò oblidat, sinó també que pots reescriure d'aquesta manera el passat, ajudar a persones fins i tot amb demència.
3: És una teràpia no farmacològica per persones que pateixen demència, que pugui doncs, ajudar en temes de preservació de la memòria històrica, d'un intercanvi cultural, intercanvi generacional, ens ajuden a obrir un diàleg sobre el passat.
1: I Elia, quines altres històries exposaran a la companyia al MoMA?
2: Doncs Domestic Data Streamers recollirà memòries de persones com la Carmen. Ella recorda com el seu pare va ser empresonat a la Model i com la seva mare va llogar un balcó just davant de la presó per mirar-lo de lluny. A partir d'aquest record s'ha generat una imatge que es podrà veure junt amb la de la Isabel a Nova York del 27 de setembre al 13 de juny del 2027.
1: Elia Pijón, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Et faig la mateixa pregunta, per cert. Tu si poguessis... recuperar-me una memòria que no tinguis fotografia, quina t'agradaria o cap on aniries?
2: M'encantaria tornar a la infància, també, sí. Mm-hmm. Els correfocs de festes majors, de Badalona, per exemple. Jo soc de Badalona, m'agradaria tenir una imatge així d'allò sota de...
1: dels correfocs d'allà.
2: Sí.
1: Molt bé. Elia Pijón, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Interessant, Pere, això?
0: Sí.
1: Té tota aquesta vessant sociosanitària, també.
0: Sí. Perdona?
1: No, deia que pot ajudar les persones amb demència, que també és important, això.
0: Bueno, a veure, no sé, Els pot ajudar a mantenir algun record, però a solucionar la demència, no. Però, no, a veure, és algo bonic. Jo, cadascú, pues, quan em preguntaves què voldria recordar, jo recordo... que és una xorrada, però quan jugava a futbol sala un dia vaig fer un golazo, saps? Que dius, ostres, com m'agradaria explicar-lo, ara estava aquell jugador, ara estava l'altre, com vaig regatejar un, com vaig fer aquell moviment, com vaig fer aquell gol, i dius, ostres, tindre la imatge del Pere de petit fent aquell gol, pues seria bonic. No, i això és molt, molt simplista, però que...
1: No, però està bé, és veritat, bueno. Tots aquests records que et queden marcats en la ment, i mira, escolta, Pere Estupinyà, moltíssimes gràcies, una setmana més. Que vagi molt bé.
0: Vale, abraçada.
1: Adéu. Queden Queden menys de dues setmanes perquè els alumnes tornin a les aules i avui nosaltres ens volem preguntar quin paper hi té o els agradaria que tingués la tecnologia a l'aula als professors. Sospito que són dues dades que no tenen per què coincidir, les respostes a aquestes dues opcions. Tenim d'una banda l'Enric Prats, que l'hem convidat aquí a la ràdio, professor de Pedagogia Internacional a la Universitat de Barcelona. Molt bon dia, Enric, com estàs?
5: Hola, bon dia.
1: I també tenim l'Ismael Terrats, ell és professor de català de l'ESO, en aquest cas. Ell també és professor associat a la UB de màster de professorat, en el teu cas és de la FEB Sant Ramon. Bon, com estàs?
6: Bon dia, molt bé.
1: Gràcies. Gràcies per venir tots dos en aquest estiu calorós, perquè estem una mica més fresquets. I ara que ho dèiem, o sigui, aquest curs, nosaltres ens hem fet un tip de parlar a la ràdio, als mitjans en general, no només de les reivindicacions del sector educatiu, també dels estudis, hem parlat de PISA, de les competències bàsiques, hem parlat d'aquest 25% a les classes, de classes en castellà, del fiasco de l'adjudicació de places de docents, i ja acotant el tema que avui ens ocupa i que vull portar-vos a taula és aquesta prohibició total dels mòbils, rellotges intel·ligents, la irrupció de la IA generativa i el ChatGPT a les aules. I us volia preguntar per vosaltres quin debat creieu que hauria de ser? Com incorporem el ChatGPT a la pràctica educativa o com el traiem un cop ja l'hem incorporat?
6: Bé, doncs... és una pregunta complicada.
1: És complicada, però, donaria per parlar potser segurament molt més del que sí, dura aquest programa.
6: Segurament és un dels reptes que tenim ara de present i de futur a les aules i a més és un repte que hem de prendre tots consciència. Penso que nosaltres som educadors i que l'educació està evolucionant. Segurament el professorat, m'has dit, soc professor de català. Bé, català potser és el que menys faig a la classe. O sigui, ja sabem la diversitat que tenim a l'aula, sabem quines són les necessitats de tot el professorat i de tot l'alumnat, i llavors nosaltres som acompanyants, educadors, i segurament en aquest repte nosaltres també hauríem de poder educar en aquest accés a la tecnologia per part dels infants, per part dels adolescents i per part també dels adults, que és un altre repte. Llavors, jo ho encaro com això, com un repte bonic i que, a més, crec que és una part de la nostra feina. I això no podem dir que nosaltres no és... que sóc professor de català, que sóc professor de ciències, de no sé, de socials, sinó que som educadors globalment i crec que és important que nosaltres també ens fem fem bandera d'això, no? Som coeducadors amb les famílies, òbviament, però crec que la tecnologia l'hem de posar també, hem de posar el focus en ella.
1: Mm-hmm. Enric, què dius tu?
5: Bé, comparteixo el que diu l'Ismael i donant continuïtat a això, jo fixaria tres coses. Una, tenir clar les finalitats, el per què. Perquè som aquí, perquè estem fent, perquè eduquem, perquè formem, perquè ensenyem, digue-li com vulguis, el per què. I si tenim clar el per què i les finalitats, els mitjans ja vindran. La IA i qualsevol tecnologia no és més que és un mitjà per aprendre, que ajuda molt, per cert, és una eina potentíssima, tothom la fem servir, la IA. I per tant hem de situar-ho sempre dins un objectiu, dins una finalitat. Si tenim clar això, jo crec que la resta ho podem treballar amb més comoditat. La segona idea és confiar, com deia l'Ismael, en els educadors, confiar en el professorat. I confiem poc en el professorat, confiem poc tant els experts en educació com a l'administració, com les famílies, com els alumnes, diria jo, i confiem poc en el professorat. Jo crec que és la clau de volta de tot aquest procés. Si no confiem en ells, que han de tenir criteri per aplicar aquestes eines i d'altres, doncs malament. Per tant, la confiança per mi és clau. I la tercera idea és donar-li una mirada ètica a tota aquesta qüestió, no una mirada punitiva, repressiva, de ai, ja m'han colat un gol als alumnes, ja m'han colat no un treball fet a mia, sinó donem la volta. Ara ho parlàvem amb l'Ismael, no? Jo crec que els alumnes venen amb, majoritàriament amb bona voluntat, no? No venen amb aquella maldat implícita, alguns sí, òbviament, però aquesta mirada ètica crec que l'hem de reforçar en l'ús de la IA i de qualsevol tecnologia.
1: Feu servir vosaltres la IA per preparar també el vostre material, les vostres classes, o per buscar informació, idees a l'hora de traslladar als alumnes?
6: En el meu cas, òbviament sí, perquè dèiem, no? Tenim una aula diversa. Una de les possibilitats que... Una aula diversa, ja sabem que tenim els mitjans que tenim. En la qual cosa, per nosaltres... doncs ens ajuda doncs, a preparar, doncs, si tenim dèficit d'atenció, si tenim una dislèxia, si tenim altres capacitats, tu tens unes activitats preparades i llavors, en base a aquestes activitats, com puc fer, com puc adaptar aquesta activitat en aquest alumne? Això, vull dir, fa 5 anys no ho podia fer. I segurament aquests alumnes, de vegades, jo sentia que estaven desatesos. Penso que això és molt potent. I això també s'ha de reivindicar. L'altra cosa és... fem un ús ètic, òbviament. Confiem en el professorat i formem el professorat, com deia l'Enric. Però i l'ètica està a la base de la nostra professió, com està a la base del periodisme, de la sanitat i de tantes altres feines, no? Llavors, òbviament, pues això, una correcció mia, un posar dades dels alumnes a la IA, tot això és el que s'ha d'evitar i s'han de fer protocols. Però que l'eina et pugui ajudar a fer aquestes activitats o per atendre els casos més difícils, doncs és un dels usos que li fem servir. No?
1: Sí, sí.
5: Sí, sí, també l'uso, deia, i tant. Crec que és una eina molt potent. Seria, tornant enrere, com si fa 20 anys no utilitzéssim el corrector de Word.
1: Clar,
5: no?
1: També, clar.
5: Pel català,
1: sí, sí.
5: No?
1: Sí, sí.
5: Sí que recordo en aquella època que hi havia gent que era contrària a utilitzar el corrector de Word, que hi havia gent contrària a utilitzar la calculadora matemàtiques, no? Bé, són eines que, insisteixo, si tenim clara la finalitat, i com deia ara l'Ismael, no... passar la frontera del que serien aquells riscos, ja no ètics, sinó normatius i legals, com per exemple protecció de dades. És obvi que no podem posar un treball d'un alumne amb noms i cognoms a qualsevol eina, ChatGPT, perquè ja sabem que implica això, no? I per tant, si som capaços de mantenir aquesta doble frontera ètica i legal, jo crec que l'ús de la IA és molt profitosa en el nostre camp. Molt.
1: Sobre la confiança que dèieu ara en els docents, clar, penso, ara amb el que veiem ara, el docent fins fa uns anys era entès com una persona que estava en la classe i que era la persona en qui requeia la feina de transmetre el coneixement. No? El professor aquí arribava a l'aula, explicava la lliçó, tothom callava, això parlo de fa temps, escoltaven, i per tant el professor era la persona de referència, la persona que transmetia i et feia treballar o t'explicava el que havies de fer. Val. Això amb el temps ha anat canviant. Això amb el temps, ara hi ha, per exemple, escoles, de fet, crec que el sistema educatiu també ha evolucionat en aquest sentit. Ja no és el docent que està allà només parla ell i la resta callem i l'escoltem, sinó que precisament es treballa per tant intentar, no?, des de potenciar la participació, la creativitat, les habilitats socials de l'alumnat. Clar, amb la irrupció de la IA, penso, també com canvia la vostra figura entesa per això que dèiem de la confiança, perquè penso, l'alumne... L'alumne ha d'entendre que el professor no només és una eina de vomitar-me coneixement, perquè per fer això ja m'ho fa el ChatGPT. És a dir, jo si tinc un dubte, com a alumne, penso, escolta, doncs, potser no cal que li pregunti al professor, potser m'ho vaig a buscar perquè la informació la tinc a internet. Que aquí també crec que vosaltres, no sé com ho veieu, també, de si us ha arribat a fer replantejar la vostra figura, la irrupció d'aquesta tecnologia, perquè som, oi, m'he de resituar potser una mica més respecte a fa uns anys. Què en penseu?
6: Però l'accés a la informació com a tal sempre ha estat. Vull dir que fa anys ja diem, ostres, si no ho has entès, doncs hi ha aquest vídeo de YouTube on hi ha un altre professor que segurament és millor que jo i t'ho explica millor. Però, i a vegades ho fan, i fa molts anys que busquen aquesta informació o que al final és una ajuda que tenen. Però l'alumne també es cansa d'això, no? L'alumnat penso que li agrada la passió que li pots posar, el tipus de classes que fas. Òbviament ja no fem... la classe magistral està morint i no ha de morir del tot, eh? Jo no sóc contrari a la classe magistral perquè crec que també té molt, encara molt a ensenyar, no? Però és cert que el que s'aprèn en grup, etcètera, etcètera, no s'aprèn a casa. Vull dir que l'accés a la informació, sí, segurament ens fa replantejar, ja et dic, jo cada cop sóc menys docent de català, segurament, i sóc més educador, més acompanyant, però que per mi la IA no és diferent d'altres tecnologies prèvies, crec.
5: Uh-huh. No, no, no ho és pas. De fet, és, pot ser un pas més enllà, més potència, més velocitat, més del que vulguis, però no és una eina massa diferent del que ja teníem. I amb això que dèieu ara, amb això que deies tu, Laura, sí que és interessant veure la posició del docent en tot això. El docent fa un gir, l'Ismael ho estava ja insinuant, no? Em sento més acompanyant, em sento més guia, i jo diria que la IA en especial, i també totes les eines digitals que ja la precedien, ens fa ser més creatius, els docents, perquè alguna cosa hem de portar.
1: Clar.
5: O sigui, abans, en aquest paper que tu deies, Laura, tan caricaturesc, no? de que el mestre era algú que només transmetia,
1: sí.
5: I per tant, fixa't que el fet de transmetre, jo diria quasi com un periodista, que no us inventeu res, en teoria.
1: Sí, sí, sí.
5: No, no us inventeu res.
1: No, no.
5: I transmeteu.
1: Espero que no.
5: No? Alguns sí que s'inventen, no? Però vosaltres no... Aviam, la part de transmissió que tenia el docent no es pot perdre, òbviament, no s'ha de perdre, però el fet de poder afegir alguna cosa a aquest coneixement que circula pel món, és a dir, oferir criteri als alumnes que sàpiguen buscar aquesta informació en YouTube, on sigui, com deia l'Ismael, no? I per tant, amb criteri, i per tant que pugui ser capaços també de veure que a classe el docent hi aporta alguna cosa, no? Per mi és la clau. Perquè quan el docent no aporta res, és fàcil canviar-lo per un robot o un humanoide. És molt fàcil. És molt fàcil, no? I de fet, moltes opcions online ja van per aquesta línia. Molts cursos virtuals ja van per aquí. Molts bots, molts chatbots educatius ja van per aquí. Per tant, el docent queda recanat, el docent queda eliminat, la seva funció. Per tant, el docent es veu obligat a fer una aportació més, a ser més creatiu, en
1: clar,
5: definitiva,
1: sí,
5: no?
1: Clar.
5: I per tant, aquesta presencialitat, jo crec que és fonamental que ens la creiem. Si no, perdrem un gran què en educació.
6: Sí, en aquest sentit, per exemple, li comentàvem abans un exercici, no?, que potser exemplifica això que preguntes, no? Per fer la redacció de Sant Jordi, no?, la típica redacció de Sant Jordi, una escriptura creativa. Segurament, si tu demanes ara fer una redacció de Sant Jordi en una classe de 32, als 6 o 7 que no els hi agrada l'escriptura creativa, doncs, o que no en saben i que els hi fa molta angoixa, doncs aniran a casa i et faran trampes, no? Llavors és, val, hi ha alguna altra activitat per treballar l'escriptura creativa que els pugui agradar més? Doncs, per exemple, nosaltres fem una cosa que és triar la teva pròpia aventura, que entre 3 o 4 fan com aquells llibres de fa molts anys, no?, que tu ets el protagonista i has d'anar escollint, doncs, mitjançant diverses opcions, quin camí és el que tries. Doncs aquest exercici el fem també a classe, i aquest ningú fa trampes, perquè els encanta. Clar. Els encanta fer-ho, disfruten, cada grup doncs s'empesca una. Llavors dius, és el mateix exercici, però li has donat una clau de volta, no? Llavors hem de ser més imaginatius i pensar que tot allò que feien abans, doncs, potser ja no ens val, i hem de pensar quines coses en què no ens faran, no voldran fer trampes perquè els hi agradarà. I l'altre és que tu, com a docent, també els ensenyis de, si tu m'entregues una tasca feta perfecta, no et puc ajudar. Val? Tens un 10. El que vols és la nota? Vols aprendre? Llavors, hem d'intentar fer que els nanos vulguin aprendre.
1: Que crec que ha sigut el repte de l'educació tota la vida. Aquest,
6: tota la vida. És que, per mi, és això, haver de posar una nota és el nostre problema. El fet d'haver de posar...
5: És la part que menys agrada.
6: Exacte. Si no poséssim notes, això seria una altra història.
1: I escolta, ara que dèiem, ho deixàvem mig caure, la feina, emportar-nos feina a casa.
5: Ui.
1: Som tota la generació, crec que aquí a la taula, que hem tingut deures a casa. Hem fet tota la vida, s'han fet deures. Té sentit ara aquest concepte de deures a casa? Potser no amb totes les assignatures, o potser en algunes potser més que sí que en altres. Però no sé si perd el sentit, en tant que si el que volem és potenciar aquesta creativitat, aquestes competències socials, que ho faci a casa l'alumne, que no tenim cap mena de manera de saber com ho ha fet, no sé si té sentit.
5: Mira, Laura, la paraula deure ja fa iuio, ja fa por.
1: Ja fa por,
5: ja fa por la paraula deure, no?
1: Veritat.
5: La paraula tasca potser és més suau. En aquest sentit, jo sí que defenso que durant l'estiu o fins i tot durant el curs hi hagin tasques que siguin profitoses. Uns deures repetitius d'allò que s'ha fet malament o erròniament durant el curs no té cap sentit, perquè l'alumne es cansarà, s'avorrirà i no aprendrà res. Per tant, si el deure o la tasca és profitosa i aprens alguna cosa, o mantens durant l'estiu un ritme i una dinàmica d'aprendre per no perdre-ho, com defensen alguns, doncs mira, sempre serà ben rebut. No té per què ser una feina mecànica, no té per què ser una tasca avorrida, pot ser una cosa distreta, divertida, no cal que sigui escrita, pot ser anar a un museu i mira no sé què, ara penso en l'estiu o penso en el curs, sí. I per tant, la idea de deure en aquest sentit potser canvia una mica. Ara bé, sí que és cert que hi haurà estudiants, hi haurà alumnes que hauran sempre d'intentar recuperar, entre cometes, no, allò que no s'ha pogut fer durant el període lectiu ordinari, i per tant hauran de fer alguna tasca complementària, i això no ho perdrem mai.
6: També és cert que hi ha una part social bonica de les feines de casa que desconeixem, que avui dia els alumnes es fan videotrucades de 3 hores fent deures junts. I això, sí, és molt bonic, perquè hi estan 3 hores i llavors la família diu, és que està 3 hores amb el mòbil, però estan fent una videotrucada per anar-se explicant els deures. O sigui, és una cosa d'aquesta generació d'ara. I això, doncs, és bonic. També és cert que estem tornant al paper. Estem tornant amb l'1x1, que es va implementar en molts centres de Catalunya, hi havia molts llibres digitals, ara, sobretot en llengües, sé de molts centres, no sé, s'hauria de fer un estudi, però hi ha molts centres que han recuperat el paper, nosaltres, per exemple, ho hem fet, perquè creiem que bé, que per evitar una mica aquesta manera de treballar que tenien fins ara, i també perquè creiem que és una manera de treballar el cervell, bàsicament, eh? Vull dir que això nosaltres ho estem fent, i això no evita la trampa, però sí que, com a mínim, l'exercici del trasllat de la pantalla al paper ja és un pas.
5: Jo diria que fins i tot algú m'ha arribat que fa fer treballs de mà.
1: Sí. Fixa't.
5: No exàmens de mà, que els presencials de mà ja són habituals, no? Yeah. Però fer els treballs de mà. O sigui, busca per internet, busca per ella, fes el treball en via, però me'l passes a mà.
1: Clar.
5: I dius, bé.
1: A la universitat ho fas, tu, això, no? A
5: no. Perquè la segona cosa seria desxifrar què diu el que diu el paper. I clar, passar-li escanejat a la IA un treball fet a mà ja seria lo más de lo más, no?
1: I escolteu una cosa, a les vostres aules veieu també aquesta addicció al telèfon, que ara estem explicant, als Estats Units està jutjant Meta, la matriu de Facebook, sí, Instagram, per aquesta addicció, en aquest cas, de nanos més joves, per aquestes pràctiques que condueixen, o que volen demostrar que condueixen a aquesta addicció. En el vostre cas, crec que l'institut, no sé com ho feu vosaltres. És veritat que hi ha alguns que, per exemple, fan deixar fora, que ja no poden accedir a l'aula, que si accedeixen i el veiem, doncs el mòbil es queda. No sé com ho teniu muntat, i a la universitat és ja diferent. Clar, allà és campi qui pugui, i els adults ja són adults com per decidir què en fan. No sé si molts ulls van més cap a la pantalla o cap a les vostres cares.
5: Clar, això depèn de com sigui l'aula. Jo tinc una aula de 15 alumnes d'un màster, per exemple, i no s'utilitza. Estan tothom darrere l'ordinador, no? Perquè venen amb ordinador i treballen amb ordinador, i el telèfon ni s'utilitza. Jo no sé què fan amb ordinador. Si clar, segueixen, clar. Clar, o segueixen pel·lícules, no ho sé. Imagino que no, perquè en el moment que fas una pregunta i fas intervenir, llavors, clar, ja notes que la persona està pendent del fil que s'està donant a l'aula, i per tant això ja ho veus. Ara bé, amb una aula de 60 alumnes, de primer de pedagogia o de qualsevol assignatura, tindràs alumnes que estaran al final de tot, com tothom, els bons sempre seiem al final de tot, no? I per tant obriem el mòbil, clar, obren el mòbil, obren el que sigui, i això no ho pots controlar ni ho pots evitar. Això lliga amb un altre tema, que abans comentàvem, no? Que és el tema de l'absentisme a les aules, en la casa de les universitats, no? Que ara s'ha posat de manifest, també. Clar, si tu no aportes res, torno a la idea d'abans, si tu no aportes res com a docent, és molt fàcil que la gent desconnecti i tregui el mòbil. És molt fàcil. Jo recordo una classe de primer d'educació de primària, de la primera assignatura de teoria de l'educació, que és la que jo feia fa temps, no? I en tota la classe, el primer dia de classe, el 8 de setembre, que comencem, o el 14 de setembre, en el nostre cas, no traien el mòbil. I acabava la classe i deia, és meravellós, no teniu mòbil, no? I quedaven així, no? Clar, ja venen amb el xip de l'institut de no treure el mòbil, i el primer dia de classe de la facultat no el treien. I jo dic, no cal que el traieu, i ja sé que teniu 4 anys per endavant per aprendre-ho, no? Perquè el segon dia començareu a treure, no? I el segon dia el treuen, evidentment, no? Yeah. Però el primer dia ja venen amb aquella recança, no? I amb aquella actitud d'entre por i respecte.
1: Clar, a veure què em trobo, si no seré la primera, a veure si això potser en general...
5: Però un cop la dinàmica ja ha començat, evidentment el mòbil el treuen, sí, sí. Si tu no portes res, és fàcil que treguin el mòbil.
6: Sí, l'alumnat s'ha acostumat, a l'ESO s'ha acostumat a no tenir-lo a classe perquè ja des del departament ja es va prohibir l'ús del telèfon i llavors ara el recollim en unes caixes, etcètera, etcètera, i només pot ser per a usos molt puntuals i pedagògics. El que passa que jo penso, o sigui, l'opinió personal, en aquest cas molt personal, és que com a nosaltres, com a professorat hem fracassat, no?, en aquest acompanyament amb aquest acompanyament. Està amb un telèfon mòbil, no? O sigui, creiem que el telèfon mòbil l'utilitzaran en el seu futur i nosaltres podíem haver sigut aquesta transició. O sigui, i la nostra escola va fer una aposta per intentar-ho, no? Però és cert que tu veies una hora del pati i era una imatge molt trista que jo se'm va gravar a la retina, una imatge molt trista que era tenir tot l'alumnat en filera assegut contra la paret, tots mirant el seu telèfon sense jugar. Clar, ara hem recuperat aules on a primer d'ESO encara jugant a pilota, a corda, però fins i tot jocs més infantils, que dius, ostres, és que aquests nens els agrada jugar, aquests nens i aquestes nenes. Llavors, en aquest sentit, crec que sí, és cert, ara veig aules més felices, però crec que podríem haver ensenyat a utilitzar aquests telèfons a l'aula d'una manera, doncs, que el meu somni hagués sigut que el tinguessin a sobre de la taula i no el miressin. Mm-hmm. Però això potser és una utopia, no? No ho sé.
1: És que fa temps d'això, perquè me'n recordo, soc de la generació que els mòbils, a la meva edat, a l'institut, és quan començàvem ja tots a tenir-ne, però encara no tenien les opcions que tenen ara, que tu deus passar teta, ara amb el mòbil. Però, i me'n recordo que ja en el seu moment... No era un debat, suposo. Potser sí que ho era i no ens assabentàvem perquè ningú ens deia res, no? I penses, és veritat que fa tant de temps que ja ho estàvem veient i penso que és veritat que aquest acompanyament, però és veritat que també ens ha agafat a tots una mica nou. És molt difícil, també, perquè l'onada tecnològica sempre ha anat, malauradament, més ràpid que nosaltres. I, clar, controlar això... És que és molt difícil, és que és molt difícil. La cosa és ara prendre les mesures valentes per dir, val, com li posem remei?
5: Clar, jo crec que aquí està clau, això que estàs dient tu. Primer, perdre la por. Mm. Perdre la por a l'eina. O sigui, l'eina no mossega. L'eina pot ser, i ara ho deies amb aquest judici a Meta, pot ser perjudicial, i ho és, no? Segons quin ús se li faci. Però pedagògicament, educativament, jo crec que una és perdre la por a l'eina. La segona és usar l'eina, usar-la tu. Saber tu el potencial que té, saber tu les opcions que et dona, saber-lo usar. I la tercera és tenir criteri amb això. Si tens criteri amb aquest ús, jo crec que la por es perd ràpidament i li dones un ús diferent a aquest tipus d'eina, sigui la IA o sigui un corrector de català.
1: Per tant... Ens estem quedant sense temps, perdoneu-me. M'agradaria, per això, abans de dir-vos adéu, fer-vos una última pregunta, que és què defineix per a vosaltres un bon professor? És molt filosòfica, sé que realment us haureu de pensar molt, però si no haguéssiu de pensar tant, amb què us quedaríeu? Què creieu que defineix un bon docent? Ara ho he dit una mica, aquesta creativitat que deia.
5: Jo, l'Ismael, per exemple, que no el coneixia, veig que és un bon professor. Ja està, jo crec que és una intuïció.
1: No, és una intuïció.
5: Ser un bon professor és tenir intuïció.
6: Doncs la meva idea de bon docent seria aquell que és capaç de desaparèixer de l'aula i que els alumnes no se n'adonin, perquè ja han sigut capaços de treballar per ells mateixos. O sigui, que fins i tot, o sigui, és un professor gairebé invisible.
1: Fixa't. Escolteu, moltíssimes gràcies a tots dos, Enric Prats i Ismael Terrats. Gràcies, de veritat. Que tingueu bona entrada de curs, que si teniu molta feina la feu el més amena possible.
6: Molt bé.
1: I moltíssimes gràcies per venir, de veritat.
5: Gràcies a vosaltres per convidar.
1: Ara són les 9:49. Jumping up
7: and down the floor. Aquí, Catalunya. My heart is an animal. Amb Laura Estrada.

0: Arribarem a les 10 del matí molt ben acompanyats, com sempre, del redactor de Medi Ambient del periòdico, en Guillem Costa. Molt bon dia, com estàs?
1: Hola, Laura, molt bé.
0: Que aquests dijous hem anat descobrint diferents espècies, moltes d'elles amenaçades, dels diversos hàbitats que tenim a Catalunya. Però avui vols parlar d'un grup d'animals una mica diferent.
1: Sí, perquè avui no triem allà una família, no? Un grup com podien ser les papallones, els grans carnívors, sinó que avui parlem d'unes espècies que el que fan és justament posar en perill a tots aquests altres animals autòctons dels que hem anat parlant aquestes últimes setmanes i que suposen, a més, una amenaça molt més gran del que ens podríem arribar a imaginar. Després ho desgranem, però...
0: Vaja, Déu-n'hi-do, estàs ja sembrant hype aquí.
1: Sí, perquè tenen efectes o conseqüències més greus de les que ens podria semblar així a priori quan parlem d'aquest grup d'animals.
0: Sí.
1: Que forma part també dels nostres ecosistemes, de forma potser accidental, però que si tot anés com hauria d'anar, no hi serien. I aquest grup són les espècies invasores. Aleshores, allò que t'agrada, no, del so d'un ocell, jo crec que avui ens pot servir des del principi.
0: Mira,
1: segur que et sona, això.
0: Això al meu barri, això. Bueno, al meu barri i a tants
1: altres. A tots els barris de Barcelona, mentre passeges, de l'Hospitalet, de Badalona, etcètera, etcètera.
0: Són les cotorres?
1: Sí, la cotorreta de pit gris o cotorra argentina, que és un exemple perfecte i que tots tenim aquí a l'abast, almenys els que som de ciutat, i que tots coneixem. Exemple perfecte d'un organisme, doncs, que ha arribat a un territori que està lluny de la seva zona nativa, per tant no és una espècie autòctona d'aquí, però s'hi ha instal·lat i a partir d'aquí l'espècie, doncs, ha triomfat, no? Ha aconseguit reproduir-se amb èxit. I què passa? Que comença, el que dèiem, a posar en perill a la resta dels ecosistemes. Per exemple, les cotorres argentines, a segons quins hàbitats, zones de bosc, doncs poden fer el niu o pondre els ous en els nius que tenen reservats o que utilitzaven els picots, que és una espècie autòctona que viu als boscos, i això pot suposar un problema. Un exemple, només, però
0: i com arriben aquestes espècies aquí, llavors?
1: Clar, la cotorra argentina i les desenes, centenars d'espècies invasores que tenim arriben sempre amb l'activitat humana. Aquest és el tema. És a dir, aquí hi ha unes espècies invasores que nosaltres hem portat cap aquí. Si et sembla, escoltem el que ens explica la Núria Roura, que és investigadora de la Universitat de Girona, especialitzada en això, en les espècies invasores, i que diu que quan les portem nosaltres, els humans, hi ha dues possibilitats, dues maneres que les transportem d'un lloc a l'altre.
2: I de forma intencionada, no? Com quan, per exemple, introduïm plantes ornamentals o mascotes, o bé de manera accidental, juntament amb el transport de mercaderies, o amb el propi transport de persones.
1: O sigui,
2: no?
1: Que queda clar que es poden transportar aquests animals de manera accidental. També poden ser plantes, eh? Ara parlem d'animals perquè portem totes aquestes setmanes parlant d'animals, però hi ha moltes plantes invasores que també són un problema. Però bé, que pot passar de forma intencionada o accidental, per exemple, com seria un ocell que s'escapa, no? Un ocell de gàbia que s'escapa. Hi ha mil possibilitats, però sempre els humans de pel mig.
0: I quan comencen a arribar aquestes espècies invasores?
1: Mira, això comença amb els primers viatges transoceànics, no? Perquè al final els oceans eren com una separació que impedien que
0: separació
1: la majoria
0: natural,
1: d'espècies poguessin anar d'un lloc a l'altre.
0: Que és quan antigament tenia sentit, no? Que depèn d'on anaves del món, doncs et trobaves, clar, una fauna i una flora
1: exactament
0: diferent.
1: És a dir, hi ha molts límits i moltes coses que fan de frontera, però els oceans són com una gran barrera. Doncs amb els primers viatges transoceànics ja comencem a portar espècies d'un lloc a un altre. Algunes de forma intencionada, per cultivar, per exemple, i altres de forma involuntària. Però amb la globalització, doncs, tot això s'accelera a marxes forçades i comencen a arribar espècies d'un lloc a l'altre a dojo, d'una manera accelerada. Ara, s'ha de dir ben clar que arribi una espècie exòtica a un territori no vol dir que s'hagi de convertir en invasora.
0: O sigui, són coses diferents, eh?
1: Sí, una cosa són les espècies exòtiques i l'altra cosa són les espècies invasores. Una espècie exòtica seria una espècie que arriba d'un lloc a un altre. És a dir, tu fas un viatge i t'emportes amb tu...
0: Un tucan.
1: Sí.
0: No seria una bona idea, o
1: sigui... Sí, t'emportes... T'ho compro. T'emportes un tucan, el portes cap aquí i aquest tucan comença a fer vida aquí. Quan aquest tucan el deixes lliure aquí al parc de la Ciutadella, és una espècie exòtica.
0: Clar.
1: Però encara no s'ha convertit en una espècie invasora. És a dir, pot ser que ni estigui causant cap problema als hàbitats, que no sigui aconseguint reproduir-se o expandir-se, que no es consolidi...
0: No molesta. És a dir, que si no altera la vida dels altres animals...
1: Sí, correcte, no actua com a espècie invasora. El que passa, que què passa si aquest tucan o aquesta espècie, la que sigui, aconsegueix reproduir-se, instal·lar-se, consolidar-se i anar, doncs, ampliant la seva població, és a partir d'aquí quan pot suposar un problema. I quan suposa un problema pels ecosistemes, per les espècies autòctones, fins i tot per l'economia, doncs, aleshores ja podem parlar d'una espècie exòtica que s'ha convertit també en invasora.
0: Clar.
1: I què passa? Que com més en portem, més possibilitats hi ha de que es converteixin en invasores.
0: Certament.
1: Hi ha moltes espècies que les portem, són exòtiques i no triomfen, però clar, com més vegades ho intentem, més opcions hi ha doncs, que hi hagi un problema.
0: Posa'ns més exemples per això.
1: Mira, dos de molt gràfics. Teníem la cotorreta argentina, la cotorreta de pit gris, un insecte que també coneix tothom, la vespa asiàtica.
0: Home, és veritat.
1: Que va arribar de manera accidental a finals del 2004 al port de Bordeus, a França, dins d'un contenidor de mercaderies, amb productes de jardineria i ceràmica que procedien de Xina.
0: Imagina't.
1: I a partir d'aquí doncs, es va expandint, es va escampant i el 2012 arriba a Catalunya. La seva picada, hem de dir, que no té per què ser greu, que a vegades hi ha allò de la poquella,
0: si pica una vespa asiàtica,
1: et pot passar una reacció semblant tant amb una vespa autòctona com amb una vespa asiàtica. Però sí que suposa un problema per la biodiversitat i per l'apicultura, per al cultiu de les abelles, perquè quan cria, a finals d'estiu, necessita molta proteïna i troba aquesta proteïna a les caixes d'abelles.
2: En els abellars, l'efecte que provoca és la captura directa de les abelles que entren cap als seus ruscs, però alhora també, molts de cops el que provoquen és una parada de l'activitat. Les abelles, al veure la vespa, tenen por i deixen de sortir a recol·lectar pol·len que és necessari per alimentar les seves colònies.
1: Doncs ja ho veus, fort, que suposen un problema també per l'economia, no? dels apicultors. Però va, posem un parell més d'exemples. La sargantana de les pitiuses, aquesta tan famosa,
0: sí,
1: no? Que la gent porta els clauers...
0: Exacte, samarreta, el sí. No sé què...
1: Doncs aquesta espècie està amenaçadíssima, aquesta espècie d'Eivissa i Formentera, per la serp de collaret, que és una espècie que és autòctona, per exemple, a la península Ibèrica, que Catalunya és autòctona, però que a les illes no hi era. Aleshores, amb uns vaixells d'oliveres, on es transportaven oliveres, van arribar aquestes serps de collaret que van començar a especialitzar-se en la captura de les sargantanes aquestes de les pitiuses, d'aquest petit llangardàs.
0: Sí, la pobra sargantana que no tenia depredador, en aquest cas d'aquesta mena,
1: exacte,
0: li va arribar de sobte la
1: serp. I aquí té gràcia un concepte que és el de la mansuedut, és a dir, les espècies que són manses, no? que no tenen por, que no fugen, de les illes. Que això és molt típic que passa a les illes, que hi ha espècies que no han tingut cap depredador natural i han viscut aïllades en aquella illa sense cap depredador natural i aleshores doncs, no s'espanten. O no tenen aquesta tendència a fugir,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Quan arriba aquesta serp de collaret, doncs això passa a les illes on les extincions són normalment molt més accelerades i el que està passant a les pitiuses és un exemple amb aquesta sargantana icònica que està en risc de desaparèixer per aquesta serp. Però també podríem parlar d'un hàbitat com els rius i les masses d'aigua dolça, que són terrenys que ja estan molt tocats, molt danyats, on només hi falten les espècies invasores.
2: Com el musclo zebrat, no?, que obstrueix canonades d'infraestructures hidràuliques, el cargol poma, no?, que causa importants pèrdues en arrossars, o la mateixa gambúcia, no?, aquest peix que es va introduir per controlar els mosquits i que actualment depreda, no?, sobre larves d'amfibis i altres organismes i competeix amb peixos autòctons, no?, com el fartet.
1: O sigui que ja has vist que tenim molts exemples, res, això són només una pinzellada, eh? I en aquest cas, a l'aigua dolça, té gràcia, per exemple, el que es va fer a un estany dels Pirineus fa poc, que se'n va parlar, on es van erradicar tot de peixos invasors amb un producte químic, biològic,
0: sí,
1: doncs per enretirar tots aquests peixos que no formaven part de l'ecosistema originalment, havien sigut introduïts per la pesca, i intentar recuperar els ecosistemes. És a dir, que es van fent coses i s'hi va invertint, però al mateix temps hi ha una contradicció,
0: clar,
1: molt interessant, que és que com que ja formen part dels hàbitats, algunes d'aquestes espècies ja són part de l'ecosistema o de la cadena tròfica, és a dir, les gambúsies, aquest peix del que ens parlava la Núria Roura, investigadora, al delta del Llobregat són la presa típica dels ardeids, ocells com els martinets, com els bernats pescaires, que si a lo millor no hi hagués aquest peix, doncs no tindrien
0: la
1: seva presa típica.
0: Ostres.
1: Aleshores, es genera com una contradicció, però sí que és veritat que és al final una alteració dels ecosistemes.
0: I quins costos té la seva presència?
1: Mira, al món hi ha unes 37.000 espècies exòtiques, es considera.
0: Val.
1: A diferents llocs, no invasores, moltes d'elles, però d'aquestes 3.500 sí que són invasores, aquesta diferència que hem explicat. I aquestes espècies invasores estan sent claus en el 60% de les extincions que es produeixen al món, és a dir, que realment són un problema. Però a més d'això, em preguntaves pels costos, tenen costos econòmics. Al món, parlem d'un càlcul, d'un estudi, al món, més de 390.000 milions d'euros. Això és el que es considera que tenen costos, en diferents línies, tant per aquests projectes que dèiem per eliminar-les o erradicar-les, però també per activitats econòmiques.
2: També són capaces de transmetre malalties als humans, transformar ecosistemes i alhora ser responsables de pèrdues econòmiques importants en sectors com l'agricultura o la pesca, o fins i tot pèrdues econòmiques derivades de la pròpia gestió d'aquestes espècies. No?
1: I el que dèiem, doncs, que s'estan invertint diners per fer-ho, però al mateix temps hi ha moltes espècies invasores contra les quals ja no podem lluitar. Ja anem tard, no hi ha res a fer, ens hi hem d'adaptar com puguem i anar-ho trampejant. Què hem de fer? És clau el seguiment per localitzar quines poden ser les futures espècies invasores que poden arribar, per exemple, l'esquirol gris de Londres o l'orrentador, són espècies que es podrien convertir en invasores a Catalunya, i quan arribin, actuar ràpidament, com es va fer amb la granota toro, que, per exemple, es va erradicar, per així evitar que suposin un problema pels ecosistemes.
0: Guillem Costa, redactor de Medi Ambient del Periódico. Moltíssimes gràcies, una setmana més.
1: Fins dijous que ve.
0: Cuida't. Nosaltres ho deixem aquí. Ara, amb l'entrevista de Rabalejar, el racó de pensar d'en Santi i en Ponseti, la versió del Litus, i parlem d'intel·ligència amb en Jordi Pérez Colomer. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.

0: I a aquesta hora, aquí a Catalunya, sortim a rapalejar.
1: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
2: Ens apugen el lloguer per 6.
1: Això és legal?
3: Suposo que volen fer pisos turístics.
4: T'estàs carregant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio. Ja, què collons fotem?
5: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la cinta de sobre.
1: Com?
5: Legal, legal, no és.
0: Avui parlem de la primera sèrie espanyola que ha arribat a la secció oficial de la Berlinale. Parlem de Rabalejar, una sèrie que és molt més que això, de fet. El seu director és el Pol Rodríguez. Pol, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, què tal?
0: I el repertori hi ha, déu-n'hi-do, la selecció, eh? Sergi López, Enrique Auqué, Maria Rodríguez Soto i Francesc Orella. Què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Clar, és la història de com l'especulació expulsa de casa seva un agent que tenia un restaurant. Can Lluís, El restaurant era dels teus pares.
6: Sí, la Raval ja s'inspira en la història personal de la meva família, que teníem Can Lluís durant 90 anys, al barri del Raval. I 2017, doncs, un fons d'inversió compra tot l'edifici i passem uns anys, doncs, a negociació, anem a dir negociació, amb el fons d'inversió per intentar, doncs, continuar, tenir un nou contracte, fins que al final, el 2021, aquest fons d'inversió aprofita la pandèmia i ens desnona. A partir d'aquí és quan jo decideixo, doncs, escriure Rabalejar, i ho escric amb, doncs, amb un esperit una mica de venjança i de plantejar-me fins a on hagués arribat jo si no hagués respectat les lleis i m'hagués enfrontat al fons d'inversió.
0: Quan dius que aprofiten la pandèmia per fer-vos fora, de què estem parlant exactament?
6: Doncs que ells aprofiten, o sigui, justifiquen que no ens troben per fer el que es diu un desahuci express per delicte, no? Llavors, això és una llei que es va fer a Barcelona fa molts anys per intentar alliberar tots aquells comerços on normalment eren de gent immigrant que l'havien llogat i que marxaven al seu país, i que els propietaris trigaven 2 anys a poder recuperar el seu comerç, però sempre justificant que no tens contacte amb aquesta gent. I ells van utilitzar la mateixa llei, però nosaltres estàvem negociant amb ells un nou preu, rebaixar el preu, etc. Vull dir que hi havia un contacte, vull dir, no podia justificar això. Vam anar a juzgats, ho vam portar a demanda i li van donar raó al fons d'inversió i ens van fer fora.
0: Clar, estem parlant de 2021, per tant fa 5 anys. Allò era el negoci familiar, d'allò vivia la teva família, i després d'allò què?
6: Doncs després d'allò, el meu pare ja estava jubilat en aquell moment, i després d'allò es va jubilar la meva mare, i va ser un pal, perquè òbviament és el nostre sostén familiar, i després, que quan a tu et fan fora el desnonament, tu has de pagar el personal que es queda fora al carrer. Això és responsabilitat del propietari del negoci, no? Vull dir que nosaltres vam indemnitzar tot el personal amb tots els estalvis dels meus pares, i els meus pares van quedar, doncs, amb una pensió, doncs, pots imaginar-lo, la pensió mitja d'un restaurador. Llavors, però es van jubilar, i per sort no... És veritat que és el nostre negoci familiar, era el nostre negoci familiar, però no era la nostra vivenda, amb la qual cosa s'han jubilat, estan tranquils i segueixen endavant.
0: Ells viuen al barri?
6: No, els meus pares viuen molt, molt, molt a propet, a 400 metres, però Sant Antoni.
0: I han passejat per allà?
6: No. O sigui, tornar... Sí que hem passejat pel Raval, perquè, òbviament, hi tenim molt de contacte, però els meus pares intenten no passar per davant del carrer de la Cera, no?
0: Nosaltres hi hem anat, al carrer de la Cera, per veure què ha passat amb Can Lluís, que és ara... ara la nova persona que ho porta és el Denis. La Gemma Parellada, que m'acompanya aquí a l'estudi, ha anat allà. Gemma, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Tu vas estar parlant amb el nou propietari.
8: Sí, la veritat és que reben molt amablement i explica... Bueno, l'han reobert des del desembre, i ell explica com han intentat mantenir o recuperar l'essència. Expliquen que ells hi havien menjat el 2017, és una parella, venen de Moscou, que a més a la sèrie jo em preguntava si tu ja ho sabies o no, perquè en algun moment de la sèrie es diu això acabarà en mans d'algun rus.
0: Ja ho sabies tu en aquell moment?
6: Jo ho sabia en aquell moment, sí, ja sabia que ells havien comprat el restaurant al fons d'inversió i ja m'imaginava què passaria. Vull dir, al final, quan aquests negocis tan mítics i legendaris de la gastronomia, quan tanquen, normalment surt un nou projecte que intenta sempre seguir amb aquesta línia, perquè lògicament és la línia que tens el màrqueting fet, on tens la clientela feta i vols aprofitar això.
0: Això és el que es va trobar la Gemma.
8: Doncs estic al carrer de la Cera 49. Bon dia.
7: Bon dia. Soy Denis, soy nuevo propietario de Can Luis. Passa, porfa.
9: Hem agafat un pica-pica i ara entrecot, casgols... Aquí l'amic s'ha agafat la morralla, o sigui que...
10: No, jo, per exemple, els peus de porc, que tota la vida en cargols, boníssim.
11: Soc l'Albert Güell, soc el cap de cuina, el responsable del restaurant Can Lluís. Des del 17 de desembre del 2025 que hem tornat a obrir les portes. Bueno, ara estem aquí preparant una mica de samfaina, pel bacallà, peus de porc també, amb els cargols. Aquí estic amb l'Egor, que és el meu ajudant, amb el Juan, que és la meva mà dreta.
8: Quin és el plat que més surt?
12: Set de mandonguilla és la que més surt.
13: Plat estrella.
12: Plat estrella, caneló i bunyols de bacallà.
7: Jo i mi mujer se has comido en 2017 i casi 4 anys estava cerrado. Tenia mucha pena que este restaurante ha perdido para ciudad. Nosotros hemos hecho decisión coger este local, guardarlo, recuperar. Tiene mucha historia. Y mucha gente ha comido aquí y es importante para no perderlo.
0: Claro, la cosa aquí es que té història.

0: al món com funciona i bueno, i al final doncs mira, escolta'm, així és Barcelona, no? I al final.
1: I tu creus que tindrà de gust en algun moment tornar a treure el nas per allà, per Can Lluís?
0: Difícilment, jo tinc, per sort, la meva família tenen dos restaurants més, que faig promo, el Racó de la Guir i els Ocellets, i que s'hi menja molt bé, i tornar a un lloc on, d'alguna manera, doncs tens molts records lligats i veure-ho com, d'alguna manera, tot allò s'ha fet com una espècie de rèplica de la teva història, doncs, i no ets tu qui estàs explotant el local, doncs no t'agrada gaire.
1: Francesc Corella, tu encarnes el paper del pare del Pol, ets, per tant, el propietari a la sèrie. És ficció, però clar, és ficció basada en realitat. Com ha estat tu posar-te la pell de tota aquesta història?
2: És un plus, és un plus com a actor. No, sempre fer personatges reals, però a més aquest personatge que ens hem conegut i sé qui és i ha representat el que ha representat el Ferran i la Júlia, doncs és un plus, com deia, especial, emocional, un plus afectiu. Vull dir, a part de que vols empatitzar i empatitzes directament amb tota la història de la família i del restaurant, ha sigut un al·licient per mi, un al·licient i un repte a la mateixa vegada.
0: He de dir que ja, per la gent que no ho sàpigui, si veieu la sèrie, el primer episodi és quan hi ha la festa dels 100 aniversaris del restaurant, i llavors el Francesc i la Lluïsa estan asseguts com el personatge de l'Elisa i el Lluís en una taula, i la gent que està al davant són els meus pares, són els propietaris, amb el qual és un joc de miralls que vam voler fer allà i que va ser molt bonic i que tots estaven com molt contents d'haver-ho fet, no?
2: Sí, va ser, és una seqüència molt bonica amb el Ferran i la Júlia allà davant com si fossin els clients habituals.
1: Ells l'han vist, la sèrie?
0: Sí, vam fer una marató, diguéssim, de tota la sèrie junts, amb els actors, de fet, amb els 24 actors que van venir, i ells van veure la sèrie per primera vegada. I va ser un passeig molt bonic, perquè tothom estava com molt emocionats i cridant i a la sèrie s'aixecaven i insultaven el Sergi López i aquestes coses, però ells van veure la sèrie, i jo me'n recordo que vam fer 3 episodis, després vam parar per dinar i després 3 més, a l'hora de dinar no podien ni menjar ni beure del xoc emocional que estaven tenint. I ara, doncs, amb el temps, que van venir a Berlín amb nosaltres també a disfrutar del Festival de Berlín, l'hem tornat a veure amb tot l'equip, va haver l'estrena fa un temps, i a poc, doncs, totes les coses van posant a lloc, van parlar més en premsa, amb companys com vosaltres, i a poc, d'alguna manera, crec que té una miqueta de sentiment de reparació.
1: Clar, això t'anava a dir. Tu has parlat abans en termes de venjança. No sé si ha sigut catàrtic, terapèutic... com ho descriuries? Per tu, eh?
0: Sí, per mi hi ha una part de més que catàrtic i personal, perquè amb tot aquest procés sí que és traumàtic, però d'alguna manera jo tinc una posició més analítica, hem de dir, tinc una carrera diferent, etc, però sí que tenia, hi ha un procés de denúncia, de dir l'última paraula, no? I això, gràcies al cinema, doncs m'ha donat aquesta oportunitat de dir la meva. Llavors, poder dir la teva sempre ajuda, no?
1: Els dos són nascuts a Barcelona. Tu també, Pol, has nascut a Barcelona. Sí. El Francesc també. Barcelona, mort d'èxit?
2: Una mica. Ja fa un temps.
0: Bueno, jo crec que Barcelona, amb aquesta intenció, òbviament, de progrés, no?, de tirar endavant i de fer-se internacional, que va passar tot fa molt temps enrere amb les Olimpiades, no?, que vam començar a perdre aquella Barcelona més antiga i
2: entranyable
0: i tal, i hem passat aquesta Barcelona més moderna, però que al mateix temps perd certa identitat, i esperem que no vagi més. Vull dir, el que no, jo crec que Barcelona encara es pot recuperar, podem encara protegir-la, i no hem d'acabar com Venècia o Roma, no? L'altre dia que vam fer vam anar amb el Francino, i va fer una connexió xulíssima amb diversos companys periodistes que estaven a diverses ciutats d'Europa buscant on era el Raval a Roma, no? On era el Raval a París, a Berlín. I explicaven, doncs, a Roma, doncs, que feia 25 anys hi havia 400.000 persones en un barri, i actualment només n'hi ha 25.000. Tota la resta és per espais per turistes. Llavors, Barcelona està en aquest camí de buidar tot un centre, de la gentrificació cada cop anar més cap a fora, i crec que no hem arribat aquí,

0: el límit, però estem al camí.
1: Francesc.
2: Estic totalment d'acord. S'està despersonalitzant aquesta ciutat a base de no només de l'augment brutal del turisme, sinó també dels projectes arquitectònics, dels projectes urbanístics, d'eliminar llocs emblemàtics i no tan emblemàtics, però de canviar i de... Bueno, no sé, és aquest el problema que deia el Pol, no? que està en aquest procés de, no sé, de convertir-se, no sabem molt bé en què, no? Tot i que s'intenta allò mantenir els símbols de la Barcelona i tal, que clar, a nivell turístic això és efecte crida també, no? Mm-hmm. Però crec que s'estan descuidant les qüestions socials, només cal veure el que està passant, no?
1: Ho dic perquè, i això, segur que molts barcelonins que ara mateix ens estiguin escoltant s'han plantejat en algun moment de la vida de dir, i si marxo de la
2: ciutat? És que està marxant molta gent, sí, els que poden, marxen.
0: Clar, però llavors saps què passa? Que el problema acaba anant en aquell poble també, no? Vull dir, sí. Al final, aquell poble que rep ara els ciutadans de Barcelona, que estan acostumats a un tipus de vida, a pagar un tipus de preu, llavors en van al bar, doncs també això és la gentrificació. Els pobles reben tota aquella gent de ciutat, no? I comencen a pujar preus i comencen a passar coses. Llavors, l'altre dia jo estava veient per internet com es venien Òrrios. Òrrios és on es posa la llenya, al País Basc. Com es venien Òrrios com a vivendes? Oita. I era com, hòstia, estem en una deriva molt bèstia i molt perversa i maquiavèlica, no? Llavors, pues, no sé, jo tinc la sensació que si no hi ha unes lleis que regulin tot això i que ajudin d'alguna manera a que tot es posi en un estat normal, doncs sembla que parlar de vivenda és parlar de privilegi. I no pot ser que la vivenda sigui un privilegi, no?
2: Correcte, sí, no? A més has parlat d'Òrrios perquè és cert que el moviment de sud cap a nord, dels que poden buscar i tenen l'opció, l'oportunitat de fer-se alguna vivenda o llogar el que sigui al nord del país, Galícia, Astúries, no paren de dir que està venint una quantitat de gent, això trastoca tot el tema immobiliari, el tema de la vivenda i al final quin és el destí, què passarà amb el sud d'Espanya? Uh-huh.
1: Clar, aquí a la pel·lícula també hi ha una mica... es difuminen, no?, les responsabilitats, és a dir, es reparteixen una mica les culpes, parlant de tot això que estem dient ara, eh?
0: Bueno, perquè al final la sèrie el que parla és una mica del sistema de privilegis, no? I com d'alguna manera amb el fet de la vivenda que un cop ens va passar a la meva família, doncs vaig començar a investigar quins són els actors interessats en un espai buit, no? Des de fons d'inversió fins a gent sense llar, associacions de defensa d'habitatge, narcos que volen anar als pisos aquests per vendre droga, i te n'adones que al final el que ens porta tot aquest virus de l'especulació, o posa entre cometes, pels oients, virus de l'especulació és el privilegi, no? Vull dir, com un fons d'inversió doncs pressiona una immobiliària, com una immobiliària pressiona els que tenen aquell local, com els que tenen aquell local pressionen, no els propietaris pressionen els llogaters i com els llogaters al final pressionen el que està baix, no? I com nosaltres tenim un cert privilegi, la gent que tenim espais i com d'alguna manera sempre abusem del que està sota. Llavors arriba un moment que tota aquesta cadena de pressió, el que no té res és el que rep tota aquesta pressió.
1: Ja, ja. No? I que en algun moment has de sobreviure d'alguna manera. L'altre dia, fa unes setmanes, nosaltres explicàvem aquí a Ser Catalunya com els petits botiguers, els petits comerciants s'estan passant a fer de repartidors com a complement, del seu negoci, de la papereria, de la tintoreria, del que sigui, de l'estanc de torn. Ja no només reben paqueteria, paquets d'Amazon i són punt de recollida o d'entrega, sinó que ells mateixos fan el desplaçament i van parlar amb uns quants d'ells i deien és que em complemento el sou amb això, no? Però al final estan treballant per la bèstia que se'ls està intentant menjar, no? Que els està, per tant, vull dir que acaba sent tot molt diabòlic i molt
0: emmerit. Bueno, és molt clar amb aquests exemples que estàs dient tu, no? Com aquestes grans corporacions, sobretot de delivery, no? Van creant unes dinàmiques d'autoexplotació que tu, com que cada cop t'estan collant més, tu cada cop agafes més servei i vas adoptant més papers. Llavors li estàs fent un franc a favor en aquella empresa, perquè estàs tu ja rebent el paquet, ja enviant-lo, quan tu tens un estanc. Llavors és com... és molt, molt, molt maquiavèlic.
1: Dèiem que el repartiment hi ha Sergi López, hi ha l'Enric Auqué, el Francesc Orella. La tria la vas fer també pensant en si tenien un compromís social?
0: No, No, no, vaig fer una tria pensant en el talent actoral, directament, això és així, per sort vaig poder treballar amb tots aquells actors que havia pensat que podien ser ideals per personatge, i a part sí que, òbviament, sabia que el Sergi, per exemple, que és molt amic meu, doncs va estar amb tota la celebració dels 90 anys de Can Lluís i venia a sopar amb nosaltres, i això, el Francesc sabia perfectament, ens coneixíem de feia temps, que havíem treballat junts també, doncs que havia estat també a casa, vull dir que al final però no, ho vaig fer pensar que seria millor pel personatge.
1: Francesc, a tu encara et diuen Merlí pel carrer?
2: encara.
1: Sí, eh?
2: Oh, i tant.
1: I mira que havies fet coses abans.
2: Sí, però... sí, i tant, n'he fet, però bueno, Merlí és Merlí i hasta el fin de los tiempos.
0: Total, és una meravella. Jo tinc el meu fill ara amb 17 anys que està veient la sèrie i està encantat amb el personatge Merlí.
2: Sí. Això és un fenomen que s'ha descontrolat, bueno, descontrolat no és la paraula adequada, vull dir que s'ha anat molt més enllà del que ens pensàvem, i mentre estigui a les plataformes i hi hagi generacions noves d'espectadors que ho veuen i gent que repeteix.
1: Això és no, és una altra manera de funcionar en relació a Venda el Pla, Armazenda, això no existia abans, ara tot
2: no,
1: té una
2: si
1: segona vida.
2: Si està penjat en una plataforma i encara hi ha gent que ho vulgui veure o repetir-ho, doncs pues allà està i la mantenen.
1: Acabem amb alguna frase que diria el Merlí de tot això que hem estat parlant, de rebelejar, per tancar el cercle.
2: Hòstia, el Merlí, quan va citar el Henry David Thoreau, fugint de la ciutat, el filòsof que va decidir viure 2 anys al bosc, que volia comprovar què podia aprendre de la vida vivint al bosc, no volia morir sense haver descobert que no havia sabut viure. És com la fugida aquesta que parlàvem, d'aquesta realitat perversa que té les ciutats.
1: Meravellós, veus? Tancant el cercle.
0: Final.
1: Pol Rodríguez, Francesc Corella, gràcies a tots dos. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Sort, adéu.
0: Gràcies.

0: Obrim el racó de no pensar de cada dijous amb el José Antonio Ponseti, que no ha fallat. Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Com estem? No hem fallat ni una, eh?
0: I bon el dia. Santi Jiménez, que has estat uns dies de vacances merescudes. Bon dia.
2: Sí, bueno, merescudes i obligades. Sí, sí, sí.
0: Ah, merescudes i obligades.
2: Per
0: no
2: mi,
0: mateix.
2: Per mi mateix.
0: T'obligues a fer vacances.
1: T'ha obligat, clar.
2: Sí. Sí, sí, home, no. Fonamentals, necessàries.
0: Molt bé. Has fet alguna cosa que t'hagi
2: agradat? He fet migdiades.
0: Importants, importants. A la fresca? Has anat al Cort Inglés, també?
2: No, no he estat al Cort Inglés. No, no he estat al Cort Inglés.
1: Al tanatori.
2: Ni al tanatori, tampoc.
0: Afortunadament. Nosaltres fa una estona hem parlat amb el director de Rabalajà, de la sèrie, sobre Can Lluís, aquest bar del Raval, que es va acabar quedant un fons d'inversió. I tu vens a parlar una mica d'això, dels restaurants de tota la vida que desapareixen.
2: És que és una plaga tremenda. O sigui, i això potser ho ha posat més de moda, o l'ho ha posat a palesa, la sèrie Rabalajà, que és estupenda. No l'he acabat de veure, l'he vist només la meitat, però he vist els tres primers capítols i la tinc pendent d'acabar. Però em sembla que ho ha posat, perquè realment és que el dissabte passat, el dia 28 de juny, és que va tancar un altre mite. O sigui, Can Lluís era un mite, havia anat molt, però vamos, no era un mite perquè ja n'és jo, perquè estava molt
0: bé.
2: És que va tancar a Casa Leopoldo.
0: Clar. Maruja Torres deu estar estirant-se els cabells.
2: Sí.
0: I Terenci Moja allà on sigui.
2: Potser és un tema, i demano perdó a la gent que ens escolti des de fora de Barcelona, és un tema molt barcelonocentrista.
0: Ho és.
2: Però jo crec que Barcelona és a l'inici del que li pot passar després a ciutats com Tarragona, com Girona, com Lleida o...
0: Que Casa Leopoldo, sí. Què els ha passat exactament?
2: Casa Leopoldo...
1: Si no els està passant, Santi, ja, eh? O sigui,
2: exacte,
1: no és una cosa exclusiva de Barcelona, això.
2: Casa Leopoldo ha tancat per... L'han intentat revifar moltes vegades des de que la Rosa Gil es va jubilar, que era la que la portava, que era
1: la mestressa.
2: La mestressa, que era la neta de Leopoldo, sí. De Leopoldo Gil, que era el que la va muntar. I ha tingut diverses vides, no? Des de que va tancar, la va agafar l'Òscar Manresa, després la va agafar un altre grup, ara l'havia agafat un altre grup d'això, i no és ben bé que hagi tancat com Can Lluís, que ha sigut per una especulació immobiliària d'un grup, un fons d'inversió, sí. que compra el bloc, sinó que aquella zona de Barcelona, a la que molta gent anava tot sovint i anava molt, jo també amb els meus amics m'he donat compte que el Raval, i visc al costat del Raval, ja no anem mai. Ens han expulsat. És que és un parc temàtic de turistes.
0: Sí, sí. Vaja, és que jo també el recorria molt perquè jo estudiava allà, a la universitat.
2: Clar, exacte.
0: Sí, sí, sí.
2: I aleshores això... O sigui, estem parlant d'un restaurant que més aviat que un restaurant era una fonda, que es va fundar el 1929, eh? 1929. I que, a més, no només era un lloc per anar a menjar, era un lloc per anar a parlar. Era un lloc de tertúlies, un lloc on tu anaves i et trobaves al Vázquez Montalbán, al Mercè, a la Maruja Torres, a tota la gent aquesta que tenia, el Lluís Permanyer, i estaven allà fent unes sobretaules tremendes, i hi havia unes coses... I ella va decidir jubilar-se, la Rosa Gil, el 2015, no? Però és que realment el que parlàvem del barri ha passat molt a Ciutat Vella. A Ciutat Vella, i Raval
1: no,
2: i el Born...
1: No sols, Santi. Jo tinc la sort de que la meva vida és més de Sant Gervasi. Jo era més un noi una mica de més amunt.
0: De
1: una mica per sobre de la...
2: Ningú hagués dit mai.
1: Una mica per sobre de la Diagonal, que la gent no em situï fàcil. Doncs, per exemple, hi ha hagut llocs com Can Jaume, que era un clàssic i va desaparèixer, el van borrar del mapa, però després hi ha hagut llocs que han tingut una bona vida, perquè, per exemple, avui en dia el Colmat Wilmot, que està arrasant, que és un lloc típic, sí. A la meva època era una bodega.
2: Sí, sí, la campana.
1: Era una bodega i després podia menjar, era cuina gallega, que era molt bo i tal, i clar, va anar a desaparèixer, afortunadament ha viscut bé, no? Però és cert que tot el centre... invadit absolutament de turistes, però també Sant Gervasi, eh? O sigui, Sant Gervasi avui en dia, sentar-te a una terrassa i no escoltar la gent del teu costat parlar en anglès o en francès és un miracle. O sigui, la cosa rara és que estigui parlant jo amb els meus amics en català. Doncs és cert que també han desaparegut llocs mítics i ara són botigues, eh?
2: Botigues, sí, botigues de... O cadenes de menjar.
1: Sí, sí, o cadenes del que sigui. Perquè, sí, sí.
2: Mira, només sí, sí. Per dir-te, José, el tema del Raval, eh? O sigui, hi havia, a part de Can Lluís i Casa Leopoldo, que són...
1: Sí, sí, els dos coneixia
2: són,
1: jo.
2: Són dos mites que hi havia, no?, amb una història...
1: Totalment.
2: Hi havia el Segarra. El Segarra també ha tancat.
1: També, sí, sí.
2: El Segarra, a més, feien un menú superajustat, amb relació general, la clientela era local... I algun turista que sabia que les tapes eren bones i una cervesa a la magnífica terrassa del Segarra, que estava a 20 metres de la Rambla, costava poc més de 2 euros fa 2 anys. Ara resulta que el Segarra ha tancat. Un mite del carrer Avinyó, el carrer Plateria, el senyor Parellada. El senyor Parellada era el paradigma de Fonda Urbana a Barcelona. El senyor Ramon Parellada, d'estirp centenària de restauradors, el va obrir el 83 amb l'objectiu de traslladar a Barcelona l'esperit de la Font d'Europa que havien fundat els seus avantpassats. I es menjava una cuina d'alt nivell, a molt bon preu, i era el lloc on venia la gent, i quan tu volies portar algun de fora a Barcelona, aquí es menja, i estava molt bé. L'Agut d'Avinyó també ha tancat. Un altre restaurant... obert el 1924, que sempre l'havia portat la mateixa família. O sigui, i a més, podia... Altres cafès, el magnífic cafè Schilling, que era una preciositat de cafè, que era un cafè així estil parisenc, i que a més era per prendre cafès, entrepans, cerveses, vins, assequible, i a més tenien tots els diaris que podies llegir allà. I ara el Schilling, aquest magnífic local que estava al carrer Princesa, em sembla que estava, ara és un Taco Bell.
0: Imagina't.
2: El Gran Cafè, que era, estava al costat, també això al carrer Avinyó. Es podia menjar molt decentment.
1: Però, Santi, tot això està passant, saps, que a nivell mundial, eh? Jo, per exemple, per canviar la mirada ràpidament i tornem a el que estaves dient... Jo, en els meus més de 15 anys que vaig viure a Miami, jo vivia a Miami Beach. A Miami Beach hi ha una part que es diu Lincoln Road, que és un carrer com les Rambles nostres, val? Per qui no hagi estat mai. Doncs quan jo arribo, Lincoln Road era restaurantets, botigues molt familiars i tal. Avui en dia no hi ha res, però quan dic res, tot és... Nike, Zara... Quedava un restaurant fa 4 dies que es deia el Segafredo, que era l'últim i no era una cadena, era un restaurant, era un cafè, un
0: lloc de cafè petit.
1: No, i també ha desaparegut, se l'han ventilat. És que està passant a tots cantons, sí, és que arriben aquestes macrocompanyies, tio, i diuen, a ver, aquí quantes tiendes tenéis? 5, sí, pues como estas, y me las llevo. I se
2: sí, és allò, Ponce, que resulta que tu estàs en un carrer de Miami Beach, de Bremen o de Toronto i has
1: votat... I estàs al mateix lloc.
2: Estàs al mateix lloc perquè tot és el mateix.
0: Clar.
2: Perquè aquí al Passeig de Gràcia, amb més nivell, diguem-ne, ha passat. Hi havia restaurants al Passeig de Gràcia. Hi havia restaurants, inclús familiars, de cert nivell. Hi havia un restaurant que es deia La Punyalada, que era un restaurant bastant mític, que hi havia allà. Hi havia el Citrus, que també ha acabat estat. Clar, i ara només són o franquícies, o botigues, o joieries...
1: Escolta, si t'explico que la meva àvia em deia que en el meu carrer, on vivim a dia d'avui la família, anaven a buscar la llet perquè hi havia un lloc que tenien 3 vaques i anaven amb el gerro i portaven la llet cap a casa.
2: Jo,
1: o sigui, imagina't si ha canviat
2: això. Jo vivia... Això és una batalleta. Estem aquí explicant batalletes.
1: Abuelo, cuéntame!
2: Però te cuento. Jo vivia al costat de la Sagrada Família, que és un barri que jo no reconec ara. O sigui, jo vivia de petit, de nen. Jo vaig néixer allà, a la Sagrada Família, al carrer València, amb la Pan. Davant de casa meva hi havia una vaqueria amb 4 vaques.
1: Veus?
2: I anaven a comprar la llet i estaven les vaques allà.
1: Sí, sí.
0: Això m'ho explica la meva mare del meu pis del Poble Sec, que jo era tot, afortunadament, soc d'aquestes afortunades que té la sort de tenir un pis.
3: Que te dijeran eso.
0: Estàs pensando en esto, tu color favorito. Anaven a buscar llet.
2: Hi havia tres vaques, que jo m'agradaven les vaques, però no m'agradava la llet, i menys la llet de vaca acabada de munyir.
1: Ahí estamos.
2: Sí, però bueno, és una altra cosa. I aquí al costat de la ràdio també ha passat, aquí. Hi havia un restaurant escandalós que es deia Lluís de les Moles, que estava aquí al carrer Fontanella, al carrer de les Moles, que també acaba...
1: Però si nosaltres mateixos vivíem del cafè de la ràdio.
2: I el cafè de la ràdio que ha desaparegut.
0: I a Poble Nou també els hi ha passat amb els coworkings.
2: Sí, totalment, sí, sí, totalment, sí, sí. Exactament. I a la Barceloneta ja ni t'explico, que abans hi havia restaurants d'aquests de menú que hi havia...
0: Però encara n'hi queden, allà sí que n'hi queden alguns.
1: Ni pocs.
2: Jo et diria
1: pocs,
2: que molt pocs.
0: Pocs, però alguns sobreviuen.
2: Que el Pinxo, que el Costa, que ha tancat el Pio Lindo, tancat l'Emperador...
0: El Pio Lindo ha tancat?
2: Sí, el Pio Lindo
0: sí.
2: Ha tancat.
0: Ah, sí.
2: El Pio Lindo tancat, també.
1: Fa dies que no vas per allà, no? Veig
0: no,
1: que...
0: no, vaja, no, no. El Pio Lindo sí, però...
2: El que passa és que resulta que aquí direm, ostres, i deies, ostres, jo anava, però he deixat d'anar. Per què he deixat d'anar? Doncs pues perquè ja no et senties igual de còmodo i que ja era anar a dinar a la Barceloneta entre setmana, doncs una cosa que jo feia un parell de cops a la setmana. Sortíem del diari i dèiem, ostres, doncs anem a...
1: Però és que ara és molt difícil, Santi. Hi ha dies que jo he baixat i he anat a Barcelona, que no estava, i he baixat a la Barceloneta, i era com, però i aquesta invasió de gent, d'on t'ha sortit tota aquesta penya? I bé, és el que hi ha, però és l'altra realitat d'avui en dia, de Barcelona. Clar.
2: I després s'ha de, al meu barri, al barri de Sant Antoni, que s'ha de reivindicar la tasca que fan encara els bars, que cada vegada hi ha menys, que són els bars, restaurants de menú de 11 euros, que això són...
0: Els Can Vilaró i companyia.
2: Can Vilaró, el Pai Trago i tots aquests.
0: El Ramon.
2: Sí, clar, el Ramon i tots aquests, que no només són llocs on et donen de menjar, són centres de dia.
0: Ja, i tant.
2: Són centres de dia,
0: sí, sí, sí.
2: Perquè tots els jubilats del barri van allà o a fer la partida o a prendre's el tallat i queden allà per parlar i tenen un teixit social. I hi ha un dia que baixaran i es trobaran un brunch, un salat o...
0: Això era la tintoreria de la meva àvia, la tintoreria que regentava la meva àvia era el centre neuràlgic del barri, allà anaven a fer la tertúlia.
2: És un centre de dia.
1: A patar la xerrada. Sí, sí, sí. Doncs
2: com
1: això,
2: les perruqueries i tot això.
1: Però escolta, també hi havia molts colmados i tot això també ha volat tot. Mira, l'àvia, l'altra avia... vivia al carrer Manso, o sigui, que imagina't.
0: Ah, mira,
1: clar,
0: sí, sí.
1: Allà mateix.
0: Ens està quedant molt de iaios, eh?
2: Sí. I no
1: però
2: ens agrada com
1: Santi,
2: està quedant i com
1: Santi,
2: està quedant la ciutat.
1: Clar, que és el gran, en fi.
2: Va, però bueno, que vingui el Tour de França perquè Barcelona necessitava un impuls perquè vinguessin turistes. Perquè
1: ¡claro no estava, que sí! No ¡vamos a la conexió!
2: I ja bueno, va dir el conseller Berni Álvarez que això provocarà un impacte de 120 milions
0: sí.
2: d'euros.
1: Vinga, patapam! Vam parlar
0: amb ells l'altre dia, sí, aquí al programa.
2: Doncs jo avui, ara que està l'Arnau allà, si Arnau, no sé si n'escoltes, pots...
0: No sé si no, diria que ja no.
2: No està, però bueno, si no hi aniré jo, aquesta tarda passaré per allà a veure si hi ha algú de l'organització del Tour de França, perquè comptant els habitants que som a Barcelona, 120 milions d'euros, jo crec que entre 900 i 1.000 euros em toquen.
1: O sigui, aniré escolta, demà dels meus!
2: I li diré, escolti, doni'm la pasta que em pertoca.
0: Que hay de lo mío.
1: Que hay de lo mío.
2: Perquè, bàsicament, aquests 120 milions d'euros són... benefici que reporta a les grans corporacions hoteleres, que són estrangeres, a les grans empreses de restauració, que són estrangeres, en els fons d'inversió que han invertit en aquests brunch i tal. I després queda el senyor aquest del bar, que està esperant a veure si li entra algú a prendre un cafè.
0: A veure si passa. Ponce, tu què?
1: Digue'm, jo us porto...
2: Perquè està tot tallat.
1: Ja, també és veritat. Jo us porto a la muntanya, us porto a l'Everest i us porto amb una història que ja ara mateix entre tota la gent que fa muntanya, em refereixo a partir de 8.000 metres. Bé, no els que fem muntanya petitona.
0: Cosa sèria.
1: Sí, no, els que fan els grans, sí, els pros. Perquè aquests dies, ja amb una de les pujades més importants de l'Everest, que és la nord-est, hi havia un punt de referència a 8.500 metres, fixeu-vos al punt de referència que us explicaré que hi havia, que hi ha un tipus, un senyor mort, amb unes botes verdes, que li diuen Green Boots, i que resulta que a dia d'avui, després de pràcticament 30 anys que va perdre la vida a la muntanya, s'ha decidit que el volen baixar.
2: Quant de temps portava, història... José, aquest tio, allà?
1: Perdona?
2: Quant de temps fa que està mort, allà?
1: 30 anys, fàcil. 30 anys. És més, és una referència. Fixa't que el van apartar una mica i tot del camí que es fa per aquella pujada, i a 8.500 hi havia que tombar a l'esquerra, i saps que la referència era hi ha el cos de tal, que el van tapar inclús, el van tapar amb unes pedres i tal, perquè la gent no s'importés tanta impressió, i ella està mig arraconat allà, amb tot el seu equip, tal i com va morir.
2: He vist la foto, es veuen les cames amb les
1: botes. Sí, sí, amb les botes. Sí, sí, efectivament. Bé, quina és la història? La història és que li han fet una prova d'ADN, que han descobert qui és aquest noi, que era un soldat indotibetà, que va pujar amb una expedició. En aquella expedició van desaparèixer almenys dues persones, un era ell, i que han decidit ara gastar-se molts cèntims, perquè, lògicament, baixar un cadàver des de 8.500 metres no és fàcil, i tornar-lo a casa, tornar-lo a la família. Clar, a veure... El debat que hi ha és que, com bé coneixeu, i si no ho coneixeu, estimats, us ho explico, hi ha, desafortunadament, no només a l'Everest, a totes aquestes muntanyes hi ha molta gent que va perdre la vida, que ha perdut la vida i que s'ha quedat allí. O sigui, que no els han tocat, que no els han baixat i que les famílies no han fet l'esforç econòmic, perquè tot és una cosa de pasta, clar, això, eh?
0: Però aquest cadàver, quant temps fa que hi és allà? Perdona?
2: 30, dit.
1: Uns 30 anys, sí, 30 sí. Anys. Però, és escolta, gros, clar no és l'únic, eh? Vull dir que hi ha molta gent morta que porta molt.
2: Entenc que hi ha cadàvers que deuen haver caigut en fosses o...
1: Clar, molt més difícils, però quan puges...
2: Quan puges,
1: n'hi ha més, exposats. No creus que només és l'únic. O sigui, aquest és un dels que veus, però te'n trobes molts.
0: I quan costa això de... Com es fa i quan costa això de baixar un cadàver d'algun membre d'un familiar a l'Everest?
1: Hi ha una discussió molt grossa perquè, clar, has d'utilitzar xerpes, una expedició, no pots pujar amb helicòpter, l'has de baixar manualment... te l'has de jugar, encara que el vas arrossegant i tot això, te l'has de jugar perquè no tots els passos a la muntanya amb un 8.000 són fàcils i costa com qualsevol altra expedició de les que pugui veure. Estem parlant d'un preu potser de més de 150.000 dòlars.
0: Déu-n'hi-do, clar, no és poca cosa.
1: Ja, clar, però aleshores què fas? Els deixes allà? Perquè hi ha moltes famílies que diuen, bueno, han mort, en sèrio, aquesta frase és molt, molt clàssica, han mort fent el que més li agradava, doncs que es quedi a la muntanya, bé, i ja està.
0: Però hi ha gent que no,
1: hi ha gent que vol tornar a casa al seu familiar, però clar, si has de pagar més de 100.000 euros amb una moguda d'aquestes i no els tens, que com el vols baixar, no?
0: Ho hem dit moltes vegades, que morir-se és car i morir-se en aquestes condicions encara més,
1: clar,
0: imagina.
1: Clar, però la gran pregunta és, però encara que costi, no hi hauria... No sé, entenc que no sé si les assegurances ho cobreixen o no, però no tindrien que haver-hi l'opció o l'oportunitat de que qui volgués pogués recuperar el cos del seu amic, del seu familiar, del seu pare, no sé, del que sigui, o de la seva mare, perquè també hi ha moltes dones mortes amb alçada, o realment ja que deixar-los allí i d'aquí no sé quants anys igual es pot fer d'alguna manera més econòmica i comencen a recuperar cossos. No sé. Sí, això és com tot el tema de la brossa en els camps base d'aquestes muntanyes i tota la porqueria que s'acumula i tots els dipòsits d'oxigen i tots els... És una cosa brutal, de veritat.
2: I hi ha una pregunta. Si aquest home, que pel que expliques, era un membre d'una expedició de recolzament a una expedició suposadament europea o alguna cosa d'així, no?
1: Sí. Bueno, aquest era indi-tibetà.
2: Si hagués mort una estrella de l'alpinisme europeu, noruec, espanyol, català, que vulguis, no l'haurien anat a rescatar?
1: No, Santi, n'hi ha molts que estan allà dalt encara. Hi ha molta gent que no la baixen, perquè tothom t'explica que ja, jo mai he estat amb un 8.000 i tampoc he tingut la intenció. Hi ha un moment on ets tu o ell, en el sentit de que si veus que ell no pot continuar, que no pot ni moure's, pues intentes baixar. També és veritat que la gent, per exemple, del Filo de l'Impossible i tal, el sí. Sebas Álvaro m'explicava com ells van estar amb expedicions per intentar rescatar gent. I inclús l'Àlex Sicón, molts cops gran amic, millor persona, m'ha explicat, no?, com van sortir. I potser la brutalitat més de totes, no sé si us en recordareu, del Carlos Soria, el nostre home de més de 80 anys, que fa, bé, va tindre la mala sort al d'Uragiri per sobre dels 7.000 metres, que se li va caure un xerpa a sobre i li va trencar la cama. En condicions normals, estava mort. O sigui, en condicions de muntanya i tal. El tema és que anava amb el seu amic de la vida, el Zito i tal, i el carreguen. I també va tindre la sort de que dos bèsties, perquè no es pot dir d'una altra manera, dos polacs que el dia anterior havien fet cim i havien baixat esquiant, o sigui, imagina't el nivell dels col·legues aquests, s'enteren de que el Carlos Soria està ferit i que no el poden baixar. Ells estan al camp 2. Els tios agafen una camilla, pugen fins a més de 7.000 metres, que havien baixat el dia abans, i el dia abans havien pujat la muntanya. Sí, havien fet els 8.000, eh? Pugen fins on està el Soria, se'l carreguen i el baixen. I el Soria sempre diu, el Carlos Soria diu, estic viu perquè em van baixar.
0: Pot ser una pregunta, i aquí a Catalunya, al Pirineu de Catalunya, no sé, o a Espanya, al conjunt de l'Estat, hi ha cadàvers també a les muntanyes més altes?
1: Home, jo espero que no. Aquí els traiem tots. Pot haver-hi algú que potser no l'han trobat trobarem, no? Però recordo una història molt... una mica escabrosa aquestes hores, però us les puc explicar, que encara no s'ha averiguat què va passar. Una noia anglesa, em sembla recordar, va fer un pic, el pic del Salvaguardia, no té 3.000 metres, té 2.900, i sembla ser que quan va tornar, en comptes de tornar pel camí normal, va tornar per l'altra banda, es devia perdre, i va fer un mal pas i va morir.
0: Això és a Benasque.
1: Però... sí, és just quasi frontera amb Catalunya, eh? Uh-huh. O sigui, estem és Aragó, però és molt a prop de la frontera amb Catalunya. Aleshores, escolta, es van passar mesos buscant aquesta noia. Però mesos, eh? Mesos i mesos. Temps després la van trobar i probablement algun animal li havia fet alguna cosa perquè tenia el cos separat. Va trobar el cap per un cantó i el cos per un altre i tal, perquè probablement ella va caure i tal, i els animals pues, van intentar fer la seva història. Mai, és molt rara la història perquè el seu nòvio no va voler acompanyar-la. Bueno, hi ha una foscor, no sé, igual...
0: Dona per un expedient discar o per un crim?
1: Dona per un crim, igual, no sé jo.
0: Ponce, Santi, moltíssimes gràcies a tots dos. Apa, que vagi bé. Adéu, senyors.
2: Adéu.
3: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
4: Només penso en tu.
3: Referents amb tu. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
5: El 28 de setembre, a la Sala Paral·lel 62, es lliuraran els Premis Teatre Barcelona. Un total de 87 muntatges diferents opten a premi en alguna de les 19 categories competitives. Categories dedicades al teatre de gran format i de proximitat, als musicals, la dansa, l'escena híbrida, el circ, les propostes familiars i de carrer, la màgia, la lírica i l'humor. Entre els que tenen més nominacions destaquen El Barquer, dirigida per Julio Manrique, que van veure al Teatre Lliure. A més d'ell, i per aquesta mateixa obra, opten a premi Imma Colomer, Anna Güell i Roger Casamajor. Quatre nominacions té l'obra de Marília Samper, Com vaig aprendre a conduir, estrenada a la Sala Beckett. En l'apartat musical estan nominats L'amor venia amb taxi, de la Cubana, i Germans de sang.
6: No pot ser veritat.
5: Els guardons combinen el vot del públic i d'un jurat professional, i tenen en compte els espectacles programats a Barcelona entre l'1 de juliol del 2025 i el 30 de juny del 2026. Les votacions de la novena edició dels Premis Teatre Barcelona estaran obertes fins al 13 de setembre.
3: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Per suportar millor...
4: millor la calor.
7: Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
8: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
9: Estàs igual.
8: Estàs igual. O sigui, sí, sí. Hi ha alguna cosa de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
7: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
10: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: I avui, a la versió original, el Litus, què tal? Bon dia.
11: Molt bon dia.
0: Et transformes en intel·ligència artificial?
11: Bueno, més que em transformo, jo vaig en contra. De moment, vaig en contra de la IA.
0: Ara ens has d'explicar quin experiment vols fer, però ja que parlem d'intel·ligència artificial, vull saludar, vull incorporar a la secció el nostre col·laborador, expert en tecnologia i societat del país, el Jordi Pérez Colomer. Què tal, Jordi? Bon dia.
12: Hola, bon dia, Marina.
11: Bon dia.
0: Ja ho has sentit, aquí un contrari a la intel·ligència artificial i ell, el Jordi Pérez Colomer, que sempre ens fa pedagogia de la intel·ligència artificial. Per això em semblava interessant també de sumar-lo en aquesta secció. Què vens a fer, Litus?
11: Mira, tot això comença... M'ha convidat el Juan Carlos Ortega l'altre dia a participar a Transmite la SER i em va dir que fes cançons parlant de la IA. Però no de la IA en general, sinó del que suposa la IA pels músics, per la música. I allà vaig conèixer en John Hernández, un tio també molt, molt interessant, i si els músics ja estem acollonits amb aquest tema, en John encara em va acollonir una mica més. És a dir, els músics tenim la sensació, per una part, que la IA pot ser una eina molt útil, i l'és, però alhora tenim la por de ser substituïts per la IA. I aquí està una mica l'intríngulis.
0: Té sentit aquesta por, Jordi?
12: Aviam, la feina del John és precisament acollonir la gent des de YouTube. O sigui, és allò de dir... Clar, o sigui, tot pot ser ara mateix. Estem en 2026, fa 4 anys que tenim això, fa coses extraordinàries. La cosa si la progressió serà la que hem vist fins ara o s'estancarà. O sigui, d'aquí a... O sigui, la IA és capaç de fer un text, és capaç de fer una cançó, és capaç de fer música? Sí. És capaç de fer una cançó innovadora, original, que digui alguna això. Cosa que no hem sentit abans i tal. Avui no, i està per veure què pot aconseguir en els propers anys. O sigui, és com dir, fes un resum de tot el que ha passat fins ara. Clar. I ho fa, jo ho veig amb textos, el Litus ho veurà amb música. Aleshores sí que jo ara mateix, no sé si vosaltres a TikTok, a tot arreu, hi ha un fotimer de cançons més o menys ridícules, amb textos més o menys graciosos sobre tenir 50 anys, que et deixi la nòvia, que el teu avi es mori, i coses així, que són una poesia baratíssima, però que tenen milions de visualitzacions perquè toca la fibra de gent que potser està en aquelles circumstàncies i és molt bàsica, i hi ha com, fiquen com uns efectes de so de públic, com pitorejant la cançó i tal, i aleshores hi ha alguna cançó d'aquelles que té hit i algunes que té 1.500 oients, però cap és nova, cap dius és una cosa que ara els nous Beatles. Aleshores, clar, i hem de dir, això podrà passar? Bueno, el John, la feina del John és dir sí perquè vol que el miris més a canal de YouTube, lògicament és com tothom, no? Intenta portar l'aigua al seu molí, però que això acabi passant està molt per veure, molt.
0: Clar, i això, aquesta por que tu expressaves, coincideix amb una d'aquelles de feines de subsistència que us toca fer als músics de vegades, que et va tocar anar a cantar cançons fetes per intel·ligència artificial. Com va anar això?
12: Això m'interessa molt, Litus.
11: Mira, doncs va ser una feina que va ser molt dura, ho vaig passar fatal, però va ser interessant perquè vaig entendre una mica com funciona la IA de moment. El rotllo és que
0: el procés de creació, vols dir?
11: És a dir, em vaig fer com... Vaig haver de cantar com 10, 11, 12 cançons, vull dir, moltes cançons.
12: Però què et van donar, Litus? Lletra i música?
11: Sí, és una gent que no diré el nom, ni... però que han decidit fer cançons a mia, que això d'entrada ja em sembla una mica absurd. O sigui, obro un moment un meló, que és com... La societat on vivim necessita resultats ràpids, ok, ja ho sabem tots, però també em pregunto per què... O sigui, per què no la fas tu, la cançó?
0: Però estem parlant d'un segell discogràfic?
11: No, és un projecte personal d'una sèrie de gent que tenen diners i els hi fa il·lusió, aquestes coses.
12: Però si la fa la IA, per què l'ha de cantar un cantant humà?
11: Exactament. Clar, també el que em trobava jo és que, clar, la IA no respira. El cantant de la IA no respira, però
0: clar,
11: jo sí.
0: Clar.
11: Llavors feia coses, el cantant de la IA, que a mi em costava molt de fer.
0: Que físicament no era materialitzable.
11: De cop i volta passa de notes molt greus a notes molt agudes, i això és com... Hosti, com ho faig, això? No?
0: O ets Freddie Mercury o...
11: Però el més important que vaig sentir és que eren molt dolentes. O sigui, eren resolutives, però a mi la música em produeix plaer, i aquelles cançons no em produïen plaer. I estava tot com molt apretat, hi havia una lògica, però una lògica molt lleugera, i no, insisteixo, no molava. Quan tornava a casa, m'havia de dutxar com dos o tres vegades per treure'm...
0: Senties
11: com...
0: brut, eh?
11: Sí, sí, sí, sí. I vaig pensar, vale, de moment, sí, sap fer coses, però no molen.
0: Eren cançons d'amor o...?
11: Sí, de tots.
0: De tot.
11: De tot. Però era un...
12: Però et comparaven amb l'IA el resultat, o és que no ho entenc? No
11: és a dir, partien d'una cançó feta per la IA, la lletra en teoria era seva, tot i que també tinc els meus dubtes.
12: Bo, això és bo que no.
11: I llavors un amic ho arreglava, posava instruments de veritat, i posava una mica d'ordre, i llavors jo les cantava de veritat.
0: Per què dius això segur que no, Jordi?
12: No, home, perquè si fas una cançó sencera amb música i tot, la lletra la faràs tu, que és una feinada, diguem, la lletra la fa en 10 minuts. Bueno, en 10 minuts, en 10 segons.
0: La intel·ligència artificial, vols dir, eh? Bueno, sí, això és un experiment que pot fer qualsevol a casa, que segur que molts l'han fet, de dir, fabrica'm una cançó per fer una versió de no sé què, no?
11: Clar, també un dels problemes que hi havia és que si tu li dones una lletra a la IA, per lògica, si fas cançons, això ho sabries, li hauries de donar una lletra ordenada, saps? Jo què sé, com a mínim de quartetes, no? Versos que duren el mateix, més o menys.
12: Això ja ho fa la IA, no? I si no la corregeixes.
11: Però els versos eren molt irregulars. Llavors, la manera de trobar una coherència per part de la IA era molt estranya. No sé si m'explico.
12: En quina llengua era?
11: En castellà.
12: En català encara, però en castellà hauria de pillar-ho bé. No ho sé.
11: Però, sí, perdó.
0: No, anava a dir que a més estem parlant de coses com que a Twitter fa no gaire hi va haver un temps en què proliferaven cançons cantades per la intel·ligència artificial, que et posava la oreja de Van Gogh cantant cançons de Melendi, per exemple.
12: Sí. Tot i paròdies sobre futbol, allò de dir, he marcat 4 gols al i a YouTube tenen 6 milions de visualitzacions, vull dir, si és un negoci això ja, el que no entenc és aquest joc de fer un cantant real amb música arranjada, no entenc res, però bueno.
11: Jo tampoc, és a dir, tot això que dieu de TikTok, poden ser cançons resultones que fan gràcia.
12: Exacte.
11: Però jo no parlo exactament d'això, a mi el que em fa patir és que, el que deies tu, apuntaves tu una mica abans, a mi el que em fa patir és, vale, si hi ha un Let It Be, si existeix un Let It Be, la IA pot copiar certes coses de Let It Be. Però la meva pregunta és, la IA serà capaç algun dia de crear un nou Let It Be? Això és el que m'acollona. El Joan em va dir que sí.
0: I el Jordi què
12: diu? Hauria apostat bastants diners que t'hagués dit que sí. Home, evidentment, o sigui, ara mateix no. O sigui, el que fa la IA ara és un resum del que tenim.
11: Clar.
12: O sigui, et barreja Let It Be amb Rolling Stones, amb Queen, amb l'oreja de Van Gogh, si vols, i aleshores et fa un pupurri allà, que és com diu el Litus, resultant. Però d'aquí a que et creï alguna cosa... És que, a més, la gràcia de tot això és que els humans... Què és crear alguna cosa nova que pugui ser Let It Be?
11: Clar.
12: Un hitazo i tal. Evidentment, hi ha aquí una diferència que passa amb tot, no només amb la música, és al final, quan tu, si tu no tens ni idea de música i crees alguna cosa amb IA de música, el resultat no sabràs valorar si allò és impactant, arriba, perquè no tens aquella experiència. O sigui, més igual si ets fotògraf, il·lustrador. O sigui, fotògraf ja tenim la prova. O sigui, jo no sóc fotògraf, faig fotos amb el mòbil, alguna de cada 100 pot quedar bé, però veig els meus companys fotògrafs al diari que fan una foto en un minut i és una meravella.
11: Clar.
12: Aleshores, dir, vale, jo ja puc fer fotos com ells, però no les soc capaç de fer-les. Però el mateix amb això, és com dir, vale, jo puc tenir la sort de fer jackpot amb el sentit de fer una cançó que sigui molt, molt ona i tingui 10 milions de views a TikTok, però n'hauré fet 1.000 abans i les hauré hagut de tirar perquè no tinc ni idea. Al final, és aquesta la gran diferència entre el Litus i una persona que no té ni idea de música.
0: Clar, clar. I llavors què venies a tocar, Litus?
11: Bueno, vaig fer 3 cançons parlant de la IA.
12: Espero que estiguin amb la IA.
11: No, les he fet jo, eh? O sigui, les he fet...
12: Vés a casa, home.
11: Jo, a mi m'encanta fer cançons. Insisteixo també amb aquesta idea.
12: No diràs que és la teva feina.
11: Sí, però és que a més jo tinc un interès personal en fer cançons, de veritat, més enllà de la meva feina. Un dia que jo faig una cançó, encara que sigui dolenta, per mi és un dia aprofitat. És a dir, també insisteixo en aquesta idea d'aquesta rapidesa de resultats, vale, ho entenc, però no sabeu el plaer que dona fer cançons i de dedicar-hi temps... amb calma, com més temps hi dediques, millor és, reflexionar, aquí què passa, aquí què puc millorar. Això algú que fa cançons a mi s'ho perd.
12: Sí, però és que la gent que fa cançons a mi no vol aquest procés, vol una altra cosa. Tot i que no vol dir que també tu, com a expert i professional en això, facis servir o t'ajudis de l'IA perquè et doni idees o parlar amb ella o que et contesti. Això, també
11: això és una altra cosa, que jo no la faig servir, però en aquest sentit, d'acord, pot ser útil. Mira, em ve un exemple, a veure, penso en això. El Hammond, sabeu què és el Hammond? És un teclat... que es fa servir molt, es va començar a fer servir molt en el rock.
0: Marina,
12: 70. No tenim ni idea.
0: No, és que m'ha sonat a Le Hammond Inferno, que era un grup de
11: electrònica. Els Doors, no? Saps aquest teclat?
0: Sí.
11: Això és un Hammond, que es va començar a fer servir en el rock, molt als 70 i tal. L'inventor del Hammond, el senyor Hammond, era un home molt devot d'Estats Units, que es va donar compte que hi havia moltes esglésies petites a Estats Units que no podien tenir un orgue, i perquè un orgue és un instrument molt car, molt gran, i ell va fabricar, es va inventar el Hammond com a una mena d'orgue barato per tal de que totes les esglésies poguessin fer l'Eucaristia com s'ha de fer.
0: Uh-huh.
11: Ell tenia aquesta idea, però de cop i volta els rockeros descobreixen aquest teclat i li posen distorsió, el modifiquen i el fan servir per una cosa que el que ho va inventar, imagina't, no? va pensar, el diable! Saps? Jo ho vaig fer això per satisfer a Déu Nostre Senyor, i ara doncs, ho fan servir els rockeros. No sé si m'explico, que a vegades, tant de bo la IA arribi a aquest punt, de que a vegades es crea per una cosa, però després la humanitat... que és caòtica i que és inexplicable, a vegades agafa això i ho fa servir per coses que no esperàvem i que són molt bones, que són molt xules.
0: Llavors,
12: per tot,
0: què ens toques? Perdona, Marina, toques?
11: Us faré una cançó que es diu Estimada Intel·ligència Artificial. Estimada Intel·ligència Artificial, no tinc res

0: Molt bé. Molt existencial, eh? Molt existencial. Però no facis... I això et va sortir després d'aquesta sessió que vas fer de cantar cançons?
1: Ho vaig fer abans.
0: Ah, o sigui que ja venies calentet.
1: Sí.
0: Jordi, ja ho has vist. Que t'he tallat
2: sí, abans. Un efecte guapíssim aquest que heu posat, que és precisament el que posa l'Aïa als vídeos de TikTok. Per
0: ai, aquests aplausos, els aplausos els posem sempre, escolta.
2: Molt bé, no, clar que sí. No, fan efectes més de com de corejar i tal, que sembli que hi ha una cosa com molta gent escoltant la música. Em sembla, o sigui, és la crisi aquesta interior que tenim tots la gent que es dedica a escriure, a dibuixar, a pintar, a fer fotografies, a crear vídeos i tot això, doncs pensar això, que ocuparà una part de Photoshop, diguem, una part de tema electrònic, d'ordinadors que feien fins ara, i què ens quedarà? Doncs es quedarà menys que abans, hi haurà com una part de les coses més bàsiques, en el cas de la música, jingles i coses més senzilles, que potser ja no farà un humà o només un humà, i a partir d'aquí doncs no crec que canviï tant, almenys en el curt termini.
0: I després tota la història de què passa amb els drets d'autor.
1: Clar.
2: Bueno, aquesta és una altra pel·lícula i per això hi ha gent més o menys professional que no fa servir segons quines eines perquè s'han alimentat de música comercial i d'aquí 2 anys pots trobar-te en un tribunal havent de pagar molts diners. Exacte.
1: Mira, tinc una altra cosa. Aquí on em veieu, jo vaig estudiar una carrera de filologia que al final no he treballat darrere de filologia.
0: Home, fent lletres?
1: Fent lletres. Però hi havia un concepte que m'agradava molt que és la mort de l'autor. Sabeu de què va això? És a dir... durant molts anys s'estudiaven els llibres, les novel·les, els llibres de poesia, etc., com estudiant molt la història de l'autor, no? Intentant trobar connexions entre la vida de l'autor, a qui li va passar això, doncs ho va deixar amb una noia, es va morir ser mare, sí. Això el va afectar molt, i per tant, per això va escriure aquest llibre. Hi ha un moment que es parla de la mort de l'autor, és a dir, de no volem saber res de l'autor perquè no ens influeixi. Volem escoltar o volem llegir l'obra d'una manera neta. Mm-hmm. Si això de la IA tira endavant... No, pregunta que us llenço, eh? No penseu... No, jo què sé, quan veiem els Beatles, quan veiem el Michael Jackson, no és maco una mica pensar en el personatge, encara que no sigui molt real, el personatge que tenim al nostre cap.
0: Sí.
2: Et veig amb una crisi enorme.
1: Si la IA, sí, veig que estic fatal. Eh? Si la IA agafa guanya, això desapareix, és la mort de l'autor. És a dir, realment ens importen les cançons només com a cançons? O no penseu que ens agraden les cançons també pels records que ens porten, per les persones
0: segur
1: que les
0: sí,
1: han fet.
0: Segur que sí, però també afegeixo aquí una altra cosa, la contra, que és, a vegades hi ha cançons que ens... vaja, que són una fiblada i que el que l'ha fet és un gilipolles.
1: També.
0: No? I que dius, ara, preferiria no saber res d'aquest tio,
1: sí,
0: perquè si no ara em sento qüestionada quan l'escolto, la cançó.
1: Sí,
0: no?
1: sí.
0: Això també ens passa. Doncs escolteu, amb totes aquestes reflexions ens n'anem cap a casa. Ho deixem aquí. Litus, Jordi Pérez Colomer, moltíssimes gràcies per totes aquestes reflexions.
2: Quedem molt animats, gràcies.
1: Ja seguirem, perquè això
2: sí,
1: no acaba.
2: Sí, ja trucaré. Ja.
0: Senyors, que vagi bé. Adéu.
2: Gràcies.

0: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
1: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
2: Hòstia, m'encanten!
1: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
3: Ho haveu sentit?
1: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia a partir de la una, a la SER i SER Catalunya. La ràdio que enganxa.
0: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
4: L'herència de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres, es va estrenar al Teatre Lliure al febrer del 2025 i va ser un gran èxit, tant que tornarà al mateix escenari i amb el mateix repartiment. Un repartiment extraordinari. Carlos Cuevas, Albert Salazar, Marc Soler, Carles Martínez, Abel Folk, Dafnis Balduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona divendres.
5: De què va la teva història?
6: De mi. Dels meus amics. Dels homes que he estimat. I dels que he perdut.
4: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, 3 dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
7: Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
8: Bona tarda, Helena.
9: Hola, bona tarda.
8: Avui diria que tenim una dona tot terreny amb nosaltres, perquè ets cantant, periodista, actriu i mare de bessones.
9: Correcte.
8: Com t'ho fas per arribar a tot?
9: És una carrera de fons, això. Doncs a vegades arribes a tot i no saps per què, o sigui, com, de quina manera, no? Però al final és una qüestió d'organitzar-se molt bé i, sí, intentar conciliar el màxim que es pugui, fer concerts menys dels que voldria. Clar, la conciliació també demana, doncs, no tirar tant de fer concerts, anar fora, fer menys concerts, més controlats, més triats, i la feina de dilluns a divendres, i ja està.
8: Però procrastines poc. O sigui, tot ho tens bastant planificat.
9: Ho tinc bastant planificat, sí, correcte, correcte.
8: Perquè el 2026 et gira feina. Tens una gira gegant amb De la Fe i les Flores Azules, que no sé com t'ho faràs.
9: Ja, ara nosaltres farem com un concert a Barcelona.
8: El 22 de desembre,
9: sí, 22
8: no? A la Paloma.
9: De desembre, a la Paloma, que tancarem aquest retorn que ha estat com el 20è aniversari de la formació de la banda. I el 2026, en realitat, el dedicarem a pensar què ens ve de gust fer,
8: Però teniu molts bolos. Entret a la web i dic, mare de Déu.
9: Aquests jo crec que deuen ser els que hem fet aquest any, perquè surt...
8: Sí?
9: Sí.
8: Doncs he vist
9: jo penso que sí.
8: L'he vist cap enrere.
9: Deuen estar potser les dates.
8: Ja els heu fet, aquests bolos.
9: Sí, els hem fet, ha anat molt bé. Però és veritat el que dius, que aquest any no em pensava que faríem tants concerts. I això ha sigut com agafar calendari i vinga, anar quadrant totes les coses. És molt important tenir avis i àvies, perquè quan he hagut de sortir fora de Catalunya a fer concerts, sí que, doncs, és molt necessari tenir un lloc on deixar les nenes aquell cap de setmana. Això és molt important.
8: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de la cantant, actriu i periodista Helena Miquel.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, llapis de memòria.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Helena Miquel amb In Between Days de The Cure, una cançó publicada l'any 1985, quan tu, Helena, tenies 13 anyets, més o menys.
1: Correcte.
0: I si comencem amb The Cure és per una raó ben senzilla, i és que si això va d'escoltar les cançons de la teva vida, què menys que començar pel teu grup de música preferit de tots els temps, que és The Cure.
1: De tots els temps, amb majúscules.
0: Però què té The Cure perquè tu l'hagis investit com el teu grup?
1: Doncs clar, el vaig descobrir amb 13 anys veient aquest videoclip. A més, és molt curiós, perquè aquell dia jo estava amb el meu germà gran i estàvem gravant un programa de televisió. En aquella època no es gravaven amb VHS.
0: Estàvem gravant... Càmera domèstica.
1: No, gravant amb l'aparell...
0: Ah, estàveu gravant vosaltres, no vosaltres, sinó a la televisió.
1: Estàvem gravant el programa de televisió perquè hi apareixia el meu tiet. I li feien una entrevista al meu tiet. I la meva mare no la podia veure aquella entrevista perquè estava treballant i ens va demanar que gravéssim. I era un programa de música i entremig de les entrevistes posaven videoclips. I van emetre aquest videoclip i jo vaig quedar fascinada. O sigui, em va atrapar aquesta cançó i aquest grup. I com que ho havíem gravat, amb el meu germà vam anar a buscar la cinta després, a rebobinar i llegir al Chiron el nom del grup. I vam veure The Cure, In Between Days, i allà va començar tot. La meva bogeria i passió per aquesta banda em va captivar la imatge, el so. Era diferent a tot el que havia escoltat. Jo sempre havia escoltat molta música i allò per mi era diferent i em va fascinar, em va captivar i ja no vaig poder parar mai. I de fet, als 14 anys vaig anar al primer concert de The Cure que van fer a Barcelona, aquí a... al Palau d'Esports del carrer Lleida, presentant el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i amb 14 anys hi vaig anar.
0: I enamoradíssima, eh?
1: Jo enamoradíssima, sí, ja per sempre més, fins al dia d'avui.
0: Que The Cure sempre ha tingut aquest to, no sé si dir-li tristot, una mica moix. Concorden com tu et senties quan eres adolescent?
1: Sí, jo des de ben petita he sigut una nena molt melancòlica, molt cap a dins, no? Molt introspectiva, i suposo que aquest tipus de bandes a mi em suggerien molt més que una cosa com molt lluminosa o... No, entrava més en el meu món, em sentia més identificada amb com era jo. I llavors m'abraçaven aquests grups. Aquest tipus de música a mi m'abraçava molt.
0: I d'on et ve aquesta melancolia?
1: No ho sé. És una gran pregunta, perquè des de ben petita recordo fer coses bastant curioses, com quan volia estar sola em tancava dins l'armari. És molt curiós.
0: Una nena nostàlgica és estranya, perquè té poc temps a recordar, no? O a pensar en el passat.
1: Era com buscar aquests moments de recolliment. Per mi eren necessaris. Després, amb l'edat, he descobert també que necessito estar sola per carregar piles. Llavors jo ho he associat a això. Que quan era petita, doncs, em tancava una estona dins un armari, que sembla com molt estrany, però de veritat que ho feia.
0: A tu t'anava bé.
1: Clar, m'anava bé aïllar-me. Jo tinc tres germans i suposo que a casa sempre hi havia molt soroll. I m'ho passava molt bé i destruíem tota la casa. O sigui, era un descontrol. Però jo hauria necessitat aquests moments de solitud, que els buscava com podia. I de gran he descobert que jo necessito carregar piles estant sola.
0: Que tot i aquesta melancolia innata, a totes les fotos que he vist teves surts amb un somriure d'orella a orella. Què és això? És innat o és una eina que tu utilitzes per anar pel món?
1: Potser són les dues coses.
0: És la teva eina innata per anar pel món.
1: Segurament. Pot ser una bona barreja. Doncs jo crec que sí, soc molt riallera i des de sempre ho he estat. És veritat que no m'havia fixat

0: això de les fotografies. Però també és una manera d'anar pel món, com deies tu, és una manera de ser amable, no?, amb tot.
1: Home, sempre prefereixes que algú et somrigui,
0: clar,
1: que no que et posi cara de pomes agres.
0: Clar, i jo també, o sigui, agraeixo molt l'amabilitat i la simpatia. Llavors és com que a mi m'agrada molt, doncs intento impregnar la gent d'això.
1: I escolta, Elena, tu amb 14 anys, que és quan descobreixes els The Cure, els vas a veure, tiraves més per la música, pel periodisme o per la interpretació, que són les tres branques en les que t'has desenvolupat?
0: Jo crec que primer per la música, i a més tinc records que així ho indiquen, com que jo li vaig dir a la meva germana, quan jo era molt petitona, li vaig dir a la meva germana que volia ser cantant d'òpera, i clar, ma germana va dir, però què dius, això no és un rotllo, això. I, o sigui, que jo crec que jo intuïa que la cançó, la música, cantar m'agradaria molt, però allò va quedar com en segon pla perquè em va fer com vergonya, no? Perquè per mi les cantants, quan jo tenia 6 anys, només existien les cantants d'òpera, o sigui, no ho sé per què. Potser perquè el meu pare també posava molta música clàssica i òpera a casa, i per mi cantant era
1: una soprano,
0: cantant lírica, sí. I després amb 13 anys em vaig voler apuntar a classes de teatre que feia extraescolar.
1: Sí, tu no t'havies format musicalment?
0: No.
1: No havies anat a una escola a fer solfeig o aprendre un instrument?
0: No, mai vaig fer extraescolars. A casa meva ningú tenia instruments, res. Escoltàvem molta música i cantàvem molt amb els meus germans.
1: Però ja es quedava
0: la cosa. Ja està. I després sí que amb 13 anys em vaig apuntar a teatre. Vaig estar un temps a l'escola al Timbal fent teatre. I jo tenia com molt inculcat que s'havia d'estudiar una carrera universitària. Llavors, com que per mi això eren hobbies, com que jo m'ho passava molt bé cantant i fent teatre, no ho considerava una professió. Aquí va ser la meva errada, no? Perquè era el meu camí, realment. I vaig decidir que havia d'estudiar una carrera universitària. I clar, mirant la llista de possibilitats, vaig pensar, comunicació audiovisual s'assembla una mica...
1: Ja que no surt òpera, no? Farem això. Sí. Hi ha un micròfon, podem fer coses.
0: Exacte, i allà vaig anar.
1: Que als 14 anys t'inscrius al Timbal i crec que et veus forçada a deixar les classes perquè no hi havia...
0: Com ho saps, això?
1: Sí, no hi havia més alumnes.
0: No hi havia més alumnes. L'escola...
1: I no et podíem posar amb els grans, per favor.
0: Ai, ja m'hagués agradat, eh? Però això és la resposta va ser aquesta. Pobres els del Timbal, si ho senten,
1: ara va,
0: diran...
1: Ara els hi va molt bé.
0: Clar,
1: ara...
0: clar, diran... Home, quina mala imatge.
1: S'han traslladat amb la seu més gran, estan la mar de bé, el Timbal.
0: Clar, doncs crec que era el primer any que s'obria aquesta escola...
1: Tu sola, ja.
0: I jo em vaig apuntar, fixa't que érem tres alumnes només a la classe, jo tenia 13 anys, i hi havia un nen de 10 i un altre nena com de 8 o 9 anys, i érem nosaltres tres, i allà doncs, fèiem les nostres classes, no? Clar, jo ja era molt més gran que aquests nens, i l'any següent vaig anar a apuntar-me al següent curs, i em van dir que no podia, perquè l'altre curs ja hi havia gent de 20 anys, i que ens consideraven que jo quedava com enmig de ningú, i que si no s'apuntava ningú més no podia seguir. Perquè no podia continuar com amb aquells tan petits, ni apuntar...
1: Estaves en terra de ningú.
0: Sí, sí. I res.
1: I el dia que l'Elena Miquel li van dir, mira, que no pots apuntar-te a cap classe, sabeu què va passar? Doncs que una làgrima de l'Elena caió en l'arena.

0: I olé.
1: Molt bé.
0: Parets sonant al llapis de memòria de l'Helena Miquel, que, escolta, Helena, que en el teu llapis de memòria hagis inclòs The Cure i Paret, que serien els dos pols oposats,
2: sí, totalment,
0: de la música, denota que avui tenim amb nosaltres una persona molt eclèctica pel que fa a gustos musicals.
2: Sí, tot i que m'agradaria encara conèixer més música, més estils, més coses diferents, no? Perquè al final hi ha tanta quantitat de música que és impossible arribar a tot. Però sí, sí, la veritat és que...
0: No diferencies en gènere, sinó en música bona i música no tan bona.
2: Aquí tothom té el seu criteri, eh? Vull dir, és molt, molt subjectiu, això.
0: El teu quin és?
2: El meu és que la música m'ha de fer vibrar, m'ha de fer sentir. I a vegades em passa que a tothom li agrada una cançó moltíssim, no? I dius, per què no m'agrada? Doncs potser la veu del cantant o la cantant no m'agrada. Llavors jo crec que és una qüestió de sensacions, però la música m'ha de fer vibrar.
0: Sí, és com el menjar, que no hi ha menjar dolent, sinó menjar que t'agrada més o menjar,
2: sí,
0: que t'agrada menys.
2: Exacte.
0: A on et transporta aquesta cançó de Paret?
2: Uau, aquesta cançó em transporta a la figura de la Maria. La Maria
0: va ser, Maria?
2: La Maria va ser una dona que ens va cuidar a mi i als meus germans durant molts anys, des de ben petita, o sigui, jo la recordo a ella només. I, malauradament, va morir quan jo tenia uns 13 anys. Ja ho deies molt bé, ho has lligat molt bé. I va ser una tristor molt gran, perquè em va fer de mare. La Maria em va fer de mare, literalment. Estava totes les tardes amb nosaltres, després de l'escola. I va ser molt dur. Llavors, aquesta cançó sempre me la fa reviure, perquè ella la cantava molt mentre cosia, mentre planxava... I jo me la vaig aprendre per ella, i la cantàvem juntes a la cuina. Llavors em transporta molt al seu món. Ella era andalusa i havia vingut aquí a viure a Barcelona, i això, doncs, es dedicava a fer cases i a cuidar criatures.
0: I quan va morir us estava cuidant, o sigui...
2: No, sí,
0: estava...
2: es va posar malalta, sí, i no recordo ben bé si va ser un càncer o exactament què, però sí, sí, ella estava a casa, va deixar de cuidar-nos perquè es va posar malalta i va morir al cap de res.
0: Va ser la teva primera mort important, diguem?
2: Sí, perquè l'altre, que havia sigut el meu avi patern, jo tenia 3 anys,
0: clar,
2: només.
0: Aquí llavors, no, clar, no arribem.
2: Sí, doncs sí.
0: Quants germans sou? 4, no? Els Miquel,
2: sí,
0: Jesús.
2: Sí.
0: Que, clar, tens dos cognoms que són noms de senyor.
2: Sí, imagina't, els meus germans, això és un embolic.
0: Ja veus, no? És una mica...
2: Clar. Com et
0: Miquel,
2: dius?
0: Martí, Pol, no?
2: Sí, exacte.
0: O Joan Ignasi, Helena. Vull dir, tenim diferents exemples.
2: Tenim diferents
0: exemples.
2: Mostres, sí.
0: Tu, a dintre de les 4, a quin ordre estàs?
2: Soc la tercera.
0: Sí, la...
2: Darrere meu encara hi ha un noi.
0: Us porteu molt amb aquest noi?
2: 3 anys.
0: Sí, entre... tu has sigut la consentida durant molt temps fins que va arribar el petit.
2: Sí, alguns gelos vaig tenir també.
0: Ah, normal.
2: Sí, em feia mal al cap, tenia marejos.
0: I si teníeu cangur, entenc que és perquè els vostres pares deurien estar força enfeinats.
2: Sí, els meus pares treballaven i arribaven a casa, no sé, 9 de la nit aproximadament, llavors... no recordo que ens posessin a dormir, o sigui, els caps de setmana el diumenge, però els altres dies jo crec que... Jo recordo que em posava a llegir al llit i em deuria a dormir mentre llegia algun conte. Recordo això.
0: Tenien una botiga, crec?
2: Sí, molt a prop d'aquí. Els meus germans ara la regenten, aquesta botiga. És una botiga que hi ha al carrer Ferran. I, a més, és bonica la història, perquè ara on estan ells físicament, la botiga, és just davant...
0: Pots dir, quina botiga és, no hi ha problema.
2: D'acord.
0: És promo gratuïta.
2: És una botiga de maletes i bosses, i es diu Guido, que està al carrer Ferran. I la història bonica és que aquesta botiga, just l'edifici que hi ha davant, el comerç que hi ha just davant, és el que va obrir el meu avi, el pare del meu pare. I per temes de diferents temes, ells no es van poder quedar en aquell mateix comerç, sinó que van haver de canviar, no? Passar a la vorera del davant. Sí, però és bonica la història, que el meu avi és el que va començar amb aquest negoci.
0: El senyor Guido.
2: Sí, el senyor... Bueno, el senyor... No, Guido s'ho va inventar la meva mare, però l'altra botiga, la que va obrir ell, sí que portava el seu cognom, que era Clavero.
0: Que les cançons de Lluís Llach, com el Cançó d'amor, que està sonant ara mateix de fons, si hi havia tanta feina, quan sonaven? Al cotxe?
2: Al cotxe.
0: O els caps de setmana? Això és el cotxe?
2: Sí, sí, el cotxe, perquè jo la demanava.
0: Això és cosa de teva mare.
2: Sí.
0: Ella és la fan de Llach.
2: Sí, la meva mare és molt fan de Lluís Llach, ha anat a molts concerts i posava la música a tot volum. I a mi, com dèiem abans, aquesta cançó era una de les meves preferides, que dius, mare meva, però quina tristor de cançó. Clar, jo no entenia la lletra. L'he entès, l'he pogut interpretar de gran, però quan jo demanava que em posés aquesta cançó, senzillament era perquè la melodia m'encantava, la melodia i el que em transmetia, el que em feia sentir, que el que et deia, no?, que la música m'agrada, que em faci vibrar, doncs...
0: Doncs vinga, anem a vibrar tots junts.

0: moltíssims.
1: Doncs sí que tens raó que podria servir de banda sonora d'una nena melancònica i reservada. A què li passa a aquesta nena, per favor?
2: Ja prou! Traieu-la d'aquí!
1: Tu ets de Barcelona ciutat?
2: Sí.
1: Quins records tens d'aquella Barcelona de finals dels 70, principis dels 80, on tu et cries?
2: Molt diferents al que és ara, perquè jo vaig créixer aquí, al carrer Ferran, cantonada amb Quintana, al costat de la plaça Reial, i una cosa molt bonica d'aquella època és que tots els comerciants es coneixien, ens coneixíem, i anaves a comprar la merceria, una merceria centenària, la sabateria aquella, i es feien trobades de comerciants, es feien concursos dels millors aparadors al carrer Ferran, o sigui, hi havia un ambient de barri, era un ambient molt de barri i de fraternitat, no? Era molt bonic. I sí que això va canviar totalment amb l'arribada de les Olimpíades, que per una altra banda està molt bé tot el que es va aconseguir, no? Però els comerços van anar canviant, es van anar posant altre tipus de botigues, la globalització també va fer molt mal, a totes les ciutats europees trobes les mateixes botigues al centre. Llavors va anar perdent l'encant i la personalitat al centre, no? I jo trobo que això és una llàstima que s'hagi perdut, que sobretot aquesta essència, no? de botigues antigues, petites, i la germanor entre els comerços.
1: Alguna vegada se't va passar pel cap, com els teus germans, de dir, treballaré a la botiga de la família?
2: Mai, o sigui, jo això ho tenia claríssim. Tenia claríssim que...
1: Si et feia com fòbia dir, no, jo aquí no.
2: Sí. Exacte.
1: Per què?
2: Jo tenia fòbia perquè veia que els meus pares treballaven molt, i no dic que no m'agradi treballar, però treballaven els dissabtes, segurament per això, perquè jo no els podia gaudir pràcticament. Jo passava els diumenges amb els meus pares. I em donava la sensació que era un no parar, clar. A les festes de Nadal treballaven encara més, perquè llavors treballaven els diumenges, clar, també. I no m'interessava a mi aquest món, aquest terreny, no m'interessava.
1: I decideixes estudiar periodisme, que la teva idea és, mira, jo estudiaré periodisme, m'hi dedicaré i així podré servir amb aquests hobbies que tinc, que és la interpretació de la música, o és tot el contrari, de dir, jo estudiaré això i així, si no surt bé l'aventura musical o teatral, tinc un salvavides?
2: No va ser tan racional.
1: Val.
2: Va ser més improvisat com el que et deia, no? Amb el llistat de facultats, i no sabia què posar a la casella. O sigui, és que em passava això, jo, història, no, filosofia, no. Era tot com... No vull fer res de tot això.
1: Però
2: que
1: havies
2: faig.
1: De fer una carrera sí o sí.
2: Sí. Clar, aquí jo crec que va ser... O sigui, si tornés a començar, diguéssim, si anés enrere, ara, doncs, en lloc de fer això, doncs m'apuntaria a l'Institut del Teatre o al Taller de Músics, o que també hi vaig estar un temps al Taller de Músics mentre estudiava la carrera, però, clar, jo, com que tenia molt clar que no volia treballar a la botiga, no?, doncs pensava que per construir-me un futur com millor o més interessant o que... que m'engresqués més, havia d'estudiar una carrera universitària. I al veure comunicació audiovisual vaig pensar, bé, això no sona malament. Tele, ràdio, no sona malament.
1: I entres a Catalunya Ràdio?
2: Sí, al cap dels anys. Vaig estar també treballant al diari Avui, molt de temps.
1: Vas haver de fer oposicions?
2: Vaig estar fent oposicions. Les vaig fer dues vegades, a més. Vaig fer una vegada, llavors, com que entres en una roda de substitucions, bla, bla, bla, vaig haver-les de tornar a repetir per aconseguir la plaça fixa.
1: I què feies en aquesta primera etapa a Catalunya Ràdio, que ara hi tornes a ser, després de molts anys?
2: Sí. Faig producció des de sempre.
1: Sempre has fet producció.
2: Sí, les oposicions eren per producció i era també un camp que jo desconeixia, però m'hi vaig presentar perquè no tenia una altra opció, no es convocaven per redacció, sinó que es convocaven per producció, i vaig anar a provar. I un cop em van trucar per fer una substitució, vaig descobrir que m'agradava molt la producció. O sigui, de fet, va ser com una carambola, perquè mai m'hagués presentat a unes oposicions per producció perquè desconeixia què era.
1: És un art, diguem-ho clar, i a vegades infravalorat en aquest mitjà. Vull dir, aquest programa el fem perquè tenim una gran productora. És que si
2: segur,
1: no el podríem fer.
2: Des d'aquí l'aplaudeixo.
1: A l'Amparo, i tant, i tant. Bueno, i com tots els programes de ràdio.
2: Sí, és veritat. Sí, la feina de producció, molta gent no sap en què consisteix exactament, però sí, de fet és com fer tot l'entramat del programa, no? Els realitzadors et demanen certes entrevistes o parlar de continguts i has de buscar els especialistes sobre allò.
1: Sí, si tu estàs avui aquí És gràcies a la producció que ha fet l'Amparo. Si no, és que no estaries aquí, estaria jo sol, no sé, explicant la meva vida.
2: Una altra vida.
1: Exacte. I paral·lelament a quan estàs a Catalunya Ràdio, és quan tu comences a tocar bars i tota la pesca?
2: Doncs mira, el que sí que va passar mentre estava a Catalunya Ràdio, perquè jo tenia he tingut molts grups, moltes bandes, vaig començar tocant el baix, que m'encantava tocar el baix.
1: Que aprens autodidacte, tocar
2: sí,
1: el baix.
2: Sí, sí, autodidacte total. Totalment, sí, sí. Perquè quan una cosa t'agrada, la fas.
1: Però és curiós el baix, no? La gent no acostuma a voler tocar el baix. Ja. Vol tocar la guitarra...
2: Sí, mira,
1: la trompeta.
2: Fins i tot amb això, doncs... Perquè això va ser també una casualitat, en realitat. Perquè jo vaig quan estava a la facultat, buscava un grup perquè m'agradava i tenia ganes de tenir un grup de música. I vaig donar veus per allà a la gent de la facultat. I em va arribar que uns nois, que es deien Predictors... que a més a més estava...
1: Els
2: Predictors, que era un grup underground molt conegut aquí a Barcelona, on hi tocava també el Sideral. Doncs buscaven una corista, i jo vaig dir cap allà que m'hi vaig, em vaig posar en contacte, i llavors el dia que jo havia d'anar a fer la prova a l'assaig, al seu local d'assaig, vaig entrar al local d'assaig i s'estaven barallant molt fort, fins al punt que jo em vaig quedar en un racó i van acabar marxant dos membres del grup. Un dels guitarristes i el baixista. I es van quedar un altre dels guitarristes i cantant i el bateria sols. I em miren, clar, jo era el dia que no els coneixia de res, i em miren i em diuen, saps tocar el baix? I dic, no. Vols aprendre a tocar el baix? Dic, sí.
1: I així comences?
2: I així va ser. Llavors em vaig comprar un baix i vinga. Vaig aprendre així a tocar el baix molt, molt autodidacta, però em va agradar molt. I això.
1: I després va arribar la teva primera senyora banda.
2: Exacte.
1: Amb un nom molt original,
2: sí.
1: Que era Helena.
2: Sí, exacte, molt original, que això va ser arran d'una broma, o sigui que...
1: Com neix Helena? Clar, és Helena, però sense H. Tu tens el nom amb l'H, i aquí és Helena sense
2: l'H. Sense H i amb accent, li dèiem Helena. No?
1: Helena.
2: Sí, i això va ser com una mena de broma que el Raúl el Refri, que era amb qui teníem el grup i amb altres membres, doncs havíem de posar nom al grup perquè teníem un concert a la festa major del barri de no sé ara i de Sant Gervasi, em sembla, teníem un petit concert i no teníem nom encara i buscant noms, doncs el Raúl deia, doncs Helena, perquè havíem de fer el cartell de l'anunci.
1: L'urgència.
2: I jo vaig dir, sí, home, clar, li diríem Raúl. No, home, no, això no queda bé, Helena. Però jo no em dic ni Helena. I tampoc faig jo les cançons, que jo només canto. Total, que les presses van fer que en aquell cartell es posés Helena.
1: I si no m'equivoco, amb Helena comences cantant en anglès, que no sé si va tenir res a veure amb aquesta decisió, ara ens ho diràs, la PJ Harvey.
0: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: 3 de PJ Harvey sonen al llapis de memòria de la cantant, actriu i periodista Elena Miquel, que ara toca resoldre'ns el dubte que havíem deixat a l'aire.
1: Sí.
0: Té alguna cosa a veure PJ Harvey en que comencessis cantant en anglès?
1: Segurament... mira, diria que no, perquè aquesta banda amb la que vaig començar ja estava com mig formada. Jo anava allà a fer com una prova amb la meva banda Elena, eh? Em van fer un càsting, literalment. Van provar 3 noies i em vaig quedar jo. Llavors ells, clar, ja tenien cançons mig fetes i... No sé, també et diré una cosa. Nosaltres vam començar a cantar en anglès, amb Elena, perquè tampoc no hi havia molts referents. Nosaltres érem un grup d'indie pop i no teníem molts referents aquí. O sigui, va començar amb Los Planetas, vull dir, hi havia tota la onada aquesta
0: si no,
1: del nord.
0: No volíeu ser rock català.
1: No,
0: en aquest sentit.
1: Exacte. Aquí hi havia el rock català, nosaltres no fèiem rock català i tampoc ens agradava aquesta etiqueta, ens volíem com allunyar, però allò també és una cosa d'aquella època, no?, que vols ser el diferent i també és una mica una postura que agafes en un moment donat, com el voler allunyar-te d'una cosa perquè no t'identifiques. Però tampoc teníem molts referents aquí de música indie, i llavors, clar, la música anglosaxona era el que ens connectava més amb tot aquest estil i llavors en aquell moment només llegíem aquest tipus de música cantada en anglès. Clar, després vas madurant i vas pensant, ostres, però si és interessant poder investigar sobre el terreny cantant en la teva pròpia llengua.
0: És que després passeu al català, no?
1: Sí, després vam cantar en català i després ja van venir altres coses, però sí que és veritat, sobretot era una manca de referents i que enteníem com el indie pop en anglès, no ho sabíem entendre d'una altra manera.
0: I PJ Harvey era referent en aquella època?
1: PJ Harvey era superreferent, o sigui, era una dona que jo vaig descobrir, no sé, aquest disc és el primer, 92, imagina't. 92, jo encara ni cantava. O sigui, jo en aquesta època tocava el baix, en aquell grup que t'he explicat abans, i començava a fer coros. Jo no cantava habitualment. Llavors, era un terreny que jo estava començant a investigar. I per mi la PJ Harvey era un referent perquè m'agradava molt la seva veu, m'agradava molt aquestes modulacions que fa, no? I que investiga molt amb la seva veu. I ella l'he seguit des d'això, des d'aquest primer disc. També ha sigut un referent per mi, l'he anat seguint durant tota la seva carrera i trajectòria.
0: I el cantant castellà t'ho ha reservat per les Flores Azules.
1: Exacte.
0: Que ja només amb el nom del grup dona per una sèrie de Netflix, perquè primer es deia Facto de la Fe, després Facto de la Fe i les Flores Azules, després se'n van al Facto i éreu de la Fe i les Flores Azules, més tard marxes tu i només era de la Fe, ara torneu a ser de la Fe i les Flores Azules. Mare de Déu, quin culabrot, Elena.
1: Mare de Déu, tu ho has dit, o sigui, de veritat, és que és un embolic aquest grup.
0: Comencem pel principi. Quan i com entres tu, quan era Facto de la Fe i tu li afegeixes les Flores Azules?
1: Doncs mira, això va ser el 2003, que quan eren Facto de la Fe, l'Òscar i el Marc...
0: Òscar Danielo i Marc Barrachina.
1: Exacte, el Marc Barrachina feia la música, l'Òscar Danielo les lletres, i van compondre aquesta cançó, bueno, van compondre Mar i el poder del mar, i aleshores... Van pensar, clar, la meva part no existia, clar. Llavors, però sí que l'Òscar deia, aquí pot ser, perquè la cançó fes un gir, faltaria una veu femenina. Tot i que ells mai havien fet algunes cançons i mai havien incorporat veus femenines ni melòdiques, perquè l'Òscar rapejava només. I l'Òscar i jo en aquell moment érem parella, feia poquet, i em va, clar, jo a més era cantant en el grup Elena, i em va dir, podries provar tu de cantar alguna cosa en aquesta cançó? I vam escriure aquells versos i va sorgir aquella melodia i sí, me'n recordo perfectament del dia que era estiu, del dia que vam gravar Mar el poder del mar. Me'n recordo perfectament d'aquell dia i és la primera cançó en castellà que vaig gravar.
0: I per què les Flores Azules?
1: Doncs mira, és d'una cançó de Doctor Octagon que es diu Blue Flowers i va ser... Doncs per buscar un nom, perquè sí, perquè...
0: Una altra vegada l'urgència, no? De dir, l'urgència. Hem de trobar un nom.
1: Hem de dir, ja veus tu que aquí tot és molt improvisat, de fet sembla molt pensat i no. I això va ser perquè, clar, quan van començar a sortir concerts em van demanar que si podia anar a fer els concerts per començar a fer alguns coros més o... Perquè només cantava Mar el poder del mar, jo, de les seves 6 o 7 cançons que tenien. Llavors anava improvisant alguns coros i, clar... Em van dir, el Marc em deia, jo sóc Facto, és el meu pseudònim, l'Òscar, jo sóc de la Fe, és el meu pseudònim.
0: T'has de buscar un.
1: Clar, em van dir, tu has de buscar-te un pseudònim.
0: I així va sortir.
1: Així.
0: Doncs espero que em disculpis, Helena, perquè tu no l'has inclòs al teu llapis de memòria, però nosaltres sí que hem inclòs el mar, el poder del mar, per això que dèiem, no? Que és la primera cançó que vas cantar en Factory de la Fe, la primera que vas cantar en castellà, i a més diria que és la primera que ho va petar fortíssim.

0: El poder del mar, de Factor de la Fe i les flores azules, no és una cançó que haguem trobat allà des de memòria de l'Helena Miquel, però com et deia, creia que era important.
1: Fantàstic.
0: Segur que ha sigut una cançó important,
1: important.
0: A la teva vida.
1: Molt.
0: Perquè això és començar amb molt bon peu, eh? Que
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: sigui la teva primera cançó amb el grup, en castellà, vull dir, suposo que ells van dir, tu t'has de quedar aquí, amb
1: sí,
0: nosaltres,
1: sí.
0: perquè ho hem trobat.
1: Clar, clar, efectivament, en aquell moment sí que recordo això, que l'Òscar... fes el comentari de dir ara, ostres, hem trobat alguna cosa amb aquesta cançó. No sé, va ser màgic. Inclús aquests coros són improvisats a l'estudi. Va ser un moment molt bonic i de fet allà va començar tot. Sí, sí, va començar tot. Aquesta cançó l'any següent es va convertir en la millor cançó del programa del Julio Ruiz de Radio 3.
0: Home, això són... Radio 3, eh?
1: Clar, clar.
0: No és qualsevol cosa.
1: Sí, sí. I aleshores van començar a sortir concerts, vam començar a fer més cançons, i a partir d'aquí tot va anar a més. Sí, sí, jo recordo que estava treballant a Catalunya Ràdio i vaig demanar-me al final una excedència perquè no podia compaginar la quantitat de concerts que hi havia per davant.
0: Quants anys hi estàs de la feina, aquesta primera etapa?
1: Doncs això era el 2003, quan vam gravar, el 2004 va sortir aquesta maqueta, fins a veure, jo el 2015.
0: Fins 2015.
1: 2015. El 2015 jo vaig decidir apartar-me del grup, amb molta tristesa, vaig estar un any rumiant aquesta decisió, però realment em sentia encallada i necessitava aturar aquesta trajectòria per molts motius diversos. I vaig estar com dos dies plorant després d'haver fet pública la notícia. Vam acordar, l'Òscar i jo, un text que publicaríem i, sí, sí, vaig estar com dos dies plorant, va ser horrorós. I, a més, després encara el dol va ressorgir quan l'Òscar va publicar un disc en solitari i, a més, sabia, jo m'anava enterant que feia concerts amb una altra noia. I, clar, això era molt dolorós. I vaig passar molt de dolor, també.
0: És que, com tu deies abans, l'Òscar i tu, quan comenceu, sou parella.
1: Correcte.
0: I, clar, aquí es barreja una mica tot, que no ho entra, en premsa rosa, però t'he llegit una cosa que m'ha semblat al·lucinant, i és que hi ha un disc, crec que és el de Contra Trompetes de las Muertes.
1: Sí, sí, correcte, és aquest.
0: Que el graveu justament quan ho heu deixat.
1: Sí, sí.
0: Com és gravar un disc així?
1: Terrible. Mira, terrible, terrible. Vam deixar-ho al juny, o sigui, al maig, entre maig i juny ho vam deixar, i aquest disc el gravàvem el juliol, agost, sí. O sigui, no vam deixar de veure'ns quan vam començar a viure separats. I no, és que va ser seguit. I va ser fort, tot i que, no ho sé, l'Òscar i jo vam fer un exercici molt gran de mantenir la serenor. I, clar, suposo que per això després, amb els anys, jo vaig tenir aquesta necessitat com d'aturar-me i parar i allunyar-me una mica.
0: Fer el dol, no?, també, d'alguna manera, emocional.
1: Perquè això era, clar, això era el 2009 i...
0: Molt vas trigar, 6 anys, Helena.
1: Fes les teves càbales.
0: Que...
1: sí...
0: En quin... Bueno, el disc va sortir a collons, això sí,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, però mira, jo recordo gravar la cançó Oi plorant. Vaig posar-me a plorar quan gravava aquesta cançó.
0: En quin moment us torneu a unir artísticament parlant amb l'Òscar?
1: Doncs mira, després jo vaig deixar la banda el 2015 i el 2017 vaig publicar el meu disc en solitari,
0: sí.
1: que... Tampoc va funcionar massa bé, però jo em vaig treure una espineta. Una de les coses que també necessitava fer era conèixer-me a mi com a compositora. I va ser una manera de descobrir-me una mica i què podia explicar, què no, què tenia ganes de fer. I per això vaig fer en part aquest disc en solitari. Llavors, després, van néixer les meves filles.
0: Que això és 2018, no?
1: 2018, van néixer les meves filles i aquí sí que la parada, l'aturada va ser obligada i voluntària, no? Llavors, clar, jo des que havia deixat de fer concerts el 2017, doncs fins al 2021 que les meves filles ja tenien 2 anys i mig o així, perquè era finals de l'any.
0: Sí, vas passar un confinament amb dues
1: exacte.
0: Nenes bessones de 2 anys.
1: Exacte.
0: Veig una heroïna, però increïble.
1: La Covid i tot, però va ser molt bonic. Jo agraeixo aquells mesos de confinament perquè les nostres filles eren molt petites i aleshores no demanaven sortir al carrer. Elles estaven encantades d'estar a casa tot el dia amb els seus pares i a més jo els hi feia jocs i coses per terra i per dalt, pel sostre i tot de coses.
0: Tu vas passar bé?
1: Jo m'ho vaig passar bé perquè elles tenien 2 anys més o menys, sí. I total, que clar, a mi em va passar factura el fet d'estar 3 anys sense fer concerts, sense fer cançons, sense pujar a un escenari, entre que jo vaig deixar el grup, que vaig fer el meu disc, el confinament, el Covid, tal. Llavors sí que a finals del 2020 vaig tenir molt la necessitat, o 2021, no recordo ara, vaig tenir molt la necessitat de tornar als escenaris, de tornar a cantar. O sigui, una veu interior meva em va dir: necessites cantar, necessito cantar. I m'ho vaig estar pensant com un parell de mesos, però vaig dir, no, amb qui puc engegar un altre cop un projecte? A qui li puc demanar de tornar a fer una cançó? És l'Òscar.
0: És la fe.
1: Clar, és la persona que m'ha acompanyat i amb la que he compartit tantes coses que li he de demanar. I el vaig trucar i li vaig demanar si volia fer una cançó amb mi. I em va dir, esclar que sí.
0: I després heu fet un disc, també.
1: Exacte.
0: Que és Amor, clar. Que s'ha publicat aquest mateix any, el 2025, sí. Que es diu Amor, però és el primer vostre disc d'amor no romàntic.
1: Exacte.
0: Així l'heu titulat.
1: Sí, sí, sí, és així.
0: Bé, més que un disc, és una cançó eterna.
1: Exacte.
0: És llarguíssima.
1: Sí,
0: vull dir, és un disc conceptual que va de principi al final. L'heu separat en tracks, però va d'amunt a baix, que això en un directe ha de ser complicat de portar a terme, no?
1: Sí. Primer pensava en descartar-ho totalment, aquests últims concerts, aquest any, perquè no sabíem com s'ho agafaria la gent ni com plantejar-ho una mica en directe. Però vam fer una prova i vam pensar que funcionaria, i és en reduir aquests 31 minuts en 20 i treure algunes parts instrumentals, no, que potser sí que hi havia molta orquestració i que no tenia massa sentit fer-la en directe. Llavors vam reduir-ho a 20 minuts i vam considerar que obrir els concerts amb aquests 20 minuts seguits de pe a pa, i així ho fem i funciona. Llavors ens reservem a l'últim track per bis, com a bis.
0: Doncs ja sabeu, el 22 de desembre és el que
1: sí?
0: Us trobareu a La Paloma.
1: Sí.
0: Que això, no sé, això ho he llegit i no sé si és una pedrada o encara ho heu recargolat més, que en aquesta gira que heu fet, el tècnic, el Lluís... És la teva parella.
1: Ell ha sigut la meva parella, i, o sigui, és a dir, ha sigut el tècnic de la Fe i les Flores Azules sempre, des del 2006, quan ja la cosa va començar a funcionar. Ell ha sigut el nostre tècnic de so i va acabar sent el meu company, no, de vida, amb qui he tingut les filles. Val? Però clar, què passa? Que aquí, quan has de conciliar, ja vam dir, potser tant no podrem conciliar. Llavors el Lluís ha agafat altres projectes. El Lluís ara és tècnic de so dels Tiets i Sopa de Cabra, entre altres coses, i llavors tenim com a tècnic de so el Marco Morgione, que també ens coneix i havia fet ja moltes coses amb nosaltres, i el Marco Morgione és el nostre tècnic de so actualment.
0: Quina història, eh? Jo crec que ara tenim a guionistes apuntant per fer-la i portar-la a la ficció.
1: Jo crec que sí, eh? Aquí hi ha un Netflix, com deies tu.
0: I hi ha una cançó que formarà part d'aquesta sèrie, si la fan, que és el Senza Fine, de Gino Paoli.
1: Sí. Senza Fine.

0: Senza fine de Gino Paoli, sonant el llapis de memòria de la cantant, periodista i actriu Helena Miquel, que ara m'has d'explicar per què formaria part de la banda sonora de La fe i les flores azules, aquesta cançó.
1: Clar, doncs aquesta cançó és la cançó que cantem abans de sortir a l'escenari i ens agafem tots en una... fem un cercle, una rotllana, ens abracem els músics, l'Òscar, jo, el Dani, tots, i cantem. Aquesta cançó sona a la sala on està la gent, del públic, i mentre va sonant, nosaltres, darrere l'escenari, l'anem cantant a capella, acompanyant, no?, la cançó que escoltem. I és un exercici que fem abans de sortir a l'escenari, que ens uneix molt, és molt bonic, i el fem, ja et dic, des de... mare meva.
0: Sí, des de fa molts anys que molts, sempre molts, ha estat el Senza Fine.
1: L'anterior, o sigui, la gira de Versus les trompetes de la muerte, crec que ja vam començar a fer sonar aquesta cançó, vull dir, fa molts, molts anys.
0: És el moment de concentració, de...
1: Sí.
0: Comencem.
1: Sí, sí, ens concentrem, però també és un moment de rialles, de tonteries, o sigui, de trencar aquell moment previ de, al revés, que tindries aquells nervis i aquelles pessigolles a l'estómac, i trenquem aquell moment fent aquesta, això, no?, aquesta cançó i aquesta abraçada conjunta.
0: Per fer la gira que has fet aquest any, no has deixat la feina de Catalunya Ràdio, no?
1: No, no l'he deixat, estic compaginant-ho tot. Altres vegades sí que he anat doncs parant i demanant permisos i excedències quan he pogut, però ara mateix és el que he de fer.
0: Que tu estàs a les Dones i els Dies.
1: Sí, al programa Les Dones i els Dirigit Dies.
0: Dirigit per la Montse Virgili, on hi treballeu, pel que he vist, 6 dones i un home.
1: Sí.
0: Que jo, sense conèixer tots els equips de ràdio de Catalunya, m'atreviria a dir que deu ser el programa amb una quota home-dona més decantat cap al sector femení, que ja era hora, també.
1: Sí, exacte.
0: Sí, és un programa que parla de la dona,
1: sí,
0: que és per tothom, no només per dones, no sé, cazurros, però que, a més, està creat per dones.
1: Totalment, totalment. I s'ha incorporat aquest any la figura del Nil Via o del David Bueno, segons, però l'any passat eren tot dones. Però sí, sí, ja està bé també la mirada d'un home,
0: tant.
1: Dins...
0: Quants trobaríem de només homes?
1: Clar, clar, no, està molt bé. És molt enriquidor fer aquest programa. Descobreixes coses interessants.
0: I la teva carrera com a actriu, com està actualment?
1: Està molt aturada, malauradament, perquè a mi és una feina que m'hagués encantat explorar més i no he tingut aquesta oportunitat. He fet projectes molt grans, però s'han quedat allà. És curiós.
0: L'últim que vas fer és Cerrar los ojos al 2023 amb el,
1: sí,
0: Víctor Erice.
1: Amb el Víctor Erice, déu-n'hi-do.
0: Home, i també formes part d'un Goya, que és el de No habrá paz para los malvados. Allà eres la juez Chacón.
1: Exacte, sí, sí, imagina't. O sigui, he estat a projectes molt, molt rellevants, molt importants, però després tot ha quedat amb res. És curiós.
0: Sortiran més.
1: Espero.
0: Estàs oberta que surtin,
1: sí,
0: més.
1: Sí, sí, sí.
0: Sabeu, truqueu-la.
1: Vinga.
0: Per fer d'Helena Miquel a la sèrie
1: de Netflix,
0: de Les flores azules.
1: Exacte.
0: I, senyores i senyors, ha arribat un moment que tard o d'hora havia d'arribar. Ha arribat el moment en què al llapis de memòria sona per primera vegada una cançó del nou disc de Rosalía.

0: cantant, home.
1: Home, és...
0: Tens el seu to, eh? El
1: sí,
0: tens, eh?
1: Clar, clar, sí, sí. És soprano ligera, com jo.
0: Que t'haurà agafat molt fort amb looks de Rosalia, perquè fa 4 dies que ha sortit i l'has inclòs al teu llapis de memòria.
1: L'havia d'incloure, perquè aquest disc és una meravella, és un acte de llibertat, és una artista, una cantant inspiradora. És que, escoltant el seu disc, m'han vingut ganes de tornar a fer música. O sigui, és que m'inspira. És... I ja et dic, a més, va a contracorrent absolutament. És que li és igual. O sigui, és un exercici això, de llibertat i de dir... Ara que l'actualitat ens porta a fer només singles de 3 minuts, no, jo faré un disc i a més, si el compreu, us regalaré 3 cançons. O sigui, a sobre s'atreveix a editar el disc en físic, cosa que ja ningú fa.
0: I que si et compres el disc físic, tindràs 3 cançons que no estan a Spotify o...
1: Exacte. Per tant, incentiva que la gent es compri el vinil, el CD, em sembla meravellós. I a banda d'això, no, com l'estratègia de màrqueting, però em sembla molt autèntica, perquè realment els temps que corren no estem acostumats a seure'ns i escoltar un disc de pe a pa, i la Rosalia ho aconsegueix. Aconsegueix que t'escoltis el seu disc de pe a pa, perquè és que t'atrapa. I m'agrada molt la veu que té, els jocs de vocals que fa, que se'n va d'un lloc a l'altre, dius, mare meva, unes estructures sorprenents que no t'esperes. És meravellós.
0: A les teves filles els has posat?
1: I tant.
0: I també...
1: El cap de setmana passat, diumenge, a tot volum, no podien parlar i em deien, espera, que no t'entenc, que la mama té la música molt forta.
0: Bé, sí, tu et posava en llac i tu els hi poses...
1: Jo a la Rosalia.
0: Rosalia. Doncs, Helena, ha arribat el moment que tris amb quina cançó tanquem el teu llapis de memòria. Ens han quedat pendents a Yesterday Once More, de Carpenters, o Ya no te hago falta, de Sense Senra. Amb què vols que tanquem?
1: Uau, m'ho poses molt difícil,
0: sí,
1: molt difícil.
0: Passat i futur.
1: Vinga, va, Sense Senra.
0: Doncs acabem amb Ya no te hago falta, de Sense Senra. No hace falta. Helena Miguel, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies, un plaer igualment.
0: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila i Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la minya mal.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
3: Bon dia, com esteu? Tot a punt, assajos generals completats, ja pot començar de debò la Lliga. Després de la broma de mal gust del cap de setmana en què la meitat d'equips sí, la meitat no, ara els grans no, però els altres sí, però amb el mercat obert, però comença de debò aquest cap de setmana. El Barça va fer l'últim assaig general al Gamper. Jordi Martí, com estàs?
4: Molt bé, bon dia, bona hora.
3: Content?
4: Sí, prou content, perquè l'expectativa que genera el Barça aquesta temporada està justificada, és molt alta i molt il·lusionant.
3: I tranquil?
4: I tranquil perquè, a més, en aquest curs que ara comença hi ha novetats. Per exemple, les inscripcions, Joan, sempre havia sigut un gran mal de cap. És la gent deia, més que fitxar hem d'inscriure. I fa l'efecte que també en l'àmbit de les inscripcions, finalment, després de tant temps de retrets per part de la Lliga, el camí sembla aplanat.
3: Al principi de l'estiu el Barça començava el mercat amb la normalitat, amb el que hem batejat com la norma 1-1, aquest article 100 del reglament de l'economia de la Lliga. Encara no ha inscrit cap de les incorporacions que han arribat. No ha inscrit Rodri, no ha inscrit Gordon, no ha inscrit Adeyemi. Cancelo el farà oficial aquest matí, de seguida connectem amb el Santi Ovalle, però d'aquí diumenge el club els podrà tenir tots?
4: Fa l'efecte que sí. En aquest sentit, els números que van intercanviant Barça i Lliga, Lliga i Barça, coincideixen i, per tant, l'expectativa que tots podran començar la Lliga inscrits és sòlida. I, per tant, sí, el Barça podrà començar la competició amb tots els futbolistes inscrits, aquests quatre que has dit, Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo. Cancelo acaba d'arribar, potser és més dubtós,

0: Ah,
1: exactament. I són vasos comunicants. Però, en efecte, el cost dels Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo, fem-ne unes rodons. Potser són 100 milions. Massa salarial. No m'agafis per aquí, eh? Potser són 110, 120... 100 milions. Però està perfectament compensat amb una simple aproximació, amb una mera aproximació. Aquest cost de 100 milions dels nous inscrits queda perfectament eixugat per les sortides de Lewandowski, Ferran, Araujo, Ansu Fati i Rashford. Només com a exemple, Joan, l'impacte de Lewandowski és de més de 40 milions. L'impacte de Lewandowski,
2: sí,
1: el que alliberes Lewandowski,
2: liberació de dinero,
1: és més de 40 milions. Per tant, com diuen en castellà, lo comido por lo servido, amb una mera aproximació. I tu et preguntaràs, Visibu, tots aquests futbolistes que estan inscrits en fitxa del filial, en el Barça B, per dir-ho així, en el Barça Atlètic, correcte, no compten. Només et comptaran si tu demanes permís a la Lliga perquè puguin jugar amb el primer equip, que aleshores demanes allò que diuen un visat. Si tu, per exemple, vols fer jugar Visibu, has de trucar a la Lliga, oiga, Javier, necessito un visado para Visibu. Llavors te'l donen. I aleshores, quan demanes aquest visat, aleshores el rellotge de Visibu pel que fa al consum de massa salarial s'activa. Però es pot activar la setmana que ve, es pot activar al novembre, però són temes diferents. M'explico?
0: Sí, sí, sí.
1: I finalment, una cosa que t'ho dic molt important. En els números que es van creuant la Lliga del Barça i el Barça la Lliga, a més aquest any, Joan, apareix un coixí d'entre 60 i 70 milions addicionals. En relació a allò que tenies, el propi funcionament del camp. I després, la marca Barça s'ha enfortit. I una mica la sensació és que la gent està venint a buscar el Barça. La sensació és que molts sponsors, molts patrocinadors, venen a buscar el Barça. La marca Barça creix i, per tant, queda't amb aquesta també segona notícia, que és que al marge de que lo comido por lo servido, els que marxen i els que entren queda anivellat, a més tens un coixí d'entre 60 i 70 milions més com a conseqüència de l'explotació de l'estadi i aquesta pluja de petits patrocinadors en una marca Barça que diuen que s'ha reforçat també amb l'arribada de Rodri. Sembla ser que l'impacte de Rodri no és a la gespa i fora de la gespa, sinó també en reforçar i fer més sòlida aquesta marca Barça.
0: Dels deures que té el Barça per fer d'aquí final d'estiu, en parlarem de seguida, ampliarem 12 i 11, però a banda de l'Elx Barça en què s'estrena el Barça a la Lliga, tenim un partidàs també aquest cap de setmana, com és un Espanyol-Madrid. Que t'hi

0: ha molts estudis que asseguren que comprar alguna cosa per a nosaltres o per a una altra persona activa el nostre sistema de recompensa del cervell i s'allibera dopamina, que el que produeix és plaer i satisfacció. Sembla que siga una compradora compulsiva i que ho estiga dient per a sentir-me millor a mi mateixa, però això és real, vull
1: home,
0: dir, això
1: passa. Real.
0: Això és científic.
1: A mi em passa que quan estic una mica més trista, de sobte els anuncis d'Instagram, que sempre passo, no els faig ningun cas, doncs em fico i em fico a comprar.
0: A més, aquest plaer no sols es limita a l'instant de la compra, sinó a pensar que en un futur la faràs o que tindràs determinada experiència comprant. Això també provoca la satisfacció, el pensar, ai, després aniré de compres. Ja no és el comprar in situ. I a més, és que ara ja no hem ni de sortir de casa per a comprar, perquè tenim a l'abast la compra online

0: Botigues online doncs, tampoc han estat exemptes de polèmiques i han estat al centre del debat públic pel model de consum massiu que promouen.
1: Home, és que, sí. Clar, una cosa és que tu tingues ganes de comprar i l'altra és que estiguen posant-te anuncis tota l'estona de compra això, mira que barat, ara està un cèntim més, però si agafes dos tens promoció extra.
2: Clar, i a més, totalment. Com que normalment triguen molt en portar-t'ho i a més, també et cobren aranceles, el que fa la gent és com, vale, ja que em demano algo al Shein, no em demano un biquini, em demano 300 biquinis i 400 pantalons.
0: Sí. Però si no compres ja i també té com aquesta adrenalina de dins de 2 setmanes tindràs aquest paquet.
2: Un armari nou.
0: Sí. De fet, l'any 2025, 24 organitzacions de consumidors europees van denunciar Shein al·legant que manipula els usuaris amb patrons foscos. Segons els denunciants, aquests patrons inclouen tàctiques que fomenten la compra compulsiva, com poden ser doncs, avisos que t'alerten que queden les últimes unitats del producte.
1: Que és mentira, doncs... perquè no pot ser que passen 2 setmanes i continuen quedant les últimes unitats d'un producte.
2: I t'ho posen supervermell, en plan...
0: Sí, queden alerta nuclear. Sí. També doncs, que t'indiquen que estan baixant molt de preu i que has d'aprofitar aquesta oferta abans que s'acabi, perquè si no et quedaràs sense el producte. Sí. També bombardegen els consumidors amb grans cupons de descompte quan s'obre l'app i que t'obliguen a fer arribar doncs, a un preu determinat i així pots beneficiar-te d'aquests descomptes. Mm. I molts cops aquestes estratègies també van acompanyades de temporitzadors que et pressionen de dir si no compres això en 9 minuts se t'acabarà l'oferta.
1: I això genera ansietat, genera angoixa.
0: Molta.
1: Jo el que faig és que quan ja estic eufòrica, no, de passaran 9 minuts i al final pense, a veure, realment necessite tant això.
0: Clar.
1: Que vaig a comprar?
0: Vull dir, vegades cal com pausar una estona.
1: Igual no és tan necessari. I a més,
0: sí.
1: Si fora tan necessari, no m'esperaria 2 setmanes per a poder adquirir o aniria a qualsevol tenda del barri i ho compraria si realment ho necessite. Per tant, calma. Sí. Calma.
0: I segons l'analista de vendes, Neil Saunders, com va dir a la BBC, es crea com un disseny addictiu com el sucre, aquestes plataformes. Mm-hmm. Perquè a tot això també hem d'afegir una nova capa, que és la gamificació. Això és un terme que s'utilitza per parlar d'una tècnica molt comú que s'utilitza doncs, per convertir qualsevol cosa que no és un joc, la converteix en un joc, com pot ser el Kahoot, el Duolingo, totes aquestes plataformes que t'ensenyen doncs, a través dels jocs. I és un concepte que també temo ha aplicat a les compres, perquè, per exemple, quan entres t'apareix una ruleta de la fortuna o un aquari on has d'alimentar a un peix. I així guanyes doncs, un nou producte gratis. I et creen com aquesta nova necessitat de coses que ni sabies que volies, que necessitaves, te les fan comprar.
1: És que ja no saben què inventar, però és que lo pitjor és que funciona.
0: Sí, sí.
2: Mala quantitat de coses. O sigui, és que el Temu, per exemple, és el típic joc on totes les tietes de Catalunya compren el regal pel tió.
1: Clar,
2: i està
1: és
2: tot
1: que
2: ple
1: a mi em fa la impressió que uns anys enrere això era com molt de les noves generacions, no? Que tu deies Shein, tal, i... els teus pares no sabien què era, però és que jo de repente arribo a casa i em diu el meu pare, mira, quin utensili, que jo no sé ni per què, però a la bici m'he comprat el Temu. I jo pensé...
0: Quan... El concepte aquest de la Temu víctima, de la típica mare o tieta que es compra com la cortina de la dutxa,
2: la
0: que surt,
2: tieta.
0: Hi ha una cosa superfea, uns dofins fets amb IA... I creen unes necessitats
1: realment
0: que no existeixen.
1: Realment ha calat en la societat.
2: Sí. O sigui, quan nosaltres estàvem amb Temu, ells estàvem amb el Tiger i l'Alejó. I ara ells han passat al Temu.
0: Totalment, sí. Totalment. I és això, però al final s'ha de pensar que els descomptes que ofereixen aquestes plataformes realment són mínims, perquè ja s'apliquen sobre productes que de per si són molt barats. Llavors, realment, no t'està creant cap benefici, t'està fent pensar que et fa una oferta que no és veritat.
1: Totalment. I això, al final, parar-se 3 segons a pensar si realment... és una necessitat,
0: sí.
1: O és ja entrar en l'adrenalina i en el joc de voler comprar. I el que passa és que nosaltres reconeixem que fem això, però tots ho fem. I per això us hem volgut preguntar quina és la compra que més se n'heu Quina és la compra que més teniu empenedit de fer? I ens heu respost això.
3: Hola, bones. Pues mira, jo crec que el més tonto que he comprat mai va ser un cop que per Instagram em van enviar un sorteig que havia guanyat una mystery box d'aquelles i amb coses de muntanya. A mi m'agrada molt la muntanya i podies guanyar moltes coses, cordes d'escalar, esquís, no sé què. I vaig dir, anda, he guanyat. I llavors vaig veure que per rebre-ho havies de pagar l'envio, que eren com 20 euros. I saps allò que jo ja sabia que estava sent una estafa, però tot i així va ser com un... Ah, és que ara ho he de comprar, perquè si no em compro i de cop m'hagués pogut tocar alguna cosa molt guai, que... Però jo ja ho estava comprant i jo ja sabia que allò estava sent una estafa i que, òbviament, no m'arribaria res xulo. I, efectivament, al cap de poder un mes em va arribar un paquet petit amb unes enganxines de merda que devien costar 2 euros.
1: No,
2: mi pobre.
1: Quina pena. És que allò...

0: de les capses sorpresa ja ho diuen, que no és massa bona idea.
1: No, de fet, ara mateix al carrer Ferran, aquí al costat de la ràdio, hi ha una botiga d'Amazon on tu pots agafar un paquet que no saps el que té. O sigui, vull dir, tu en vas i l'agafes, escoltes el so que fa i te'l compres sense saber què hi ha dins. I a mi això és que ja em sembla la cumbre del consumisme, perquè ja no és que no el necessitis, és que tampoc el vols, perquè no saps què hi ha dins.
0: És que no saps què hi ha dins.
1: És com només el plaer d'adquirir per adquirir una cosa.
0: I que pots emportar-te una decepció tan grossa que si això ja et passava quan compraves cromos que valien que 50 cèntims i molts cops no et tocava el que volies, imagina't que et gastes, jo què sé, 15 euros. No, no, no, així no estem, no estem per a tirar diners, això és veritat. Però és que si ja ens creen necessitats els anuncis, com ha dit ella, d'Instagram, de les xarxes socials, realment això ha passat tota la vida amb els anuncis que ja escoltàvem a la televisió. I jo sé que així hi haurà polèmica, perquè quan ens posem a parlar d'anuncis, segur que vosaltres teniu els vostres preferits que dieu com no han parlat d'aquest anunci mític. Disculpes per anticipat. Hem fet una selecció d'alguns que creiem que són bastant importants en la nostra cultura televisiva. I comencem per molt enrere. Comencem per anuncis que nosaltres no hem vist, però que se'ns han quedat guardats en la memòria col·lectiva. I el primer és aquest.

0: muñecas de Famosa, del any 1972, de la empresa de joguines Famosa, d'Onil, d'Alacant. Això va ser una campanya de Nadal que ha perdurat ja per a la història del col·lectiva de nadalenques.
1: O sigui, per a mi és més,
0: clar, per a mi és més una nadalenca que un anunci. I la cosa és que tot això ve perquè Famosa tenia tantes nines diferents que no podia promocionar de manera individual, que van dir, pues el que podem fer és una campanya on mostrem a totes les nostres nines diferents i aprofitant que era Nadal, pues fem que vagin cap al pessebre, que realment és una molt bona...
1: Home, la idea és boníssima i mira fins on arriba.
0: I mira fins on ha arribat. Però és que, si seguim parlant del Nadal, la publicitat és com que es posa creativa quan arriba el Nadal. I des de fa molts anys, no tants com l'anunci de les muñecas de Famosa, però des de fa molts anys hi ha com una santíssima trinitat dels anuncis nadalencs en la memòria de la gent. El primer és el de Freixenet, amb la intriga de quin seria el famós triat per a l'ocasió, després el calb de la loteria i aquest.
2: Vuelve a casa por Navidad.
0: Després d'uns anys que l'Almendro feia una comunicació basada en el simpàtic personatge de l'Almendrito, que era un dibuix que feien servir, van decidir crear un jingle. I els anuncis de l'Almendro, que està fundat a Xixona, també, 1883, s'han convertit en una de les marques més entranyables del panorama publicitari.
1: I també que donen ganes això de que sigui Nadal, d'estar amb la família, de menjar torrón...
0: Sí, sí, i que és això, que ja ho coneixes més per la cançó que per...
1: 100%.
0: Jo estic segura de que a gent més joveneta tu li preguntes de quina és aquesta publicitat i no ho saben, es pensen que és una cançó normal. Però si seguim parlant de menjar, Amparo, si jo et pregunte quins ingredients té la nocilla, sabries dir-me-ho?
1: Em costa dir-t'ho sense cantar, i és leche, cacao, avellanes i azúcar.
3: Leche, cacao, avellanes i azúcar.
2: Nocilla, no hay otra igual.
0: Com és de fort que sabem de memòria els ingredients de la nocilla?
1: Exactament.
0: Que tampoc és que siga supercomplicat, ja m'entens, però...
1: No, però són aquestes cançonetes que se't queden al cap, i és això, és que a mi m'ha costat dir-t'ho sense cantar la cançó, saps?
0: I després he fet una mica de recerca, perquè, clar, jo sóc de València i en algunes coses més de l'imaginari col·lectiu català em perc un poc, per sort tinc amics, als que he preguntat quins anuncis de sí, de casa nostra, dirien ells que són els més emblemàtics. I comencem per un de l'any 2007.
3: Canta.
0: L'any 2007, TV3 va emetre una campanya de sensibilització sobre el canvi climàtic sota l'eslògan Canviem-ho, encara hi som a temps, que va incloure anuncis destacats com aquest que estem escoltant amb el pare de Joan Manuel Serrat, cantat per una nena.
1: Que li posin a Santiago Abascal, sisplau, aquest anunci, perquè fa una pena que sí, es cregui el món.
0: Fa molta pena, eh? Però jo crec que els que van idear aquell anunci, si vegueren com estem ara, igual no ha sigut molt eficaç.
1: No, però bueno, ja està bé que el 2007 hi hagués una campanya d'això, eh?
0: Sí, sí. I després viatgem cap al 2011.
4: Leo Messi, millor jugador del món. Andrés Iniesta, segon, i Xavi, tercer. Els tres formats de la Masia, eh? Els tres fets aquí. Com en Pedro, en Bojan, en Busquets, en Valdés, en Piqué i en Puyol. Tots fets aquí.
0: Aquest és l'anunci d'Estrella Damm del Barça del 2011, titulat Què tenim?, que va ser llançat el 31 de gener del 2011 i es va protagonitzar pel King Gutiérrez i el grup musical Els Amics de les Arts. L'espot retreia homenatge a l'èxit del model de la Masia i als valors del club blaugrana sota la direcció de Pep Guardiola. Jo he escoltat a molta gent dir... Aquest és el millor anunci que ha fet Estrella Damm.
1: Jo aquest no el conec, però sí que sé que això, amb la publicitat d'Estrella Damm, el que fa és com una cançó que sigui la cançó de l'estiu.
0: També.
1: O sigui, és seva, té un sello seu.
0: Igual com amb el Nadal pensàvem, amb els anuncis que hem dit de l'Almendro, de Freixenet, ara arriba l'estiu i ja estàs esperant que t'arribi l'anunci d'Estrella Damm, i això també és una cosa que ha passat a formar part de la història de la publicitat. I ara anem només un any després.
5: En vas... On vas? Ets de plàstic, el groc. Carall, tu ets de metall, el groc i avall. Oh, pric de llet, el groc vas i fet. Però tu...
0: Aquesta és una campanya de conscienciació sobre el reciclatge que va llançar l'Agència de Residus de Catalunya en col·laboració amb Ecoembes i Ecovidre, i que es va fer molt popular perquè estava protagonitzada per les mans de Mandels, la Paula Amàlia, la Paula Ribó, és a dir, Rigoberta Bandini, i la Bàrbara Mestanza. i és el típic en vas on vas.
1: Home, i tres estupendes dient-te com reciclar, que també se't queda al cap, això.
0: És que a mi si em diuen elles com he de reciclar, com per a no fer-les cas.
1: Reciclo sempre.
0: Això a València no ho teníem, però jo crec que és una cosa que hauríem de popularitzar, perquè són els anuncis que realment recordes després.
1: No, sí, a més que tenen una finalitat pública, saps que és un servei públic al final.
0: I després, ja per últim, he escollit dos anuncis que són més de la meua generació, però que crec que aquells que teniu fills de la meua generació també recordareu. La heladera, la heladera Famoplay és algo que jo mai he tingut, tampoc he conegut a ningú que la tinguera. Vull dir, és algo que tothom volia i ningú va arribar a tenir. No sé si tu sí que l'has pogut adquirir.
1: O sea, jo escolto això i el que em surt és me lo pido. O sea, és com la vull sí o sí, però jo crec que és lo típic, que els pares deien, això serà una pringada.
0: Clar, a mi em deien, però si això un gelat tu el pots fer a la cuina, no cal cap... No,
1: la típica frase de mare de a nosaltres, quan ens vam casar, ens vam regalar una gelatera. Sí. Si vols fer un gelat, agafes aquesta.
0: I ja l'últim, que jo aquest no el recorde tan amablement, la veritat. Tremolaves, ja, quan escoltaves aquest anunci.
1: Això sí que és la cançó de l'estiu.
0: Tremolaves. I després, a més, la teva mare et deia, no comprarem això, vinagre, com tota la vida.
1: O vodka, que em van posar a mi també.
0: Això ja és més fort. Però aquests anuncis han perdurat en el temps i els recordem. Jo podria cantar la cançó sencera de Adiós a los piojos. Per això, volem incorporar a la conversa al Joaquim Crespo, que és director creatiu de l'agència Hormohub i professor de realització publicitària a la UAP. Bona tarda, Joaquim.
6: Bona tarda.
0: Hola. Què ha de tenir un anunci per a que quede gravat en la nostra memòria?
6: És que ja ho heu dit, el jingle. És a dir, al final la música es converteix en un vehicle tremendo de comunicació. És a dir, Nocilla, Almendro, Famosa, Filbit, que també tenia un jingle tremendo d'antipiògraf. Filbit, xampu, Filbit, mama... Al final, tot això... Clar, és que això fa que la comunicació sigui molt més eficaç, tenir una bona música. I fer el jingle és diferent d'agafar una cançó i posar-la en un anunci com fa, per exemple, Estrella Damm. Estrella Damm el que fa és agafar una cançó que més o menys està com de moda i la posa, i a base de molts GRPs, al final aquella cançó es converteix en el jingle de l'estiu. Però durant molts anys a Catalunya ha sigut una potència de fer jingles tremenda, tremenda.
1: I no hem arribat com a un top de jingles? O sigui, no es passarà de moda?
6: Podria ser. Podria ser que les noves generacions ja acabin una miqueta cansades d'agafar aquestes cançonetes i repetir-les. Però, bueno, no deixa de ser algo que funciona. Jo crec que sempre hi haurà algunes marques que els costarà molt desprendre's d'aquests jingles. Per exemple, l'Almendro ho va intentar fer unes campanyes de Nadal sense el jingle i no van funcionar i van tornar a recuperar el jingle. Perquè costa molt al final, quan tens algo tan potent, desperten, perquè la gent ho segueix associant i la que te'n vas una miqueta del que la gent espera, costa molt recuperar-los.
0: I ara que la IA està present a tot arreu i que inclús pot fer cançons, creus que és un perill per a l'àmbit publicitari, també?
6: Sí, és un perill. Sí, perquè, per exemple, hi ha un músic molt bo aquí a Catalunya que es diu Dani Trujillo, que ha fet un munt de jingles per Danone, per Nocilla. Ell diu que realment estem amenaçats, perquè realment és molt fàcil, però ja no només a nivell creatiu, és a dir, a nivell de moltes marques el que fan és un coixí, és a dir, no utilitzen una música molt famosa per comunicar, però sí que la IES, hi ha un programa que es diu Suno, que és molt perillós, i ell ho diu, que no és que li tingui por, perquè ell d'alguna manera ja té els seus clients i fa coses molt bones, tant ell com altres empreses que es dediquen a fer música per anuncis, però realment és una amenaça. Però és una amenaça també la IA a nivell d'imatges i a nivell de vídeo. La IA és una amenaça, sí.
0: I, per exemple, ara que ja s'han incorporat anuncis a les plataformes de streaming com Netflix, Prime Video o HBO, que van començar diferenciant-se de la televisió lineal, sobretot per la mancança de falques publicitàries. Quin és el futur de la publicitat en els pròxims anys?
6: La publicitat sempre s'ha basat en interrompre el que a la gent no li agrada. És a dir, quan veies la tele convencional, veies una pel·lícula i t'interrompien i posaven l'anunci. I ara resulta que les plataformes fan el mateix. És a dir, que no s'ha inventat encara un sistema millor, vale, que és interrompre el que a tu t'agrada, el que estàs veient, per poder posar els missatges publicitaris, que al final la indústria publicitària aporta molt diners a aquest món del consumisme. I això jo crec que costarà molt canviar-ho. És a dir, estem acostumats a mirar Instagram i a tant surten campanyes o TikTok, segueixen el mateix model. Encara que després també trobis Instagram els que t'anunciïn coses, és una miqueta també aquesta interrupció d'allò que t'agrada mirar. I és una manera de... Crec que costarà molt això, canviar aquest model.
0: Pues Joaquim Crespo, moltes gràcies per entrar una estoneta a la treva.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Ara nosaltres també ens anem als anuncis i tornem amb la secció del Santi.
7: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
8: Ser Catalunya, Barcelona.
9: La Núvia anirà maquíssima. I tu?
10: Jo, a Xeviot.
9: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
10: Home, és que a Xeviot són les botigues de Nubis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
11: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
12: Sei l'huracano più bello.
13: Iris Dio. Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
14: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un extraescolar, també perquè tenia moltíssima energia i a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
13: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als Europeus de París.
12: Io Cristo piano.
13: Felicitats, Iris. Una nedadora d'or i diamants. Viu els èxits dels nostres esportistes amb Ser Catalunya.
15: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: dies que vindran.
1: És dimarts, que no, que és dijous, que porto tota la setmana així perquè m'has liat la setmana, Santi.
2: Bueno, l'ha liat el Barça, jo no tinc la culpa.
1: I hem hagut de canviar tot. Però bueno, és dijous, però està aquí Santi Jiménez. En aquesta secció d'història hem parlat
3: a portar la testosterona d'este programa ara mateix. Eres tu l'encarregat, eres l'home, l'únic home.
2: Ah, és veritat.
1: Una part, sí, sí. A part del Pol.
2: Què ha passat?
3: Que s'ha acabat.
2: Ja està part de vosaltres.
1: S'ha cansat.
2: Havia de passar, ho sabíeu, no?
3: Ho sabíeu.
1: Doncs hem parlat de la secció d'Història Confidencial, de reis, de ciclistes, i avui parlem d'un polític.
2: Sí, avui parlem d'un polític, i no un polític qualsevol, no? Un polític mitificat per ser suposadament l'últim president d'Esquerres de França, eh? Però més que ser un despreciable, un cert despreciable com pocs, també tenia un tigre a la bragueta i tenia moltes coses d'aquestes que t'agraden de Lola, de amants, famílies paral·leles i...
3: Safrets.
2: Tenia safrets, tot això. Bueno,
1: era un polític que li agradaven més les dones...
2: Va ser, com a polític és infame. Però com a persona, més encara.
1: Perquè li agraden més les dones que a Julio Iglesias.
2: Sí.
4: Me gustan las mujeres que me saludan desde la playa y todas las mocitas que me son...
3: Folclòrics, eh?
1: T'imagines? Lo pitjor és que Santi aquesta... va posar esta cançó i m'ha dit de les que t'agraden a tu.
2: Home, aquesta està dedicadíssima a tu.
1: Aquestes són de les que m'agraden. Qui era aquest senyor?
2: A veure, François Mitterrand.
1: Val?
2: François Mitterrand, que aquest us sona més que en Ketil, sí. Polític admiradíssim, referent de l'esquerra, mestre de Felipe González, i així va anar la cosa, i es deia completament François Maurice Adrien Magui Mitterrand. 14 anys, poca cosa, president de la República Francesa, i també 14 anys copríncep d'Andorra, que el president de la República Francesa és copríncep d'Andorra amb el bisbe de la Seu.
1: Al final sempre estem parlant de francesos en aquesta secció, perquè els Borbons...
2: Sí, vull també dir, no els hi diguis amb ells, però bueno. Abans va tenir tots els càrrecs del món, eh? Vull dir, va ser ministre de Justícia, ministre d'Interior, ministre d'Ultramar, diputat, senador, alcalde, atresora totes les condecoracions que un polític pot tenir i passa com a ser un mite de l'esquerra, però era més d'ultradreta que Marine Le Pen i el tonto de Bascal. Mentider, trampós, terrorista, assassí, torturador. Va tenir dues famílies i va ocultar una filla durant tota la seva vida. I a més decidia, i això també t'agradarà, Amparo, les seves decisions polítiques consultant el tarot.
3: Ah, molt bé.
1: A mi m'agrada per lo icónico festivo.
2: Sembla que ara també ho facin, però no.
3: Molt fiable.
1: I per què dius que és un mentider com Felipe, que no era de veritat d'esquerres?
2: Des de l'inici de la seva vida va falsejar la seva biografia. Tots els francesos de certa edat van dir que havien estat a la resistència i tots havien lluitat contra els nazis, cosa que no s'entén, que si tots estaven a la resistència i tots lluitaven contra els nazis, Hitler arribés en bicicleta fins a París. Vull dir, no s'acaba d'entendre. Fins que un escriptor i historiador francès, que es diu Pierre Pau, escriu un llibre molt rigorós, el desmunta tot, que es diu Una joventut francesa, on investiga la joventut de Mitterrand el d'any 34 al 47, bàsicament quan hi ha els nazis. Segons el llibre, Mitterrand s'uneix als voluntaris nacionals del coronel Liroc, que era un polític d'ultradreta, i Mitterrand va defensar la seva amistat amb ell perquè només era ultradretà, però no era antisemita ni feixista. Mentida! Primera mentida. Amb el temps s'ha descobert també una foto de Mitterrand amb una manifestació contra els estrangers, muntada per l'organització dretana Action Française. A més de les seves amistats parisenques, hi havia la família Bouvier. El pare va ser un alt càrrec del règim de Vichy i, curiosament, tenia el càrrec de comissari pels assumptes jueus del règim de Vichy.
3: O sigui... Claro, dime con quién te juntas y te diré quién eres.
1: Exacto, molt pitjor que trobar-te el Pedro Sánchez en una manifestació de Falange.
2: Clar, és que estem parlant de Vichy, el règim col·laboracionista nazi. Comença la Segona Guerra Mundial i Mitterrand cau presoner. I quan cau presoner, ell ja diu, bueno, jo aquí m'haig de girar perquè estan guanyant els nazis. I comença des de la presó a escriure articles a favor del mariscal Pétain, el cap del govern col·laboracionista nazi, i en sortir comença a treballar a l'oficina del govern de Vichy fent fitxes contra els enemics del règim. Mitterrand explica que només era un treball burocràtic, jo només era oficinista, només conduïa el metro, no sabia què passava. Vale, quan la guerra sembla que es decanta pels aliats, el tio, que no és tonto, diu... Saps què? Em passo la resistència. I aleshores sí que es passa la resistència quan ja el partit està 3-0 i falten 2 minuts per acabar el partit. I amb el pseudònim de Jacques Morland i es construeix un relat d'heroi que mai va ser. S'inventa una vida falsa.
1: I llavors comença a fer carrera en la política i també com a Don Joan.
2: Sí, això sí, les dones li agradaven molt més que la política. Perquè era un faldiller malaltís, però malaltís de veritat, un pitxabrava de llibre. El seu xòfer, durant més de 20 anys, va escriure un llibre titulat, el xòfer quan ell era president de la República, que es deia Conduint a l'esquerra, en el qual narrava el malaltís desig sexual de Mitran. El president francès arribava a agitar-se, segons explica el xòfer, amb tres dones diferents en un dia. No està clar si dintre d'aquestes tres està la seva, també, sembla ser que no. Però també podia ser que fos un bonus track.
3: És que té una pinta de aliade que aprofita per aliar-se en ties, de veritat, eh?
2: Però a més s'arriscava moltíssim, perquè ell tenia, fins i tot, es liava amb les esposes, amb les dones, dels mandataris que venien a visitar-lo a París, a l'Elisi.
1: Fins i tot, però com ho feia després per tenir una bona reputació a la política?
2: Era un geni de l'agenda. Era un geni de l'agenda, anava a tot, s'arriscava molt. Fins i tot es va punxar a una reina, la dona d'un rei d'un país d'Orient Mitjà, no direm que és Rània de Jordània, però podria ser ella tranquil·lament, que mentre el seu marit estava reunit, ell agafava i li deia al xòfer: tenim mitja hora, anem cap a l'ambaixada. I ja que pum, ràpid com un curí. El xòfer explica que acabava esgotat. El xòfer, suposo. Ell no sé quina mena de tauritina portava. En això, a més, no tenia prou amb cardar-se les dones dels diplomàtics o dels altres polítics que arriben a París. Tenia dues famílies. O sigui, és un home que realment vivia organitzat.
1: Que una a l'oficial i l'altra a l'amagada.
3: Ell va inventar l'Excel, jo crec.
1: Sí,
2: totalment, sí. Totalment. Ell tenia la seva dona i els seus dos fills i una altra família que tenia amb la seva amant, la conservadora de museus, Anne Pinjot, filla d'un matrimoni amic dels Mitterrand. Eren el matrimoni i ella és la filla. Per tant, aquí direu, si el matrimoni era amic del matrimoni Mitterrand i ella es lia amb la filla, quina diferència d'edat podia haver-hi?
1: Clar.
2: Doncs 45 anys tenia ell, 18 tenia ella.
1: Ai, quin horror, de veritat.
2: I la deixa embarassada. La filla és famosa, es diu Mazarin.
1: I bueno, també com que li tendrien una pressa i una estima, al final també li posa pis i és una família.
2: No, li posa pis i té la família. Ell mai la va presentar com la seva filla. O sigui, era com una mena de secret. Ell la portava al cinema, la portava a conferències, la portava al teatre, però mai va fer-ho. Fins que la reputació de Mitterrand va començar a caure i la revista Paris Match va descobrir amb una foto quan estaven entrant a l'Òpera de París, perquè això sí, la tenia com una reina, a la Mazarin, però aleshores ell va intentar segrestar la publicació de Paris Match perquè no sabés el seu secret, i finalment va sortir tot a la llum, i quan va morir Mitterrand, Mazarin va penedir sempre d'haver cregut al seu pare, i va escriure un llibre que es deia La captiva de François Mitterrand, en la que admet que vaig ser molt tonta. Però s'ha de dir una cosa d'aquest home, que agradava per tot arreu, però gelós no era,
1: Por?
2: No era gens gelós, perquè la seva dona va tenir un amant tota la vida, que era el seu profe de gimnàstica, més, es deia Jean Valency, i els tres compartien pis a París.
3: Ah, o sigui, ell va inventar l'Excel i les relacions obertes.
2: Sí,
1: eren vincles afectius.
2: Saps això del lema de la República Francesa, de égalité fraternité?
1: Sí.
2: Molta fraternité.
1: I molta igualité.
2: Molta igualité. I ell, quan sortia a esmorzar, es trobava amb pantufles al senyor aquest, fent, suposo, la seva taula d'exercicis, perquè per això era professor de gimnàstica. Abans l'havia fet a l'habitació amb la dona de Mitterrand, i esmorzaven junts comentant les notícies del dia sense cap problema.
1: I clar, mentre passava tot això, a França la gent no se n'havia adonat.
2: No s'havia adonat ni d'això, ni que a més el tio era un assetjador sexual, per si faltava alguna cosa, perquè va estar obsessionat amb Marie-Louise Tagas, la famosa presentadora de televisió francesa, que a l'època li deien la núvia de França, era la presentadora dels informatius. És com si el fill del rei d'Espanya s'obsessionés amb una presentadora del telediari.
1: Que no, com pot passar això?
3: Això no passaria mai.
2: Això no passaria mai, no, vale. Vale. I a més, tampoc se n'assabentaven gens de que ell prenia les seves decisions polítiques, i això és un altre guinyo per tu, Amparo, basada en l'astrologia.
1: O sigui, Rasputin un altre cop. Tenim a Rasputin un altre cop.
2: Sí, ell, la dona que més influïa a França, no era ni la seva dona, ni les seves amants, ni les ministres que podia tenir, era Elisabeth Tessier, que havia estat Miss França, o sigui, era una astròloga, diguem-ne, ben col·locada, i també va publicar un llibre, perquè Mitterrand a les llibreries franceses té una secció que seria com tota la Casa del Llibre de Barcelona, en la qual explicava com el president francès li preguntava assumptes d'estats. perquè ell dubtava, deia, no sé quan convocar les eleccions, si al gener o al febrer. I ara deia, espera que et llenço les cartes, i diu l'Orcado que al gener.
1: I ho feia.
2: Ho feia.
3: El pitjor és veritat.
2: El tractat de Maastricht es va decidir a posar el tractat de Maastricht, el referèndum, segons la data que li va dir la seva astròloga. I aleshores ell mateix va agafar i això ho va negar. Però resulta que l'astròloga, que era astròloga, però no era gilipolles, va agafar i tenia tot gravat. I li va treure les cintes amb un llibre que va ser un gran èxit de vendes, ole per l'astròloga.
1: Però no has dit que havia estat 14 anys governant França?
2: Sí, 14.
1: I en 14 anys fent això i li sortia bé?
2: Suposo que anava canviant d'astròloga. No sé si les astròlogues tenen un pla de pensions o alguna cosa d'aquestes.
1: I quin és? Perquè crec que té alguna anècdota política que té a veure amb això, amb Gaddafi.
2: És un dels personatges, ja com a persona era un ser vil i repugnant, però és que, vamos, seria una cosa... Ell es caracteritzava pel seu antiespanyolisme, cosa que molta gent compartirà, però bàsicament ell va ser el principal opositor que Espanya entrés al mercat comú, ara Unió Europea, aquesta cosa tan fantàstica i progressista que ens dona la vida, i que va dir en aquell moment que si Espanya entrava al mercat comú seria afegir una misèria més a Europa.
1: Bueno, raó no li faltava tampoc.
3: Desencaminat.
2: Bueno, dijo puta la tacones. Però en aquest cas, ell el que va fer, a més, i va fer tot el possible. La crema de camions, les organitzava, o donava el beneplàcit ells, de tots els camions aquests que anaven a la frontera, i a més va convertir França en el santuari d'ETA, on podien matar i després anar a prendre's uns xacolis al País Basc francès. Tot això es va acabar en quan va necessitar els diners. I es va fer, atenció aquí, aquesta obra magna que tant va canviar el país, que és, no Rodalies, no, l'AVE Madrid-Sevilla. Es fa l'AVE Madrid-Sevilla i competeixen dues empreses. Una empresa alemanya i una empresa francesa, Alstom, que és la que també té els trens de Rodalies ara mateix. Vés a saber per què. Bueno, en quan l'oferta alemanya era la molt millor que hi havia, que la francesa. Però Felipe González va anar a parlar amb el seu col·lega associata i van acabar els dos dient que, ¿sabes qué? Se lo vamos a dar a Alstom, que és francesa, i acabamos con lo de ETA. I mira tu, d'un dia per l'altre es va acabar el santuari d'ETA, a canvi de deixar anar una pasta demencial perquè els francesos es muntessin l'AVE, Rodalies, les vies i Adif. Felicitats per la decisió.
1: I ja em fa por on celebraríem tots aquests acords a la nit, ja t'ho dic, eh?
2: Sí, clar. A més, tenia grans amics, a part de Felipe González. No era el pitjor, Felipe González. També tenia Muammar el Gaddafi com a amic, senyor al que li va salvar la vida un parell de vegades després dels atemptats libis en una discoteca en els que van matar a diversos marins nord-americans, que com anaven a bombardejar Líbia i els avions nord-americans havien de passar per sobre de l'espai aeri francès, ell avisava sempre a Gaddafi, diu, sal de la discoteca, nen, o sal de tu casa, deixa els nens, que no passa res. Van palmar tota la família de Gaddafi, però ell no el van acabar trobant fins que no el van trobar a tots seus. Això a les bombes li agradava molt. S'ha de recordar que ell mateix va ser el que va ordenar els comandos a les forces especials franceses que volessin el vaixell de Greenpeace a Auckland, en el que van morir dos fotògrafs de Greenpeace, i a més dos militars per això van anar a la presó, però Mitterrand els va amnistiar, quina paraula, quan estaven 10 mesos, quan portaven 10 mesos a la presó, i a més quan van sortir els va ascendir. Toma ja.
1: Doncs François Mitterrand, un petó per ell, perquè menudo cràpula, Santi, un altre cop.
2: Sí, un desgraciat important, que a més va guanyar unes eleccions dient que estava en contra de la pena de mort quan ell, i que sempre ho havia estat, quan ell va ser prefecte d'Argèlia, va guillotinar a 55 persones per rebels a Argèlia. De les 48 peticions que va signar per demanar gràcia, només va concedir 8.
1: Doncs Santi Giménez...
2: Des de la Revolució Francesa, cap d'estat havia guillotinat a tanta gent.
3: Una perla.
1: Fa fàstic. Moltes gràcies, Santi Giménez. Fins la setmana que ve. Ara sí, dimarts vinent,
2: si el Barça...
3: Últim dimarts.
2: Us portaré una dona.
1: Sí, és el que t'anava a dir. Ara que som tot dones al programa, també hem de criticar una dona.
2: Us portaré una dona, però igual no t'agrada massa.
1: Vale.
2: Perquè és un...
1: Sí. Com me toques a Diana de Gales, no fem el programa, eh? Vale, doncs ja buscarem la història del Santi de la setmana vinent.
3: Amparo, posa... Ui. No hi haurà treva aquell dia, eh?
2: Aquell dia s'ha acabat la treva.
3: Moltes gràcies, Santi. A vosaltres.

0: La convidada d'avui sembla que no tingui por a l'èxit. Ella s'atreveix amb tot, opina de tot, escriu de tot i sobretot es riu de tot, inclús d'ella mateixa. Perquè quan la gent deia que les dones no feien riure, havien d'esperar que comencessin a explicar les seves desgràcies. Avui visita la treva la Maria Rovira. Oye, Sherman.
1: Hem tornat. Es busca Oye, Sherman sense parabens ni additius més enllà d'aquest.
2: Ets de les persones que no acaben d'estar mai satisfetes amb la feina que fan?
3: Sí. Arribar vol dir assolir la riba. I l'armari és on es guarden les armes.
4: Sí, realment els boomers no estan gaire bé. Llavors tampoc té que donar lliçons.
5: Tu creus que hi ha coses ara mateix que ja no contenen tomàquet i que se'ls continua dient gazpacho? Què tens aquí?
0: Maria Rovira, bon dia.
6: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Volíem preguntar, abans de tot, per què OJ Sherman?
6: Val, vosaltres veu veure mai el món d'en Bigman? És una pregunta rara per començar, però té sentit realment.
0: No.
6: El món d'en Bigman era un programa com de divulgació científica que feien al Super 3. En Bigman era un científic, era un actor alemany, crec, que anava com una bata verda, amb els cabells així estarrufats. Hi havia una rata gegant que es deia Lester. No? Bueno.
7: Em sona el nom de la rata, però el nom la... de...
6: Sí, el cas és que el programa començava amb dos pingüins parlant entre ells i jo pensava, bueno, i llavors xerraven entre ells i començava el programa, ei, que comença el món d'en Bigman. Llavors, a mi aquesta conversa de pingüins em feia gràcia i quan hi havia Fotolog,
7: sí.
6: No sé si recordeu Fotolog.
7: Sí, hem parlat ja de Fotolog.
0: Hem parlat de Fotolog, MySpace, aquesta etapa.
6: Doncs jo penjava una foto, que eren dos pollets de Pasqua, xerrant entre ells, que de fet és la meva foto d'avatar, de Twitter, d'Instagram, de tot. I llavors jo pensava que els pingüins es deien Sherman i Hal. I llavors començaven a xerrar sempre, oye, Sherman, què, Hal, no sé què, no sé quantos. I llavors quan em vaig fer un blog, perquè em va petar el disc dur de casa, ho vaig perdre tot, i vaig dir, doncs no em torna a passar, em faré un blog per posar les meves coses... I em van demanar el nom, vaig dir, mira, poso Oye Sherman i ja se m'acudirà alguna cosa molt millor d'aquí dos dies. I aquí estem.
7: Yeah, I sí que es diuen així, els pingüins? No. És un efecte Mandela d'aquests que et creus que...
6: 100%. No, i a més, em vaig creure una invenció meva, perquè no estava, suposo, tan de moda verificar les coses. I jo pensava que era una informació que no podria trobar a internet. Estem parlant de potser l'any 2010. I els pingüins es deien Don i Earl.
0: Uau!
6: O sigui, Sherman perquè sí, i Hal crec per l'ordinador d'Odissea a l'Espai, que és una pel·lícula que encara no he vist. És a dir, tot
0: un efecte Mandela absolut.
6: Sí, una nebulosa rara de noms que tenia per allà, ho vaig barrejar, sí.
7: I ara sí, fent honor al programa, com et dones treva?
6: Doncs mira, he estat pensant, aquest estiu ha estat bastant l'estiu dels escacs. Jo no havia jugat mai a escacs. De fet, el meu pare i el meu germà sempre jugaven moltíssim i jo era incapaç. Vull dir, hi ha gent que som incapaços de preveure 4, 5, 6 moviments. Per mi això em sembla impossible i en aquell moment no vaig aprendre. I ara m'he aficionat molt, no és per fer publicitat, però Duolingo, ara té Duolingo escacs. Llavors pots anar fent classes, pots anar jugant amb gent, pots jugar amb amics teus i també m'agrada molt l'escac analògic. No? Perquè sóc una persona molt desordenada, llavors, però cada peça té el seu lloc i hi ha com tota la batalla, aquella cruenta, i al final tot es recull. Vull dir, és una cosa que em dona pau a l'esperit i crec que és una manera que està bé com de concentrar-te en alguna cosa, que no és ni el mòbil ni res que t'estigui dient ningú, no? És com una manera d'estar amb tu mateix, que m'agrada, sí, els escacs.
0: I també, de fet, es va posar molt de moda la pandèmia, jugar als escacs online.
6: Sí, però jo la pandèmia no vaig caure allà, bàsicament
0: sí,
6: perquè em frustrava, perquè anava a jugar amb algú i sempre...
0: Era com que quan guanyava no entenia per què havia guanyat.
6: Jo és que no m'havia de plantejar això perquè sempre perdia. Llavors, ha estat fins ara que he dit, va, i crec que ara ja començo a millorar una miqueta, però sí, porto... Més Duolingo fa això que et diu, portes una ratxa... No sé si porto 140 dies seguit jugant, alguna cosa així, per mi això és moltíssim.
0: Jo et picat per seguir jugant. Doncs Maria, Wikipedia et defineix com un humorista, guionista i comunicadora nascuda a Barcelona. O sigui, això és un prototip, és un cliché, com seria aquesta persona?
6: Què vols dir?
0: O sigui, que és com un prototip de la guionista, humorista, comunicadora... Com és aquesta persona?
6: Com és aquesta persona? Doncs, per sort que de vegades som més, però potser, bueno, jo crec que en la meva etapa de formació als mitjans sí que es trobava a faltar, no? Que era un efecte que havíem parlat molt, l'Anna Polo ho ha explicat moltes vegades, ho comentàvem a Oye Polo, com aquesta fase de noia del programa. no? Jo crec que amb els anys, per sort, aquest perfil professional doncs, cada vegada es veu més i cada vegada té més oportunitats, no? Però realment han estat uns anys bastant àrids als mitjans de comunicació catalans i abans que, diguem-ne, abans que jo entrés al món professional, crec que era encara molt pitjor.
7: Clar, era la noia, perquè només hi havia una.
6: Sí, sí, no? I les dones comunicadores que hi havia, que, vull dir, que n'hi havien,
7: sí, sí,
6: havien de tolerar, com bé sabem, situacions horroroses, que aquest dia d'avui encara tenen lloc, però per sort cada vegada doncs, hi ha una mica més d'espai, no?, per denunciar.
0: Et va costar molt comprendre-te seriosament a tu mateixa, de dir, vale, aquesta és la meva carrera i faré carrera aquí?
6: Una barreja, és a dir, crec que a dia d'avui encara hi ha dies que no m'ho prenc gaire seriosament i després penso, home, va, però mira, no? Vull dir, sí que estem fent alguna cosa. Però crec que no ho vaig reflexionar gaire. Jo anava una mica pinball, una mica de... S'anaven obrint portes i vaig dir, ah, mira, doncs allà, i m'oferien una cosa, deia que sí, i funcionava i seguia, però no vaig tenir mai com una planificació, perquè si no crec que m'hagués estressat d'alguna manera.
7: Perquè la Maria petita, què imaginava, què volia ser?
6: Jo de petita volia ser escriptora, perquè m'agradava molt llegir i pensava, ostres, m'agradaria molt escriure aquests llibres que fan que m'ho passi tan bé. Llavors, després em vaig perdre pel camí perquè vaig dir, faig comunicació audiovisual perquè així, si vull explicar històries, doncs també ho puc fer a través dels guions i vull que algú m'ensenyi a escriure guions i tal. I pel mig em vaig perdre una mica, va sortir tota la branca de l'humor, de l'stand-up, de la ràdio. I al final, bé, doncs ara he tret el primer llibre, o sigui que he connectat una mica amb el que volia ser a petita, la qual cosa em sembla molt bonica.
8: Clar, d'aquests textos ja fa molt. O sigui, si ara en tinc 27, llavors són 27, 14, van 6, 6 i 7, 13. Fa 13 anys.
0: Perquè quan parlem d'OJ Sherman com a... O sigui, tu escrius, fas ràdio, però també fas humor, és el que et dit, estàndard, ets humorista.
6: Sí.
0: Claro. I què fas als teus shows?
6: En els meus shows, bé, al final és stand-up clàssic, que és una persona, un micròfon, a explicar traumes i intimitats que potser semblaria com molt invasiu, no?, explicar-li a algú així d'entrada, però al final amb acudits pel mig. És això.
7: I és un recurs que també fas servir en la teua vida quotidiana o només quan fas l'humor?
6: Jo crec que sí, sempre, vull dir, l'humor era un com, és que no diria tampoc un gènere, perquè era més que ho veia, jo què sé, doncs a la sitcom que vèiem amb la meva família, però també les bromes que es feien als meus germans, no? De sobte hi havia alguna cosa que m'atreia de l'humor, que era com aquesta mena de poder màgic, com que de sobte, no?, hi havia una suspensió del que sigui que estava passant o la conversa que estava tenint lloc, i de sobte tothom reia, no? I quan tothom riu és com una sensació molt, molt agradable. I llavors a mi crec que instintivament doncs, em va encuriosir això, i crec que jo les primeres persones que vaig voler fer riure eren els meus germans, no? Perquè ells em feien riure molt a mi, tenien 6 i 8 anys més, i jo crec que ja vaig començar a maquinar una mica, de dir, d'acord, crec que hi ha, no?, d'una manera inconscient, com hi ha uns mecanismes, crec que puc intentar això a veure, i crec que sí que van ser el meu primer públic.
7: Clar, i quan te n'adones tu d'aquests graciosa? Perquè n'hi ha gent que des de petita li posen l'etiqueta de ai, és la graciosa, tu eres la graciosa.
6: Jo crec que no realment, i sobretot no en el directe necessàriament. O sigui, a mi sí que m'agradava el tema d'escriure, de fet, crec que la primera vegada que vaig tenir com noció de he escrit una cosa que és graciosa era a la revista de l'escola, a l'escola Eura allà a Horta, feien una revista que era La Fulla Trencada. I llavors, doncs, cada X ens posaven a escriure doncs, per la revista i tal. I vaig fer un text que era com una mena de barreja entre el Flanagan, no?, el detectiu, que jo estava enamoradíssima del Flanagan i enganxadíssima als llibres, i el format Sin Noticias de Gurb, no? Era un detectiu que arribava a l'escola i llavors havia de resoldre un cas, no?, detectiu com el Flanagan, però posant les hores com a Sin Noticias de Gurb. I aquell text trobo que, vull dir, va agradar molt, va funcionar molt i vaig dir, ah, mira, m'ho passo bé, s'ho passen bé, crec que m'agrada, no?, explorar aquesta via. Crec que aquell va ser el moment fundacional.
0: I al fer humor també parles molt de tu i parles de les teves desgràcies, o sigui, és una forma de liberar-te?
6: Sí, clar, fa molt de... Vull dir, una mica si el trauma o el trauma... entre cometes, les misèries, és com la matèria primera, les has de tocar molt, no? Les has de remenar molt i això fa que les processis d'una altra manera, també.
0: És que l'altre dia estava escoltant el Guillermo Alonso d'Arsénico Caviar, val? Que deia que ell té molts lectors que venen i diuen «Dios, me he reído muchísimo con tu libro, qué divertido». I li dice «En la parte en la que se muere mi padre o que abusan de mi vecino», ¿sabes?
6: Clar, exacte.
0: O sigui, clar, és com tu poses algun tipus de límit o vols que la gent rigui amb tot el que fas?
6: Jo crec, és a dir, no... No sé, clar. Sí que crec que suposo que no és tant un límit conscient com una cosa instintiva, no? Que em ric de les coses que vull riure i potser no sempre vull ser estrictament graciosa, no? Precisament el llibre que he escrit, que és Garlanda, té de tot, no? Una mica. I sí que suposo que el que em feia vertigen era parada... intentar fer gràcia tota l'estona per també passar a explicar coses que a mi em semblaven boniques o em semblaven importants o rellevants, no?, per algun motiu. Llavors crec que sí que és... Quan expliques alguna cosa per fer gràcia, allò té un objectiu, no? Suposo que l'objectiu de fer emocionar o fer reflexionar o així sembla com més pretensiós, no?, que el de fer riure. Llavors em feia cosa.
0: I el teu llibre del que estem parlant es diu Garlanda, paraules pèrdues i altres celebracions. Seríem els mateixos sense pèrdues?
6: Jo crec que no, perquè, clar, és pèrdua en un sentit ampli, no? I és una mica de... Vull dir, la vida en general és canvi, no? I per totes segur que podem fer com una mena de recapitulació, no? Que cadascú, tots les etapes que passes i els canvis que experimenten també comporten pèrdues. I, evidentment, també descobertes i coses noves, no? Vull dir que la vida és això. Però sí que és veritat que sí, que la vida es canvi i el canvi és la pèrdua d'un estadi anterior.
0: I per processar-les va igual de bé el escriure un llibre com aquest en un to personal íntim que riure?
6: Clar, depèn de quin llibre escriguis, depèn de com en riguis. També és veritat que hi ha moltes maneres de riure d'alguna cosa, no? Perquè d'alguna manera, de vegades, riure sobre les coses et permet entrar en contacte, com amb guants, no? Però també, de vegades, riure sistemàticament de tot també és com una mena de distància cínica, no? O sigui que, de vegades...
7: De barrera.
6: Sí, és això, és una manera, també és un tipus de màscara, vull dir, depèn, clar, és com tot, depèn de com ho facis.
7: I col·labores a l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández. També col·labores a Catalunya Ràdio, tens un videoblog a YouTube, copresentes el podcast Oye Polo. Això de descansar, tu com ho portes?
6: Clar, no, és a dir, clar, això seria com tot el currículum, però Oye Polo es va acabar fa el 2024, si no m'equivoco. El videoblog va ser just al principi de la meva carrera. Vull dir, però sí, vaig fent coses, descanso
7: poc.
6: Sí. Sí, clar, perquè si no... Clar, és que fa gràcia perquè la gent, ui, no pares, i és un llast, que jo cada vegada que treballo,
7: yeah,
6: em veus. És a dir, tinc la mania de pagar lloguer cada mes i menjar, sí, llavors has de fer coses i sí que caus una mica en el ser un anunci ambulant, no? Vull dir, la gent que diu, ai, doncs em trauré Instagram, dic, ostres, doncs jo no sé si puc, perquè haig d'anar venent el peix tota l'estona.
7: I és algo que et planteges a la llarga? Sí. Aquesta feina la pots mantindre com això d'estar venent el peix tota l'estona?
6: A veure, jo crec que hi ha... Per sort tinc com un perfil prou obert i vaig fent diverses coses que m'interessen. Llavors jo crec que sí, com tot és canvi, tot és evolució. Crec que aniré explorant diferents terrenys i aniré veient. Que és una mica... És una mica la vida, no?, en aquest sector, l'anar veient. Però... Ara vull dir, potser fa 5 anys et diria, ui, ni idea. Jo crec que ara ja tinc una mica de confiança que aniran sortint coses, anirem creixent, i si no, escolta, doncs, una altra cosa, que no passa res.
0: I et volíem preguntar perquè, o sigui, tu parles molt de la crisi dels 35, val? Tu ets una mica millennial, sense ser millennial gran. T'ha fet por com crear contingut a xarxes, com es crea ara amb tots els influencers, que com que la gent més jove, la generació Z, és com que... Pues comencen a fer vídeos i és com que sembla que han nascut fent vídeos. O sigui, t'ha fet por exposar-te allà?
6: Clar, jo em sento un absolut dinosaure. O sigui, fent vídeos, sí, totalment. Totalment, absolutament. El típic moment aquell on vas a fer una foto i tens la càmera girada i no veus el que estàs a punt de retratar, sinó a tu, en primer pla, i dius, clar, no, és que
0: sóc...
6: Sí, sóc un fòssil. No, jo vaig fer algun vídeo per TikTok, sense pretensions, és a dir, des de naturalitat i sense pretensions, i realment sí, sí que ho noto molt, no?, quan algú és nadiu en aquest medi digital de fer vídeos, no?, es veu que hi ha això de la pausa millennial, que és com aquesta pauseta que fem abans de començar a parlar, no?, aquest però... segon que se'ls fa etern.
0: Val. Que... Perquè el vídeo s'entengui millor.
6: Sí, o perquè simplement diem, ai, doncs que no quedi tallat, no?, però llavors potser deixem tota la pausa, vull dir que ja comencem a tenir tics observables per les generacions més joves, quan dic comencem a tenir, vull dir que els estan assenyalant de fa anys, vull dir que sí, clar, sempre és tota una experiència, no?, perquè hi ha una cosa que és que tu quan ets jove et penses que ho seràs sempre i penses que només pots analitzar, no?, tu els altres, i és no, sí, el curs natural de les coses, que és que nosaltres ja no som joves, ho podem assumir, i clar, i sí que comences a ser un col·lectiu observable per les generacions que venen, no?
0: Pues,
6: i arriben de tu, que això també, que això també això és que bo.
0: Però sempre sí, a l'humor
6: sí,
0: també.
6: Sí, clar.
0: Maria Rovira, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a La Treva i estarem atentes a tot el que facis.
6: Moltes gràcies, que vagi bé.
0: I fins aquí La Treva d'avui amb la Maria Rovira i la història confidencial del Santi Jiménez. Demà vindrà el cantant Javito a explicar-nos com es dona Treva i tindrem la secció Entre Cametes amb el Marc Tarrida.
7: Moltes gràcies, adeu.
9: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. 21 días después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, unos 1.800 de los que siguen allí ya están siendo atendidos en dos de los espacios habilitados por el gobierno y la ciudad autónoma. Así, en grupo y custodiados por la policía, llegaban esta mañana muchos procedentes de la playa del Trampolín, que ha sido desalojada. Con ellos, haciendo este trayecto, ha estado Miguel Ángel Mendoza. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Migrantes separados en dos grupos. Los saharianos, en primer lugar, alrededor de 1.500, pasaban de la playa del Trampolín, cercana a la planta desalinizadora, subiendo la cuesta de Caballería y llegando a la explanada de Loma Margarita. Minutos después lo hacían los magrebíes, trasladados hasta la zona de embolsamiento de vehículos en Loma Colmenar, aproximadamente 300. Los vecinos, de hecho, bueno, pues observaban cómo se estaba desarrollando este traslado. Los servicios de limpieza municipales se han puesto manos a la obra en la playa del Trampolín, pero han tenido que parar porque han vuelto un buen número de ellos a recoger pertenencias y ya no había vigilancia. En total, recuerden, son unos 1.800. La ministra del Masaiz solo ha dicho que en los próximos días se habilitarán los otros dos espacios previstos.
10: Pues precisamente escuchamos a la ministra El Masaiz sobre este hecho.
12: Estamos cumpliendo los plazos y ya el lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y en los distintos recursos en los que estamos trabajando.
10: Mientras, sobre el plan de choque que adelantamos ayer en la SER para trasladar a 500 niñas migrantes a la península, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha asegurado en Hoy por Hoy que tanto el PP como el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, lo sabían, pero en Génova se mantienen. Carmen Funes esta mañana.
13: En absoluto. En absoluto. Y además le digo más. Es decir, es que ayer el presidente Feijóo lo dijo muy claro. ¿Qué está pasando en Ceuta para que el gobierno quiera sacar de allí a esas 500 niñas? Hay algo que no nos están contando y por lo tanto es el gobierno el que tendría que estar dando explicaciones al respecto.
10: A partir de las 2:30 vamos a volver a Ceuta y también a Extremadura, donde, como hemos adelantado en la SER, han llegado los primeros 4 migrantes que cruzaron a nado antes de que se produjese esta entrada masiva. Estos 4 han sido acogidos allí pese al discurso extremista de Vox. Cáceres, el incendio de las Hurdes ha quemado ya 4.800 hectáreas, pero ha mejorado la previsión en las últimas horas para controlarlo. El fuego saltó ayer a Salamanca y siguen siendo cientos los vecinos desalojados. En lo que va de año se han quemado en nuestro país más de 262.000 hectáreas y a esta hora les podemos contar que casi 16.000 de ellas corresponden a superficies agrícolas. Edu Hernández, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Son concretamente 16.800 hectáreas hasta el 17 de agosto. aseguradas y declaradas como afectadas, una cifra que puede ir subiendo con el paso de los días, porque dice Agroseguro que se espera que haya más ganaderos y agricultores que declaren daños en sus explotaciones, lo que puede elevar esa cifra y acercarla al récord del año pasado, que fueron más de 20.000. Solo en la última década, la superficie agrícola asegurada y quemada en España ya supera las 116.000 hectáreas y los 22 millones de euros en indemnizaciones.
10: La bajada de las temperaturas está ayudando en la extinción de los incendios activos, aunque sigue haciendo mucho calor en el Mediterráneo, y esta tarde hay que tener especial precaución con las tormentas. Meteorólogo Jordi Carbó.
15: Hoy el descenso de temperatura ya se empieza a notar en todo el país, pero aún así calor sigue y seguirá haciendo, pero un calor mucho más moderado que las últimas semanas. De hecho, hoy en el Mediterráneo todavía tendremos algunas máximas de más de 35 grados con marcada sensación de bochorno. Y mucho cuidado con las tormentas, afectarán sobre todo a la mitad norte de la península y cerca del Mediterráneo. Entre esta tarde y la próxima madrugada, muchas con marcada severidad, es decir, con lluvia torrencial, fuertes rachas de viento y en algunos casos también bien granizo.
9: Hora 14, con Javier Liébana.
10: Además, en la redacción de informativos Aldo Gómez, en la SER, una experta ha puesto en valor el avance anunciado para hacer frente a uno de los cánceres más agresivos, el melanoma. Buenas tardes.
16: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y estamos a la espera de conocer más datos sobre ese ensayo internacional de las farmacéuticas Moderna y Merck sobre la vacuna personalizada para hacer frente al melanoma, que es uno de los cánceres más agresivos. Bueno, y hemos sabido además que 6 hospitales españoles forman parte de la fase 3 de ese ensayo, y quien lo lidera todo es el Hospital Regional de Málaga, que aporta 1 de cada 3 pacientes al ensayo de esta vacuna. Y yo ya sé que hoy en día, en la era de los teléfonos móviles, bueno, tenemos imágenes de prácticamente todo, pero en esta hora 14 os vamos a hablar de una iniciativa de una empresa de Barcelona que con la ayuda de la IA nos ayuda a crear imágenes a partir de un recuerdo del que no hay nada, solo nuestra imaginación y nuestra memoria. Seguro que todos tenemos uno de esos recuerdos de los que no queda ni rastro.
10: Pues seguro. Y para terminar, la noticia en el deporte está en la Fórmula 1, porque uno de los mejores pilotos de la historia se queda en su equipo. Verstappen ha renovado con Red Bull. Remy Alcaraz, buenas tardes.
17: Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Eso es, la noticia de este fin de semana no es que se corre en Países Bajos, es la renovación de Max Verstappen con Red Bull hasta 2030, y lo ha hecho en la previa de su Gran Premio de casa, una renovación que ha alegrado a muchos aficionados después de una temporada donde el piloto no se ha mostrado a gusto ni con el monoplaza ni con las nuevas reglas de la categoría.
10: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la técnica, comenzamos, son las 2 y 5 minutos.
9: Hora 14, Catalunya. Ferran Dalmau.
18: L'Ajuntament de Barcelona rebutja la concentració contra els migrants prevista per aquest dissabte.
19: No cal dir que la manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona.
18: És la tinent Laia Bonet que, malgrat aquest rebuig, alerta que segurament no la podran prohibir.
19: El dret a manifestació és un dret fonamental que no està subjecte a autorització, sinó a comunicació.
18: Els Mossos ja treballen per garantir la convivència aquest dissabte a la plaça Sant Jaume, on el grup d'extrema dreta Safe Europe Act farà aquesta concentració per protestar per l'entrada de migrants a Ceuta, i diverses entitats antifeixistes ja han anunciat que intentaran boicotejar l'acte ocupant ells la plaça Sant Jaume. Cada vegada lloguem més embarcacions. De totes les barques noves, el 43% es destinen al lloguer. Fa uns anys era menys del 10%. Hi ha clarament un canvi de tendència.
20: Com que estaves tots els caps de setmana dels 3 mesos, més el mes d'agost sencer allà, els que podien es comprava una barqueta.
21: La gent volta més, la gent viatja més, també tens gent jove, tens gent que passen aquí uns dies, s'ha diversificat.
18: A les estacions de tren i metro aquest estiu ha fet molta calor. Les entitats d'usuaris demanen que es climatitzin perquè asseguren que moltes persones ja s'estan passant al vehicle privat.
22: No és només que estiguem incòmodes, sinó que hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per marejos, baixades de pressió.
23: Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson.
18: La plaça Rovira és la zona amb millor decoració de les festes de Gràcia. Amb una temàtica que homenatja Antoni Afon, han aconseguit per primera vegada el primer lloc al concurs de les festes.
24: Unificar aquests dos aniversaris, el del 20 anys del disc de Batisca Focatius, que és Antoni Afon, i amb els nostres 20 anys com a guarnidors. I ha sortit aquesta meravella.
18: La calor ens comença a donar treva, però arriben els xàfecs. Jordi Carbó.
15: Compta amb les tempestes entre aquesta tarda i la pròxima matinada, que seran de caràcter violent a gran part de Catalunya. Pel que fa a les temperatures, avui ja no estan pujant tant com els darrers dies, però igualment durant la tarda farà molta calor i sobretot xafogor, màximes de 30-35 graus a la major part de Catalunya, amb humitats molt elevades. És en part això també el que ajudarà que al llarg de la tarda es vagin formant tempestes i que fins la pròxima matinada podran afectar qualsevol punt de Catalunya i en molts casos comportant aiguats per pluja torrencial, s'acumularà molts litres en poc temps i també aniran acompanyades de fortes ratxes de vent, calamarsa i en alguns casos de pedra. Demà el descens de temperatura ja serà més evident i el cap de setmana la calor serà molt moderada amb estones de tempestes, sobretot a prop del litoral.
18: Passant gairebé 9 minuts de les 2 del migdia, amb en Víctor Valero, el control sonor comença a l'hora 14.
9: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
18: Què tal? Bona tarda. Alerta a Barcelona aquest dissabte. Hi ha prevista una concentració d'extrema dreta europea contra la immigració i, tot i que l'Ajuntament la rebutja, adverteix que difícilment la podrà prohibir, tal i com han començat a reclamar alguns partits com els comuns. Els Mossos d'Esquadra ja estudien un dispositiu de seguretat davant la previsió que puguin trobar-se els impulsors d'aquesta iniciativa, un grup que es diu Save Europe Act, i col·lectius antifeixistes que volen intentar impedir l'acte plantant-se a la mateixa hora a la plaça Sant Jaume. Xavier Balló.
1: El moviment Save Europe Act, que desplega un discurs supremacista contra la immigració

0: No cal dir que la manifestació aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat suposa ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfobes i que són contràries a la democràcia i a la convivència. De fet, forma part de l'ADN de Barcelona la diversitat.
1: És un moviment de caire xenòfob que apel·la al patriotisme de les nacions europees i a la remigració, és a dir, al retorn forçós de tots els immigrants i a la defensa d'una identitat cultural blanca. Espanya té vincles amb organitzacions d'ultradreta com Vox i Azteoir, tal com denuncien aquestes entitats que dissabte buscaran contrarrestar la manifestació.
2: En aquest context, els Mossos estan ja a l'aguait del possible conflicte que es pugui generar per la tensió entre aquesta manifestació i la contramanifestació. Martí Oliver.
3: La Generalitat podria demanar canvis en l'itinerari si considera que es posa en risc la integritat de les persones o de béns. És una mesura poc habitual i, de moment, Mossos estudia la convocatòria, tot i que, com és habitual, en aquests casos mantenen un perfil molt baix sense concretar cap de les accions de reforç que tenen previstes. L'últim precedent el trobem a Barcelona el juny, quan un centenar de persones convocades per Núcleo Nacional van manifestar-se davant del govern. Els neonazis van fer fins i tot proclames de la divisió azul i 800 persones van concentrar-se en contra. En aquell cas, Mossos va fer un cordó policial per separar les dues mobilitzacions i van acabar carregant contra els grups antifeixistes quan van intentar saltar-se al cordó. Quatre agents van acabar ferits.
2: Dues i gairebé 12 minuts, doncs totes les novetats que tinguem al voltant d'aquesta concentració d'extrema dreta aquest dissabte a l'antena de la sèrie de Ser Catalunya, tant entre setmana com el propi dissabte. I atenció, això que us estem explicant aquí, aquesta redacció, llogar una embarcació està de moda. Cada vegada hi ha més clients propensos a anar durant unes hores o uns dies en vaixell a les costes catalanes. I això ha fet que, de totes les noves embarcacions d'esbarjo que es matriculen, un 43% es dediquin al lloguer. Fa dècades no arribava a una de cada 10. Pol Valero, bona tarda.
4: Bona tarda, Ferran.
2: Al darrere, Pol, hi ha un canvi d'hàbits. Menys gent es compra una barca, però més persones el lloguen. El clúster nàutic català ha detectat ja aquesta nova tendència. Quines són les dades?
5: Entre el gener i el juliol del 2026, a les capitanies de Barcelona, Palamós i Tarragona, s'han matriculat 284 barques noves d'esbarjo destinades al lloguer. És un 25% més que l'any passat, segons dades del clúster nàutic català. Per usos particulars, se n'han matriculat més 385, però amb un creixement molt més reduït, d'un 7%.
6: Hi ha hagut un canvi d'hàbits i llavors fa 30 anys les embarcacions de lloguer representaven el 6 al 8% de les embarcacions matriculades. Representen a nivell català quasi el 50%.
5: Sentíem Miquel Guarner, secretari general de l'entitat, en declaracions a Ser Catalunya.
2: Els clients prefereixen la flexibilitat del lloguer i també no haver d'assumir els costos de comprar i mantenir una barca.
5: Sí, Guarner explica que abans les famílies de classe mitjana amb segona residència compraven més barques.
6: Com que estaves tots els caps de setmana dels 3 mesos més el mes d'agost sencer allà, bueno, doncs els que podien es comprava una barqueta per anar a passejar, per anar a pescar, per anar a prendre el bany.
5: Però apunta que ara els ciutadans fan les vacances més fragmentades, prefereixen gastar-se els diners en viatges i, en tot cas, si van a una destinació de platja, llogar una barca allà. Ho constaten les empreses de lloguer d'embarcacions.
7: També tens gent jove, tens gent que passen aquí uns dies, s'ha diversificat. La gent no fa el que feia sempre, els costums també han canviat. La gent volta més, la gent viatja més, la gent ja no fa 2 mesos sencers o un mes sencer a la mateixa casa de segona residència.
5: I Sandra Roger, propietària de Nàutica Costa Brava, Palamós, en una entrevista a aquesta casa a l'Aquí Catalunya.
2: Clar, també ha contribuït a afavorir el lloguer un altre factor, el fet que les embarcacions cada vegada són més cares i que també és complicat trobar un amarrador o una boia on deixar-les.
5: Sí, des de la pandèmia s'ha notat encara més l'encariment de materials com l'acer inoxidable.
7: Ens trobem avui en dia que una embarcació nova, per exemple, amb una eslora de 7,5, estem ja quasi a 120.000 euros. Llavors això ja no és una inversió de dir vaig a provar. Això ja és una inversió que per segons qui ha de ser segur. Llavors això ha obert més client en la franja del lloguer i menys en el de compra.
5: La majoria de matriculacions noves són de barques de menys de 8 metres d'eslora, però les que més creixen són les que en tenen entre 8 i 12.
6: A Catalunya o a Espanya s'estan matriculant pràcticament una tercera part de les embarcacions que es matriculaven fa 20 anys i cada vegada són més grosses. Que vol dir classe mitjana s'ha mort.
5: Des del clúster nàutic calculen que a Catalunya hi ha uns 33.000 amarradors que a l'estiu s'amplien amb boies de temporada.

0: sobre tota la Costa Brava, però ja no se'n posen tantes com abans.
1: A l'anar reduint camps de boies exteriors, els ports s'han convertit en més demanda. Llavors, abans tu trobaves una marre de lloguer pues el mes de maig o el mes d'abril, i ara, com no t'espavilis, a gener o febrer ja no hi ha res.
0: Segons les estimacions del clúster, a Catalunya hi ha al voltant de 45.000 barques d'esbarjo.
2: Els darrers anys ha crescut considerablement l'interès per les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora i motor de 15 cavalls de potència, perquè són les que es poden llogar sense títol. Això, però, ara s'acabarà, a partir de l'1 d'octubre d'aquest any.
0: Sí, perquè entrarà en vigor la prohibició de llogar-la sense tenir llicència que acrediti coneixements de navegació. Salvament Marítim, de fet, ha hagut de fer diversos rescats d'embarcacions d'aquest tipus i ha detectat que en alguns casos s'acosten massa a les platges i posen en perill la seguretat dels banyistes.
1: Ja era hora, no sé com no han passat més coses. Les empreses de lloguer ens trinxen amb normativa i, per altra banda, obrim un sector de mercat sense cap tipus de titulació. Vol dir que una persona que no sap res del mar agafa una embarcació amb un motor i es posa a mig de l'aigua a la Costa Brava.
0: És Sandra Roger, que ens explicava que la seva empresa, ells ja no ofereixen aquesta modalitat perquè els representa massa intranquil·litat i problemes.
2: Pol Valero, gràcies.
0: A vosaltres.
2: 2:16 de la tarda, i ara passem a terra ferma, perquè a Barcelona la línia de metro més utilitzada tornarà a estar plenament disponible d'aquí a 9 dies. La línia L1 reprendrà el servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost, després de les obres de millora, que han costat 11 milions i mig d'euros. La línia L1 ha estat tallada entre les dues estacions des del passat 17 de juliol, amb autobusos alternatius connectant els dos punts. En aquest temps s'han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també s'han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. El que no canvia és la climatització de les estacions, on aquest estiu ha tornat a fer-hi molta calor.
3: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se. De vegades passejaríem el metro amunt i avall perquè dins està més fresc.
4: El vano i res més. Beure aigua. Ja està.
5: Sortir amb el cabell moll, intentar fer dutxa a l'arribar i a la sortir i arribar el màxim de ràpid que pugui a la feina.
2: Alguns dels consells que donen alguns dels usuaris que s'han trobat amb aquesta calor, perquè tot i que malgrat que la majoria dels trens, autobusos i metros estan climatitzats, els passatgers no s'escapen de la calor en zones d'espera com parades a l'aire lliure i andanes soterrades. Les entitats d'usuaris del transport públic alerten de l'impacte d'aquestes altes temperatures sobre l'ús d'aquests mitjans i demanen als diferents operadors que adaptin les instal·lacions a la que ja és la nova realitat climàtica. Adrià Ramírez, de Promoció del Transport Públic.
6: No és només que estiguem incòmodes, sinó que hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poden patir marejos, baixades de pressió, i normalment sol ser aquella gent que ja té dificultats de moure's. En altres casos, doncs, gent gran, gent que pugui tenir algun tipus de malaltia, etc. Llavors, el transport públic és una de les millors eines que tenim per combatre el canvi climàtic, però a part de seguir-la potenciant, i precisament per seguir-la potenciant, l'hem d'anar adaptant a aquell canvi climàtic que ja tenim aquí.
2: I en el cas de Rodalies, les associacions de passatgers diuen que directament els usuaris estan passant-se a altres mètodes de transport.
7: Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat. Això el que genera és un cercle viciós. Sense transport públic fort i digne, encara agreujarem més el canvi climàtic, perquè el tren és ecologisme i és sostenibilitat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson.
2: És Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies. 2:19, i situem-nos ara a Lleida, on una entitat africana denuncia que milers d'estrangers a tot Catalunya estan atrapats pel col·lapse de cites per poder fer efectiu el dret que els otorga l'Estat de treballar i residir a Espanya. Això fa que perdin la feina, perdin la casa i que puguin bloquejar-los els comptes corrents. La situació s'ha agreujat amb el procés extraordinari de regularització i ara un tràmit que duraria 3 mesos acaba tardant gairebé un any. Maricel Benavarre.
8: Obtenen els papers, se'ls reconeix el dret a seguir treballant i vivint a l'Estat espanyol, però tot i així aquest dret no el poden exercir. Necessiten una targeta física que els l'acrediti i per obtenir-la cal que tinguin una cita a les oficines d'estrangeria i no n'hi ha. El sistema informàtic està col·lapsat i de forma analògica tampoc en troben. Resultat, milers de persones estan als llims entre la legalitat i la il·legalitat. És el que denuncia l'Associació Afroequatoguineana de Lleida. El seu secretari, Domingo Morales, explica algunes de les conseqüències d'aquesta situació.
9: Mientras dura ese año de espera, la tarjeta caduca. y cuando caduca empiezan los problemas reales. En el ámbito laboral, muchos contratos de trabajo temporal no se pueden renovar sin documentación en vigor. En plena campaña agrícola o en cualquier sector con contratación temporal, esto puede significar quedarse sin trabajo de un día para otro, sin ningún tipus de protecció.
8: L'associació, que encetarà una campanya de denúncia per les xarxes socials, proposa una solució per acabar amb aquest retard de fins a un any en obtenir aquesta targeta, un document provisional com el que donen quan es renova el DNI als espanyols, instant a la voluntat política de les administracions per fer-ho possible.
2: Aquesta setmana es compleixen 2 mesos des de l'ofegament de 3 menors a la platja de la Rabassada, a Tarragona. Des de llavors, la Guàrdia Urbana patrulla amb drons la zona per evitar que tornin a passar desgràcies. De moment, el que ha constatat l'Ajuntament és que els banyistes continuen fent imprudències. Cristina Artacho.
10: S'han intensificat les mesures de prevenció amb més senyalització i nova informació per megafonia que avisa que està prohibit saltar de les roques. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, recorda que cal extremar les precaucions sempre que hi ha bandera groga i vermella.
11: Sap nedar aquell qui et fa 25 quilòmetres al mar? Aquest sap nedar. La resta ens aguantem al mar. Per tant, la resta, en la situació en la que es van trobar aquests nois, el 99,9% de la població tarragonina hagués tingut el mateix desenllaç. Per tant, l'important és el mar. L'important és tindre-li molt de respecte al mar.
10: Durant la temporada no s'han hagut de lamentar més ofegaments, un fet que García atribueix, en part, al bon estat del mar. Per continuar conscienciant la ciutadania, l'Ajuntament també ha previst fer formació a joves de cara a la pròxima temporada.
2: A Lleida, la Policia Nacional ha tingut un fugitiu buscat pel Regne Unit per delictes greus i que a la capital del Segrià va ser gravat en vídeo mentre apunyalava una persona al coll, Maricel.
8: L'individu, que té causes pendents tant al Regne Unit com a l'Estat espanyol per delictes com ara temptativa d'homicidi, robatori amb violència i lesions, va ser enregistrat en un vídeo que es va fer viral al juny mentre participava en una batussa al centre històric de Lleida, on es veia que clavava diverses vegades un ganivet al coll a una altra persona, segons informa la Policia Nacional. El Regne Unit també va agredir greument un pacient d'un centre hospitalari d'alta seguretat on aquest home havia ingressat i del qual en va fugir per venir a Lleida a seguir delinquint. Després de la seva detenció, ja és a presó.
2: 70 segons i de seguida tornem.
12: Ser Catalunya a Barcelona. Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
13: Així es dona treva a l'actor i còmic Juan Dávila.
14: Pues mira, me meto en mi casa, bajo las persianas y no conozco a nadie. Con eso me vale.
13: Sí, silencio,
14: sí.
13: ¿Eh?
14: Sí, eso es, silencio. Yo estoy muy bien solo y en silencio.
15: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
12: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
16: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
12: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: Tots tenim records a la ment dels quals no en tenim cap fotografia. Ara, una companyia barcelonina ha aconseguit, mitjançant la intel·ligència artificial, crear imatges a partir d'aquestes memòries. A través d'aquesta eina han aconseguit crear un record físic d'algunes memòries perdudes, per exemple, de veïns de pobles on la Dana va arrasar i se'ls van fer malbé totes les fotografies. També ho han fet, per exemple, amb la lluita pels drets LGTBIQ durant el franquisme. El projecte ha estat tan exitós que el MoMA de Nova York ha decidit exposar-lo. És un reportatge de l'Èlia Pijuan.
17: Fa 3 anys que Domestic Data Streamers es dedica a generar imatges amb intel·ligència artificial. Per entrenar l'algoritme van començar a fer entrevistes a avis i reproduint els seus records. Airi Dordas és la directora de Synthetic Memories.
18: El que vam fer al principi va ser un experiment a l'oficina amb avis. Començàvem les entrevistes preguntant-los quin és el teu primer record. Ens preguntàvem, tens alguna foto d'aquest record? La resposta era que no. Amb el diàleg, amb la intel·ligència artificial, a través del que ens explicaven, els hi ensenyàvem, que era com, ostres, sí, sí, això és com ho recordo.
19: Una de les 9 memòries que s'exposarà al MoMA és la de la Isabel, veïna de Paiporta, que va passar la nit de la Dana a una biblioteca. Li van fer l'entrevista un any després del desastre i ella va voler recordar la seva infància.
20: És com que te poses en la situació actual en la que estàs i tires dels records d'abans de la Dana. Començarem a fer preguntes. Abans de la Dana, quan tu eixies del poble, pues, per on anaves? Jo baixava molt al barranc perquè corria l'aire fresquet. I com era el barranc? Pues el barranc era aixina, tenia sota costa, saps? Perquè de vore el poble tot ple de fang, és com que tot l'altre se borra.
19: Tot i que al principi va desconfiar, després li va agradar molt el resultat.
20: Jo sóc un poc anti-intel·ligència artificial i quan m'ho digueren, dic, esto va en serio? La IA li treu com 4 o 5, no? Diu, quina sents més teua? Jo li dia, esta. Arrel d'eixa, jo continuava contant. Quan ells al final recreen esa imatge i a mi me l'ensenyen, bueno, mos ficarem a plorar, claro, evidentment. Me vaig quedar impactada i dir, ostres, pues sí, la tinc allà en casa posar.
19: Gràcies a aquesta iniciativa, l'Isabel ha pogut sanar una ferida que molts valencians encara no han sanat.
20: Te recorden moltes coses, és complicat. A més, és que quan tu parles amb la gent, te diuen que sols me queden els records. Fotos que tenies, escrits, en cadascú el que tinguera, tot això ho han perdut tot.
19: La companyia creu que fer imatges a partir de records no només pot ajudar a superar traumes, sinó que també pot reescriure el passat i ajudar les persones amb demència.
18: És una teràpia no farmacològica per persones que pateixen demència, que pugui doncs, ajudar en temes de preservació de la memòria històrica, d'un intercanvi cultural, intercanvi generacional, ens doncs ajuden a obrir un diàleg sobre el passat.
19: També han parlat amb altres persones com la Carmen. El seu pare va ser empresonat a la Model i la seva mare va llogar un balcó just al davant de la presó per mirar-lo de lluny. Les imatges es podran veure al Museu MoMA de Nova York fins al 8 de novembre.
2: Dues i 27 minuts de la tarda i anem ara al barri de Gràcia.

0: que té a veure Batiscafo Catiuscos amb el barri de Gràcia? Doncs bé, que la plaça Rovira i Trias s'han dut el primer premi del concurs dels carrers guarnits de la Festa Major d'aquest any. És la primera vegada que guanya aquesta comissió de festes amb una decoració que homenatja aquest disc i que homenatja el grup d'Antònia Font. Pau Puig.
1: Des del mes de gener, unes 120 persones han estat treballant pel decorat d'aquest carrer que ahir va endur-se el primer premi d'aquesta competició. La Raquel és veïna de la plaça Rovira i membre de la comissió de festes.
2: Ja portem 20 anys perquè celebrem els 20 anys de guarnit de l'associació. És tot un procés de molta feina, de molta il·lusió, de molt d'esforç, d'energia. És la traducció de la comunitat i la família que hem fet a l'associació.
1: La segona i tercera posició ha estat pel carrer Mozart i el carrer de la Llibertat, respectivament. A més d'aquests premis principals, n'hi ha hagut 6 d'especials per la decoració, el reciclatge o la il·luminació, i 3 mencions, una d'aquestes dedicades a 5 carrers que s'han guarnit amb la mateixa temàtica enguany, l'univers del Senyor dels Anells.

0: doncs felicitats a la plaça Rovira i Trias, i sempre és una bona excusa per escoltar una mica d'Antònia Font. Ara va, recta final de l'hora 14. I anem amb la informació esportiva, perquè després de la presentació del Barça i el trofeu Joan Gamper, avui és el dia de presentar Joao Cancelo. El lateral és a punt de ser ja jugador dels culers oficialment. Anem cap al Camp Nou. Santi Ovalle, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda des de les oficines del Camp Nou, on és a punt de segellar-se ja de manera definitiva la incorporació de Joao Cancelo com a nou futbolista blaugrana. Serà la tercera presentació que fa Cancelo amb la samarreta del Barça. Les dues anteriors ho ha fet en qualitat de cedit. Ara arriba lliure provinent de l'Al-Hilal i signa fins l'any 2029. Pendents de la presentació de Joao Cancelo, en breus minuts aquí al Camp Nou, el Barça assegura que tots els futbolistes incorporats en aquest mercat d'estiu, tant Jesse Bisibu com Karim Adeyemi, Anthony Gordon i, per suposat, Rodri, estaran inscrits a la Lliga pel partit de diumenge vinent, que no hi haurà sidral amb les inscripcions com en anys anteriors, i que tots els futbolistes incorporats en aquest mercat estaran a disposició de Hansi Flick des del primer partit de Lliga. Per tant, pendents de Cancelo i la seva presentació, des de les oficines del Camp Nou, signarà com a futbolista blaugrana fins l'any 2029.
0: Gràcies, Santi. Amb aquesta informació arribem a 2:15 de la tarda. Ara continua l'hora 14 de la SER amb en Javier Llevana. Gràcies per la confiança.

0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
1: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra.
1: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Con la app de la Liga Fantasy y la cadena SER puedes convertirte en entrenador de élite compitiendo cada jornada con otros apasionados del fútbol y de la radio. Únete a la competición de cadena SER, ficha jugadores para tu equipo y pelea por un título de campeón y por nuestros premios. Descárgate ya la Liga Fantasy y juega al manager oficial de la Liga. ¿Estás preparado?
4: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
5: Carglass cambia, Carglass repara.
6: Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
7: Bona tarda, Toni.
8: Hola, bona tarda, què tal?
7: Això, tu, com estàs?
8: Pues molt bé, la veritat. Molt bé.
7: T'ho dic perquè, bé, com tu vas fer públic, acabes de passar un procés de desintoxicació. Com et trobes?
8: Sí, pues la veritat és que superbé. Sí, m'ha anat bé. M'ha anat bé estar amb el centre. Sí, sí, és una desintoxicació, a més, d'unes substàncies que la gent, per el que he vist a les xarxes i tal, la gent és com que no s'ho creu, no?
7: Red Bull, no?
8: Sí, Red Bull i diazepam. Sí, em fotia unes quantitats ingents de Red Bull i de diazepam, però unes quantitats molt bèsties. Em fotia 8-10 Red Bulls cada dia.
7: Són substàncies legals.
8: Són substàncies legals, però són dolentes.
7: Sí, sí.
8: Molt dolentes. I, a més, són molt addictives, sobretot el diazepam, també, no? I jo ja ho dic, jo fa 22 anys que no prenc ni alcohol, ni cocaïna, ni cap tipus de droga així. La gent no s'ho creu. Bueno, és la imatge que tinc, no? Però a mi ja em va bé, saps? Que la gent ho pensi. Sempre quan surto a l'escenari jo sé que jo tinc un aspecte, no? Amb estatus i tal.
7: Vas tatuat, sí.
8: Sí, tinc pinta de canalla, de yonqui, no sé com dir-te, saps? De drogadicto, de cocaïna, de tot això.
7: A més, ets molt alt. Fas un 93, un 94...
8: Sí, un 93, sí, sí.
7: Tros de tio, clar.
8: Sí, una mica un bèstia, no? Com una bèstia
7: tatuada. Un bitxarraco.
8: Sí, un bitxarraco. Però, bueno, la gent sempre pues, pensa aquest tio, hòstia, va col·locat, va posat, no sé què, i és mentida, no? O sigui, no és veritat. Però, bueno, a mi em va bé que la gent ho pensi, perquè, bueno, al final forma part del meu personatge, no? Vull dir, jo quan surto a l'escenari, doncs el que pensi la gent ja em va bé, saps? Que pensin... Però, bueno, després fas una... Bueno, fas una... Una posada de dir, bueno, doncs vaig a ser molt sincer, vaig a anunciar que m'ingresso
7: Ho vas fer públic a les xarxes.
8: Que ho faig, estic allí gairebé 7 mesos, ho aconsegueixo, tal... I després, doncs, veure que la gent no et creu, saps? Que diu, no, aquest diu...
7: Sí? Sí, ha passat,
8: sí,
7: això?
8: Sí,
7: que...
8: sí. Bueno, la majoria sí.
7: Marketing.
8: Diu, merci, tal, o sigui, ai, en la bona, moltes felicitats, no sé què. Però hi ha molta gent, que diu que això és mentida. Això és mentida, tu prens cocaïna, no sé què, no sé quant...
7: Bueno, la gent.
8: Sí, però jo tinc la sort que a mi les xarxes no m'afecten gaire. Jo amb els haters tinc bon rotllo. O sigui, a mi quan algú em fot una hateada, jo li contesto. Li contesto de bon rotllo,
7: Ah, de bon rotllo.
8: Sí, sí, li contesto, què tal, no sé què. Llavors es queden com sorpresos i sí, sí.
7: I ja has tornat als escenaris després d'aquest procés?
8: Sí, estic tornant. Estic en procés.
7: Què tal?
8: Perquè, bé, de puta mare.
7: Sí? Pots dir-ho, de puta mare.
8: Sí, sí, sí, sí, de puta mare, sí, sí.
7: T'has retrobat bé.
8: El primer dia, bueno, una mica estrany, perquè era la primera vegada que actuava després de 7 mesos i els nervis i tal, però molt bé, ja ho he encarat i està superbé. Estic creant un espectacle nou, que es titula Boomer.
7: Boomer. Que ets un boomer, sí, clar, sí. Per edat et toca ser boomer.
8: No, per edat no.
7: No?
8: No, no, jo no sóc boomer, però bueno, per al nivell analfabeto social, diguéssim, seria un boomer, no? O sigui, analfabet social, pues, no sé, fa uns anys, bueno, fa anys, pues era la persona, per exemple, que ja era gran perquè no sabia programar un vídeo, no? I venies tu, ajuda'm a programar el vídeo, ajuda'm a sintonitzar els canals, pues això, no? I ara passa una mica el mateix, no? Que tu estàs amb el Siri i està tothom amb el chat GPT i els crios et parlen d'una manera que ja no t'enteres...
7: Bro.
8: I bro, tio.
7: I el bro té derivats, com el brownie, que això també ho he sentit jo.
8: Brownie
7: i bròcoli,
8: tio.
7: Avui connectem les cançons de Llapis de Memòria del còmic Toni Muc.
6: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria.

0: encetem el llapis de memòria del Toni Muc amb One Fun Day de les Chiffons, o Chiffons, estàvem ara discutint-ho, que és un grup de principis dels anys 60, format íntegrament per dones del Bronx, que anys més tard se la van tenir amb el Beatle George Harrison, a qui van denunciar per plagi a la cançó My Sweet Lord, i es veu que tenien raó perquè el Harrison va ser condemnat per plagi inconscient, que és una forma ben curiosa de plagiar, a donar-li el 66% dels beneficis del seu single. En fi, què fa...
1: No, però aquesta cançó és molt guai perquè...
0: Què fa aquí en el teu llapis de memòria, Toni?
1: Perquè aquesta cançó és per mi és de, per llevar-te abans de matins, posar-te-la, et dona superbon rotllo, ja ho diu la lletra One Fun Day, avui va ser

0: I sempre de nit. Sí, sí.
1: Tècnic de so, també.
0: Tècnic de so, també. Sí, sí, d'una sala de jazz.
1: És en aquesta època de tècnic de so que comences a fer monòlegs?
0: Sí, perquè estava treballant a la Cova del Drac, una sala de jazz, jo era tècnic de so, i els dimarts venien a fer monòlegs, no? Però venia gent potent, eh? Venia l'Àngel Martín, saps?
1: Estem parlant de 2000...
0: Del 2000, sí, 2002.
1: Quan encara estava molt tendre la cosa aquí.
0: Sí, sí, estava començant. I estava allà de tècnic de so, llavors, clar, quan hi havia monòlegs, en vez de concert, doncs jo posava el micro. Posava el micro i
1: el volum, no?
0: Sí. Saps? Bueno. I en una d'aquestes, clar, jo, com tota la meva vida, jo havia volgut ser humorista, vaig veure l'oportunitat, vaig dir, ostres, però això és el que a mi m'agrada, això és el meu, no? Llavors vaig dir, vull pujar jo a l'escenari? Em van dir, bueno, no sé, tu mateix.
1: Així vas anar a saco,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, vaig pujar a l'escenari i vaig patar.
1: Però tenies alguna cosa preparada?
0: Sí, vaig començar a improvisar allà. En aquella època encara bevia.
1: I crec que va ser el Dani Mateo que va dir, bé, doncs ja heu vist que acaba de néixer una estrella.
0: Sí, sí, sí, directament. I em van aconsellar i em van dir, tio, pues dedica't a això, que tu tens potencial i tal, no?
1: I ja et feies dir Toni Muc, perquè tu et dius Toni Asencio.
0: Sí, sí, però jo vaig crear amb els germans Masimàs un local que es diu Muc, que està a Barcelona, que és una
1: discoteca.
0: Sí, la discoteca de la Tecno.
1: Que és petitona, però foten una tralla. No sé si encara la foten o no, però...
0: Sí, sí, sí, sí. I llavors, clar, jo estava allà, jo vaig estar uns anys allà, llavors la gent, clar, deia, hòstia, jo vaig veure el Muc, el Toni, quin Toni, cony, el Toni, aquest tio, el del Muc, el Toni, el del Muc, el Toni del Muc, i se'n va quedar, Toni Muc, vull dir, jo no m'ho vaig posar.
1: T'ho van posar.
0: Sí, sí, me'l van posar i se'n va quedar, Toni Muc, i jo, bueno, doncs... Pues Toni Muc, ni tan mal, no sé.
1: Ja mira, està. Quants anys de porta acompanyant-te.
0: Sí, sí, sí, tota la meva vida.
1: Que tot això, Toni, el músic Bobby Womack, el vas descobrir treballaves aquí de tècnic de so a la Cova del Drac? O ja el portaves...
0: Ja el portaves.
1: A pres de casa.
0: Que jo, bueno, gràcies a... Bueno, afortunadament, jo sempre he tingut una cultura musical molt, molt, molt gran, no? Jo ja de petitet, tio, escoltava... És l'únic bo que em va deixar el meu pare, no? El gust per la música. I jo de petit, clar, el meu pare em xixerrava amb Janis Joplin, música d'aquesta, saps? Janis Joplin, els Beatles, els Rollings i tal, no? I tenia molta inquietud per la música. Llavors jo doncs, vaig començar a investigar i sobretot a buscar música antiga que a mi m'agradava molt, música dels anys 50, 60, 70, i vaig descobrir a Bobby Womack i bueno, Bobby Womack fa una versió del Fly Me to the Moon que per mi és brutal, perquè li dona la volta, és una versió totalment negra, saps?
1: La posem?
0: Però jo m'ho tau, sí, home,
1: doncs va.
0: Fly Me to the Moon de Bobby Womack.

Al llapis de memòria del Toni Moog també hi hem trobat el Fly Me to the Moon versionada pel Bobby Womack, una cançó que, mira, han versionat músics com Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Rod Stewart, Diana Krall,

0: però tu dius que aquesta és la millor.
1: Sí, sí, per mi sí, perquè és el rotllo Motown, tot música negra. M'encanta, i és que no té res a veure, no s'assemblen res al Fly Me to the Moon, a l'estàndard, no? Està superbé.
0: Que parlant de portar-te volant fins a la lluna, ens havíem quedat en aquella primera actuació que és gloriosa, no? Que puges una mica borratxo,
1: bueno,
0: a l'escenari.
1: Va ser el start, no?
0: I a partir d'aquí què?
1: Pues d'aquí vaig començar a volar, ja. O sigui, vaig començar a escriure, vaig deixar la feina de tècnic de so...
0: Instantàniament?
1: Sí, al cap de poc. Vaig començar a escriure més, començant a fer actuacions, així en plan amateur, després ja semi-amateur. Llavors vaig deixar la feina, vaig deixar tot el món de tècnic de so, de jockey, tot el que em donava de menjar, i vaig apostar per la comèdia. Per la comèdia al 100%, a tope. I sí, sí, em va anar bé. Vaig començar a gravar amb la Paramount Comedy, Comedy Central, i això em va donar a conèixer més. Vaig començar a actuar ja per tota Espanya, i bueno...
0: A créixer,
1: vaig entrar al Teatre Capitol, i bueno, fins aquí, no? Una mica.
0: I per tu, dedicar-te únicament a la comèdia va ser complir un somni de tota la vida?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Sí, des de petit tu deies... Jo vull fer això.
1: Jo de petit volia ser Martes y Trece, o sigui, era el més... Saps? Jo ho veia per la tele quan era petitet i deia, hòstia, és que jo vull ser això, de gran, jo vull ser Martes y Trece, fer gilipolles... Saps? I a sobre que poder viure d'això, no? O sigui, jo crec que l'èxit, no? L'èxit al final, bàsicament, és poder viure fent el que més t'agrada, no?
0: Què hagués passat si quan vas dir, deixa'm pujar aquí, t'haguessin dit que no?
1: Pues... no ho sé.
0: Clar.
1: Mai ho sabrem, no?
0: Un petit detall, aquest atreviment és el que t'ha portat tants anys vivint
1: bueno,
0: a la
1: comèdia. Bueno, ja ho deia Maquiavelo, no?
0: Què deia Maquiavelo?
1: Es mejor arrepentirse de algo...
0: ¿Eso de Maquiavelo?
1: Que sé yo, que no arrepentirse de algo que no has hecho. O sea, es mejor hacer algo y arrepentirse que no arrepentirse de no haber hecho algo.
0: Ahí va, más vale haber amado y fracasado que nunca haber amado.
1: Pues
0: ¿no?
1: Ni idea.
0: Yo no sé si lo deia Maquiavelo, eso, Tony, pero...
1: No, es Maquiavelo, sí. Es mejor hacer algo y arrepentirse que no arrepentirse de no haber hecho algo. Mai t'has de quedar amb el dubte de què hagués passat, i què hagués passat si no ho hagués fet. Estaràs tota la vida reconcomiant-te. M'he inventat un palabro, eh?
0: M'amianta.
1: T'estaràs tota la vida reconcomiant de...
0: Ara ja són dos paraules, no?
1: Dos paraules. De què hagués passat, no?
0: Que ara que deies això de Martes y Trece, crec que entre els molts tatuatges que dus em portes un per rememorar el dia que vas conèixer el Millán Salcedo.
1: Sí, sí, sí, però no és... No,
0: no portes un Millán Salcedo.
1: No porto un Millán Salcedo ni res, sí.
0: Però deuria anar molt bé aquella trobada perquè decidissis tatuar-t'ho.
1: Home, imagina't, no? Jo tota la vida fan de Martes y Trece, jo dedicant-me a la comèdia, i al final el conec, però no el conec com a fan, el conec com a company, no? De Camerino, amb el Teatre Capitol, i bueno, ja el vaig conèixer i vaig dir, sí, però que fort, tio, estic amb ell, no? Sí, per mi era com... També vaig conèixer el José Mayuste, amb altres circumstàncies, però sí, sí, també el vaig conèixer i vaig dir, hosti, que fort, tio. He conegut el Martes y Trece, mira.
0: I diria que el tatuatge és una estrella.
1: Sí, és una d'aquestes estrelles.
0: Que no és... Sí. Per què una estrella?
1: Perquè em volia fer unes estrelles.
0: Ah, i vas dir,
1: I vaig aprofitar i dir, pues, mira, pam, pues, llavors, quan miro les estrelles, sé que és el dia que vaig conèixer a Millán Salcedo, i hi ha l'estrella gran aquesta, que és el dia que va morir Pepe Rubianes.
0: Clar, és que hi ha més d'una estrella, tens una constel·lació.
1: Sí, és una galàxia.
0: Tu amb el Pepe Rubianes, tants anys al Capitol, no?
1: Sí, sí, vaig coincidir amb ell.
0: Com era el Pepe a les distàncies curtes?
1: El Pepe era un crac, tio. Nene, era un crac, el Pepe Rubianes. Era un tio supersenzill, superamable, supersimpàtic, superobert. Era espectacular.
0: Et donava consells?
1: Doncs no, perquè ell feia el seu tipus d'humor i el meu, i sincerament ens parlàvem en plan col·lega, simplement, no? En plan, com està tot bé, no? Però ell ja donava per sentat que, no sé, que allò ja funcionava, no parlàvem de feina. Wow. Les vegades que
0: no, mai et deia, no. És que esto de hacer reír niño i tirava ell...
1: Nene, esto.
0: Nene.
1: No, parlava més bé de tonteries, de gilipollades.
0: que si tot això li haguessin dit aquell Toni Petit que vivia al carrer Lluna del Raval, que berenava llegint el Mortadelo i Filemón,
1: sí, sí, sí,
0: que li agradava imitar els professors de l'Institut,
1: sí, bueno,
0: Milà i Fontanals,
1: sí,
0: és flipat, no?
1: El col·legi, sí.
0: Mira, mira la vida que tens per endavant.
1: Sí, sí, ja ho deia la meva mare, de gran seràs un pallasso, i bueno, doncs mira.
0: Però tu vas intentar ser publicista.
1: Bueno, aviam, jo, clar, tu pensa que no hi havia una escola d'humor, no? Humorologia i xiste, no sé com dir-te, no existia això. Llavors, clar, va passant els anys, la vida, vas treballant de nit, i vaig dir, bueno, doncs vaig a fer la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys, perquè m'havia quedat pendent, i la vaig fer. Llavors vaig començar amb la publicitat perquè jo, clar, a banda d'humorista, el més semblant per mi era ser creatiu, creatiu publicitari, uh-huh. I jo tenia llibretes plenes d'anuncis, saps? Inventats per mi, no? Així, amb conya i tal, però tenia com bueno, el rotllo aquest creatiu, no? I quan vaig començar havia de tot menys creativitats.
0: No et va agradar gens.
1: Què va, tio, era tot tècnica i això i l'altre, no sé què, i hosti, quin rotllo, tio. I què va, vaig passar.
0: Eres un perlit al col·le?
1: Sí, jo era un perla, sí, sí.
0: Quin tipus de perla? Perquè hi ha diferents tipus de perles.
1: Jo era una mica el líder, no?, al col·le, perquè jo era el... O sigui, jo que ja ve, perquè sempre estava fent el tonto, sabia, doncs imitava, no?, imitava famosos, imitava els professors, era com el pallasso de la classe, no? Però al mateix temps, doncs tenia aquest punt de líder i tal, no? Però era un perla amb el sentit que jo feia gamberro i tal, però sempre era que pallasso.
0: Un perla honrat.
1: Un perla honrat, sí. Tu penses que jo, a més, era un tio anti-bullying. Sí, jo era el protector dels xavals que els feien bullying. Pues jo era el que em posava davant i deia, métete conmigo, saps?
0: Un noi que hauria de mesurar ja...
1: No, en aquella època era medida estàndard. Sí, sí, sí. Vaig començar a créixer als 14 o així, em vaig començar a estirar, hòstia, em vaig començar a créixer les cames, tio, semblava un cigüeño. Sí, sí, i després em vaig estirar i vaig créixer fins als 21 anys, una cosa que, ja saps? Sí, sí.
0: Que, per cert, ara està sonant de fons el Sultan of Swing, que crec que és una cançó que té a veure amb aquesta època d'infància i d'adolescència,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí. Aquesta cançó es pot dir que crec que és de les cançons que he escoltat més vegades en la meva vida. O sigui, el Sultans of Swing.
0: Això és herència del teu pare?
1: Sí, aquesta sempre se la posava. Però després me la posava jo quan no hi era i tal. Vull dir, aquesta cançó amb 10 anys a mi ja m'agradava. Els solos de guitarra... El Sultans of Swing és un superclàssic. I he crescut i vaig veure, a més me'n recordo que els vaig veure en concert, l'últim concert que feien de despedida, i va ser brutal.
0: Doncs escoltem
1: Dire Straits.
0: Els Dire Straits.

0: Rock and roll.
1: Rock and roll, sí. Toni, tu quins records tens d'aquell Raval dels anys 70 i principis del 80 on tu et cries?
2: Bueno, en aquella època el Raval, bueno, era una època que, no sé com dir-te, t'atracaven amb espanyols, saps el que et dic? Era una època diferent, vull dir, allà al Raval pues hi havia botigues, hi havia la tocineria, hi havia la bacallaneria, la botiga d'olives, la botxas, era tot, hi havia una merceria, saps el que et vull dir?
1: Un barri.
2: Un barri, i baixaves al carrer i estava tot bé, no? Anaves a comprar, et coneixia tot Déu, tothom, home, tu ets el fill de la tal, no?
1: A més, la teva família crec que feia molts segles, sí, sí, bueno, sí, segles sí. No ho sé, però els teus avis també havien viscut al Raval, vull dir que...
2: Des del 1512.
1: Sí.
2: Sí, sí, tot soc del Raval de tota la vida. Els meus avis, els meus besavis també. I bueno, i ara fa cosa, ho veus tot canviat, no? Ha canviat, és... bueno, les botigues, vull dir, ja no que hi ha aquell ambient de barri. Ara hi ha un ambient de... mig gueto, mig barri modern, no? D'acabar, doncs... Pues, gent, saps, en plan bohèmia i té establiments de coses estranyes, no? No sé, és una barreja molt cosmopolita, no? De dia i de nit, doncs, també. De nit és un lloc que la gent va molt bé a sopar i tal, no? Però, bueno, realment també el Raval és molt gran, no? Hi ha trossos del Raval que estan molt bé i hi ha trossos que no... I realment s'ha convertit en un barri perillós, no? O sigui, i avui en dia ja no t'atracen com abans, és el que estava dient, no? Així en cachondeo, no? Però clar, abans, com a molt, et tenen una navajita. Oye, dame el dinero que tengas.
1: A tu t'ha passat això, de xaval?
2: Sí, sí, sí. Dame, no sé, déjame cinco duros. Y yo, no tengo. Y andan como busque, te encuentre, te rajo. Y tú, uy.
1: Y a ver si con esos cinco duros,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí.
1: Y...
2: Bueno, yo no.
1: ¿No donabas tú?
2: Yo, hostia, pues no me fotut d'hòsties, yo.
1: Et venia a trencar i acabaves liant-te pinyos.
2: Sí. He rebut alguna punyalada i tot, eh?
1: Què dius?
2: Sí, tio, és que a mi no m'atracen, jo passo.
1: Però punyalada a on?
2: Pues aquí, al... Al pit, al costat...
1: I que arribes a casa dient, mira...
2: No, a l'hospital.
1: A l'hospital directe, no?
2: A l'hospital, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Amb pneumotòrax, tio, perquè m'havien perforat un pulmó. Però perquè jo sempre he sigut, bueno, del Raval, de barri. I llavors, jo soc dels 80, també. Els 80 era una època on el col·legi, el bullying com a tal, no existia. Allà allò era un buscat de la vida.
1: Una selva.
2: Era la selva, la llei de la selva, i t'havies de saber defensar, etc. Llavors jo sóc un tio pues, de barri, i llavors, clar, jo vaig pel carrer i a mi m'intenten atracar, i pues, va ser que no, tio, a mi no m'atraques. I així...
1: Cara.
2: I així sóc. Sóc un malote, tio, és que si tu em veus també, ja són ganes d'atracar-me a mi. Un tio de 1,93 m.
1: No hi haurà gent per atracar, eh?
2: Exactament, totalment tatuat i tal, amb pinta de malote, i dius, en sèrio me'n tens que atracar a mi?
1: Tatuar com la porta d'un lavabo dels 90, sí, sí, vull dir, sí, sí. Jo no aniria a atracar-te. Si hagués d'atracar algú...
2: Clar, tu et diuen, atraca algú, dius... Alguien de mi tamaño, no sí, sé.
1: No sé. Que ara em comentaves que ja no vius al Raval. Ara vius
2: ara visc a Cervelló, sí.
1: Com és aquest canvi? Perquè sempre havies viscut per allà, o Sant Antoni, no?
2: Sí, sí, sí, sempre al centre, al centre, al centre, al centre. I, home, ara ho trobo una mica a faltar, perquè jo me'n vaig anar perquè tenia ganes de canviar. D'anar a un lloc tranquil, em vaig comprar una casa, una urbanització... a la muntanya. Llavors allà pues, està supertranquil, estic amb els gossos... Llavors, quan tinc d'anar a treballar, vaig a treballar i quan arribo a casa, pues, pum, descomprimeixo. Estic allí amb total silenci, una caseta i tal, no? Però, clar, ja porto 12 anys allà. Llavors, ara, a vegades trobo a faltar això de baixes al carrer i ho tens tot. Tens tot a...
1: Que ara, per comprar una barra de pa, potser has d'agafar el cotxe.
2: Sempre. Allà et quedes sense tabaco, sense el que sigui, tens d'agafar el cotxe, anar-te'n al poble, o sigui, el poble, a més, tanquen aviat. T'has d'anar... al poble del costat, a la benzinera o a Barcelona.
1: Que abans parlàvem de l'influència que va tenir Martes i Trece, no? En què tu volguessis dedicar-te a la comèdia. Quina part de culpa té el teu pare, que també l'has mencionat, en què tu et refugiessis també en la comèdia?
2: Home, el meu pare era un maltractador. El meu pare era un una persona dolenta, era un loser, saps? Era un tio que era molt... Tot el que feia li sortia malament, era molt deixat, era un alcohòlic nivell Dios, i era un maltractador amb mi. A mi em maltractava, però de mala manera, em fotia unes pallisses inhumanes, no? Llavors, clar, això et genera traumes, no?, a la llarga. Però en aquell moment, com ho superes, no?, quan està passant això, no? No sé, hi ha nens que es refugien amb segons quines coses, no?, o es queden doncs, una mica com a batis, o així, uh-huh, com amagats, tímids, introvertits, no?, i jo, doncs, amb la comèdia que ja sempre l'havia portat a sobre des de petit, doncs jo feia servir la comèdia per tapar. Això se li diu tapar, ¿vale? Quan tu tens un algo que et preocupa, algo que t'està fent mal, doncs ho tapes, no? Jo ho tapava amb la comèdia, sí, sí. Llavors, bueno, jo ja et dic, tinc record del meu pare per la música, bàsicament, i per les pel·lícules que em fotia, i després perquè, bueno, per això, perquè fotia comèdia. I, mira, el més important que vaig aprendre del meu pare era no sé com ell. I vulguis que no em va deixar un legado, saps?
1: Tu tenies una xarxa on explicar això que et passava?
2: No.
1: Germans, família...
2: No.
1: Si toca per dins.
2: Sí, sí. No, a més estem parlant dels anys 80, tio, que avui en dia això, imagina't, fots una denúncia i ja està, no? Però en aquella època, doncs, bueno, tragaves i ja està.
1: Que, de fet, això ho has començat a explicar ara, quan vas sortir del centre.
2: Sí, sí, sí, clar.
1: És quan t'has sortit.
2: Exacte. Sí, perquè bueno, la gent addicta, està comprovat que la majoria, per no dir el 90% de la gent que és addicta, realment ho és perquè també té algun trauma. Algun trauma infantil o adolescent o inclús de gran, no? O maltractaments, coses... Però algun trauma n'hi ha. Llavors ho tapen, pues, això, amb les addiccions.
1: I ara que ho has explicat, després de 40 anys, potser, que passés, sí, sí, et sents alliberat?
2: Sí, em sento bé. Em sento bé perquè ja no... No tinc, no, tampoc ho amagava, simplement no ho explicava. Vull dir, era com, no cal, no? No cal, no? Però a vegades, per entendre el problema de les addiccions, saps? Ja hauria que entendre una mica això, no? El tema dels traumes, no? O sigui, una persona per què és addicta? Pues és, realment és com una enfermetat, vull dir, és una enfermetat, no?
1: Sí, sí, és una malaltia, 100%.
2: Clar, dius, clar, jo sóc addicte perquè t'agrada la gent, no? És que tu eres cocainòmano perquè te gusta la farlopa. I dius, bueno, clar, però per què?
1: Perquè vull estar sota els efectes de la cocaïna.
2: Perquè
1: vull
2: estar sota els efectes de la cocaïna i, a més, 24/7, saps? Vull dir, ja no és que surto un cap de setmana, faig una festa i després paro, no? O sigui, l'addicció és quan ja estàs sempre buscant dopamina, en base, pues, a addicció. Addiccions de substàncies o addiccions comportamentals, conductuals, com el joc, el sexe, la prostitució, coses així, no? Vull dir, és l'addicció que et pot, no?
1: Que crec que va ser el José Corbacho, que quan vas començar a fer el tonto fa molts anys ja amb l'alcohol i la cocaïna, el que et va posar, sí, a lloc.
2: Sí, sí, una mica sí, perquè va. Sí, perquè la meva carrera estava arrencant, estava pujant molt ràpid la meva carrera. Llavors em van agafar per treballar el programa Homo Zapping, que el director era el Corbacho, i clar, en aquella època, pues, encara prenia. I un dia vaig fotre una festa d'aquelles guapes.
1: Entològiques.
2: Mítica. I jo vaig arribar al rodatge tard i perjudicat. I llavors em va dir, diu, tens una carrera per davant superguapa i tens molt de talent, però si no saps gestionar les festes i etcètera, se t'anirà a la merda. I, hòstia, com estava jo començant i tal, realment m'ho vaig aplicar.
1: I vas fer cas.
2: Sí, sí, sí, m'ho vaig aplicar i vaig deixar tot, l'alcohol, la coca i qualsevol tonteria, les festes. Gràcies, José Corbacho.
1: Que ara t'has tornat un tio que explica les coses, perquè abans d'ingressar en el centre de desintoxicació ho vas explicar a les xarxes, que normalment el que fa la gent és esfumar-se, desapareix, i quan ja està recuperat, torna.
2: Sí, sí.
1: I diu, ei, mira, que ha estat aquí. Clar, no ho diu abans.
2: Exacte, és el que fa la, bueno, la majoria o tothom. Jo no he vist a ningú que ho digui abans, no? Però sí, diuen, ostres, he estat uns mesos ausent, però ja he deixat la coca i ara ja estic bé i parante.
1: Tu ho fas abans.
2: I jo ho vaig fer abans perquè era com una mica de, també agafar un compromís, no?
1: Ah.
2: Un compromís i un compromís amb mi mateix d'entrada. I també amb la gent, perquè clar, si falles...
1: Que clar, ja has fet el jurament, vull dir...
2: Exacte. Llavors va ser una mica de tenir un compromís adquirit, de dir, ei, que m'hi poso i ho faré. I sí, sí, està, ja et dic, que jo ve 7 mesos. 7 mesos aïllat de xarxes i del món.
1: Vas estar 7 mesos, com diria Otis Redding, sitting on the dock of the bay.
0: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Sí, Think on the Dock of the Bay, Dottie Redding, sonant al llapis de memòria de l'humorista Tony Mook, una cançó que es va publicar l'any 68 i que el seu autor, l'Otis, no va arribar a escoltar mai.
1: No va arribar a escoltar, pobret, tio.
0: Quin drama, és una cançó pòstuma.
1: Sí, sí, pobret. El tio va entrar a l'estudi a gravar, va gravar el tema, va sortir i, bueno, un avió i es va matar. Sí.
0: Em sembla la millor cançó pòstuma que he escoltat mai.
1: Buah, és que...
0: És d'algú parlant-te des d'allà.
1: Sí, sí, sí. Aquesta cançó, és que jo crec que està al top 10 de la història de música de tothom.
0: De
1: tothom, tio. Hauria d'estar... És un temazo. És que no sé què dir.
0: Sí, t'has quedat sense paraules.
1: Sí, sí, sí.
0: Que jo ara feia aquest símil entre estar a la clínica de desintoxicació i estar sitting on the dock of the bay, que no sé si m'ho compres, això d'estar com apartat del món en una bombolla on el temps passa diferent.
1: Sí, sí, és que sí, sí. Quan estàs al centre, tu penses que no tens mòbil, no tens tele, no tens internet... No
0: totalment
1: tens
0: desconnectat del món.
1: Exacte. És una retrobada amb tu mateix i ja està, tu i tu, perquè és que no hi ha res. Aviam, ja em vas per fer, hi ha jocs, no? Puzzles i mandangas, no? I clar, pots escriure, fer esport, no? Menges bé, fas una dieta molt, molt sana, però que no hi ha res que et distregui. Llavors al principi és com, saps? Quina hora és? Ja treus el mòbil, saps? No? És molt, molt drama al principi, de dir, és que no tinc res, tio, no tinc internet, no tinc tele, no puc veure ni una peli, no puc veure ni les notícies per saber què està passant al món. Vull dir...
0: T'has aïllat.
1: Sí, sí, aïllament total. Però, bueno, et vas acostumant i arriba un punt pues, que ja et comences a dir, bueno, jo llegia molt, no? Doncs pues, continuo llegint, no? O jo dibuixava, o jo, bueno, coses, no? Jo, en el meu cas, pues, llegia, llavors, pues, llegia molt, no? Òbviament.
0: De l'1 al 10, com ho has passat de malament?
1: De malament?
0: Sí, també seria molt estrany que t'ho preguntés, no? Com t'has passat de guai?
1: Al principi un 10, tio.
0: Sí, horrible.
1: Sí, al principi de tot, sí. El primer mes i mig, uf, un 10. O demà més números, eh? Vull dir...
0: Però per una qüestió que senties el síndrome de l'abstinència?
1: Sí,
0: o...
1: el síndrome de l'abstinència. Després em van reduir... Van cometre un error i em van reduir massa ràpid la desintoxicació. Va ser massa dràstica. S'havia de fer més un decabatge més paulatí, no? Més... Més a poc a poc, ja el van fer molt, molt dràstic, llavors jo, bueno, em vaig trobar fatal, una autèntica malson, eh? Sí, sí, vaig passar fatal. I després, doncs, ja, bueno, et vas acostumant i, bueno, jo li foto un 7.
0: Després d'un 10 baixem un 7.
1: Baixem un 7, sí, sí.
0: I el sentit de l'humor l'has pogut conservar? O hi ha moments que ni això?
1: No, allà no et deixaven, tio.
0: No et deixaven riure't de tu mateix?
1: No, ni de mi ni de res.
0: Per què?
1: Perquè consideraven que formava part de la meva addicció. Bueno, és que allà tenen una forma de treballar, saps?
0: Llavors, sí, el sentit de l'humor formava part de la teva pròpia addicció. O sigui, tu t'escudaves aquí dins.
1: Clar, llavors, com a més era la meva feina, era com, no... tens que allunyar-te de la teva feina d'humorista, tens que oblidar el teu personatge de Tony Mook, aquí no ets Tony Mook, ets Tony. I jo, clar, jo em picava perquè jo deia, és que soc Tony Mook i Tony som el mateix. Vull dir, jo realment no tinc un personatge. Jo quan estic a l'escenari soc jo, una mica exagerat, vale? Més histriònic, però soc jo. Mm-hmm. I ells deien, no, ets un personatge, bueno, ja, era un circo. I... Allà no podies fer broma, no podies fer...
0: Carai.
1: Era una mica règim militar, eh? Sí, sí.
0: I et vas trobar més interns addictes a això, a substàncies legals, com són el Red Bull, com és el diazepam, l'espidifent?
1: Bueno, pocs, la majoria... Bueno, el clàssic és alcohol i cocaïna. O alcohol, cocaïna i juego, per exemple, no? Això és el clàssic, no? Però, bueno, sí, hi ha més gent que també està enganxada a les benzos.
0: que de fet tu mateix has dit, i jo ho he llegit, que hi ha un mercat negre d'això. Hi ha gent, o sigui, hi ha camells de diazepam, hi ha narcos de diazepam.
1: És que hi ha molta demanda, moltíssima. Tu pensa que el diazepam és extremadament addictiu, però molt, molt addictiu. Llavors, clar, tu, per exemple, hi ha psicòlegs que diuen, bueno, doncs mira, per deixar la cocaïna, vale, doncs et dono diazepam perquè t'ajudi pues, a portar-ho, no?, una mica l'ansietat i tal. Clar, si tu després deixes de prendre el diazepam, saps?, pues no hi ha problema, no? Però clar, si t'enganxes al diazepam perquè és addictiu, doncs dius, vale, deixa la cocaïna, però ara estic enganxat al diazepam, no?
0: També és addicció.
1: Exacte, el que li diuen substitució, amb la jerga d'aquest mundillo, la substitució. Dius, deixes una cosa però t'enganxes amb una altra, no?
0: Que tu has estat molts anys consumint això, el Red Bull, el diazepam.
1: Sí.
0: Quin és el moment que tu dius, val, no, fins aquí, hem arribat?
1: Doncs perquè després de la pandèmia, ara, pues, això, fa un any i mig i tal, jo ja vaig entrar en una depressió bastant gran, saps? Estava en una depressió de cavall i a sobre, pues, clar, com sortia jo de la depressió, pues em fotem-me diazepam per un tubo, Red Bull per un tubo, i ja va haver un punt que, bueno, que vaig dir, això té que acabar. Jo no puc estar així. Jo no puc estar així, deprimit, treballant gairebé res, vull dir... I vaig fer una inversió, de dir, mira, invertiré un temps de la meva vida en estar fora de l'acció, no? Fora dels teatres, fora de tal, però després tornaré fort.
0: I així ha sigut?
1: Així ha sigut.
0: Sí, això que estàvem parlant ja és passat.
1: Exacte.
0: No tens ja el síndrome de l'abstinència ni mandangues.
1: No. Aviam, l'addicció és una enfermedad que és per sempre. Vull dir, jo sempre tindré aquesta addicció. El que passa és que, bueno, és una cosa també de força de voluntat. Vale? Si quan tu vas a un centre de rehabilitació, un centre de terapèutic, ells et donen unes eines i t'ensenyen moltes coses. Llavors tu el que has de fer és tenir molta força de voluntat i aplicar aquestes eines que t'ensenyen i que et donen, no? Però vull dir que no, sense força de voluntat no serveix de res. Vull dir, ells no és una panacea anar a un centre. Allà en un centre el que fas és desintoxicar-te i dius, bueno, doncs ara ja porto un any sense prendre, no? Però t'has d'aguantar. Mm-hmm. 2 anys, 3 anys, 4, 5, tota la vida. M'entens?
0: T'has fet algun tatu o et faràs algun tatu?
1: Doncs encara no.
0: D'aquest procés? Tens alguna cosa pensada?
1: Sí, bueno, No ho sé, perquè porto tants tatus, tio. És que ja no sé ni...
0: La primera pregunta és, et queda alguna part del cos on podem posar un nou tatu?
1: Sí.
0: I ho tens en ment?
1: No, perquè fa molt de mal, allà.
0: No, crec que ha quedat clar. Bé, tens parts tatuades que també fan molt de mal, no sé si tant,
1: sí,
0: però...
1: Sí, tinc per tot el cos, l'esquena, totes les cames, tot sencer. L'últim tatu que em vaig fer va ser aquest d'aquí,
0: el que posa no passa nada.
1: Aquest me'l vaig fer quan vaig sortir del centre,
0: perquè no passa nada.
1: No passa nada, tio. Saps? Quan venen problemes, quan tot és una puta merda, quan d'allò, dius, bé, al final no passa nada, tio. No passa nada, de tot se puede salir.
0: Bé, el que sí que passa és que tornes als escenaris amb un espectacle que es diu Boomer. També has inclòs moments d'aquests que has viscut? Tot el que et passa a tu, per tu, és material que porta als espectacles?
1: Sí, i tant, tot. Però no, m'estimava més no fer un espectacle amb
0: tu vas plantejar, vas dir, mira, no, que...
1: No cal, saps? Jo, perquè per fer un espectacle sobre els centres de desintoxicació i tal, no. Llavors dic, vaig a fer un espectacle pues, amb la meva línia, com sempre.
0: De Boomer,
1: en aquest cas, sí.
0: Doncs ja ho heu sentit, el Toni Muc està de tornada i això, entre altres coses, significa que abans de pujar-se a l'escenari tornarà a sonar La Grange de ZZ Top.

0: El llapis de memòria del Toni Moog. També hi hem trobat la Grange dels vells rockers, que abans, ara m'ho comentaves, eren els ZZ Top, ni ZZ Top, sí, ni històries, que és la cançó que, com dèiem, és la amb la que tu et poses abans de sortir,
1: sí,
0: a l'escenari.
1: Sí, sí, per això.
0: Què té que et posa a mil per hora?
1: Perquè té una entradilla, saps? Comença amb el riff, llavors ja... I és quan jo surto a l'escenari. Llavors aquesta cançó és la que més cops has fet servir per sortir jo a l'escenari. M'hi posta en escena, mi ràfaga d'entrada.
0: He llegit unes declaracions teves que deies que, a més d'escoltar aquesta cançó, tens unes quantes supersticions a més abans de sortir a l'escenari, però millor no dir-les perquè la gent pensarà que estàs com una xota.
1: Sí.
0: Però què fas?
1: Toc, dius, són tocs d'aquests, tio.
0: Però de, com els futbolistes que...
1: Sí, els futbolistes, els artistes, però tothom...
0: Toques el sostre, després fas un burpee.
1: Sí.
0: Què fas?
1: I qualsevol cosa, tio. Hi ha gent que es fica primer el mitjà esquerre que el dret... o que fico un mitjó de cada color...
0: Tu fas això?
1: Jo faig coses d'aquestes, sí, sí.
0: De l'estil. Però tan estranyes són com per no poder-les explicar. Estem parlant de que s'està en un centre de desintoxicació i tal, però això no, les supersticions,
1: sí, sí,
0: no ho expliquem.
1: Bueno, perquè és com ridícul, tio, no? Sí. En sèrio, tio, tens que fer això abans de sortir a l'escenari? Sí, sí, però si no ho fas és com, hòstia, això igual em porta mala sort, no? I tot és perquè, jo què sé, un cop igual fas una cosa, no?
0: Has anat acumulant supersticions.
1: Sí.
0: O sigui, al principi potser era un mitjó de cada costat. Després era fer la tombarella abans d'entrar a l'escenari.
1: Sí, bueno, és toc, però això més que haver... Més, els professionals diuen pensamiento mágico, saps? Un dia fas una cosa, tio, sense voler, et fiques una bamba descordada, vale, surts a l'escenari i aquell dia fas una funció espectacular, dius, hòstia, llavors l'endemà dius, la bamba descordada, perquè així em va més guai la funció. Llavors ja tens un, la bamba descordada. Llavors un altre dia, pues, no sé, sense voler, se't cau un no sé què terra, pues, abans de la funció ja tens que tirar un...
0: Tires el mòbil a terra.
1: El mòbil a terra i el cordó deslligat. Però clar, al final ja dius, hòstia, si se'm va molt la olla, doncs imagina't, no?
0: I aquí estàs tu, no?
1: Tens que anar al lavabo, trencar el mòbil, la bamba esquerra, sense un mitjó i llepant el mirall, no?
0: I ara que has tornat, el tema de l'agorafòbia, com el portes? Perquè tu ets agorafòbic diagnosticat,
1: sí, sí,
0: des dels 24 anys.
1: Sí, sí, tinc
0: agorafòbia. Que és curiós, també, no?
1: I els escenaris, no? Però bueno, clar...
0: Agorafòbic és fòbia a les multituds, que és el que tu intentes,
1: sí,
0: que passi en els teus espectacles.
1: Exacte. Fòbia als multituds, als espais oberts, etc. Però bueno, clar, des de 24 anys, doncs, estàs acostumat... Clar, jo tinc una medicació pautada, ¿vale?, on està el diazepam, ¿vale? Passa que el diazepam és una quantitat pautada de la que no puc sortir. Clar, jo amb el tema de l'agorafòbia i les addiccions i tal, doncs jo tirava de, bueno, com caramelos. O sigui, em fotia els diazepans com... M'entens? Com si fossin caramels. Llavors, clar, la idea és mantenir-te abstinent de totes les addiccions i amb el diazepam, doncs, només el pautat. El pautat que és el mínim. El mínim.
0: Però encara sents aquesta agorafòbia.
1: Sí, sí, sí. Això és
0: tota la vida,
1: incurable.
0: Que és curiós, no? També que un agorafòbic com tu, una de les coses que més il·lusió li fan és allò de la pel·li de 300, dels espartans. Com va això?
1: Sí, sí,
0: tu t'agrada cada any ajuntar la gent a la platja?
1: Això ho faig a les platges, sí, sí. Ve la gent i faig el monòleg i a l'acabar, doncs, els vaig cridar espartanos.
0: I tots han de cridar això.
1: Sí, sí, tota la platja crida.
0: Crec que has arribat a aglutinar 9.000 persones,
1: sí,
0: fent això, l'agorafòbic, tu.
1: Sí. Les ironies de la vida, perquè vegis, tio. Però bueno, que jo no vull deixar de fer comèdia per... Però per això també allò dels espartanos, perquè jo és com que jo soc un espartano, saps? En plan, com t'enfrentes a l'agorafòbia i tal? Dic, perquè soc un espartano, saps? Perquè soc un tio fort. No penso permetre que l'agorafòbia deixi que no pugui fer jo la meva feina, que és el que més m'agrada al món.
0: Doncs una cosa, Leonides, parlant de fans, m'han dit que a casa tens un bon grapat de samarretes signades de cracs de l'esport.
1: Sí.
0: Una mica de Piqué, una mica de Messi, una mica de...
1: Sí, sí.
0: Què ho fa?
1: Eh?
0: Són fans teus?
1: Bueno, no, fans no, però però us els agrado o el que sigui.
0: Sí, són gent que t'ha vingut a veure.
1: Sí, em venen a veure al teatre i tal, i llavors ja saben que jo vull una samarreta firmada, no?
0: I te la porten.
1: I llavors me la porten.
0: Deixa'm ser una mica cabronet. De totes les que t'han regalat, que t'han regalat més de les que jo he dit, uh-huh, quina és la que més il·lusió t'ha fet?
1: Ostres...
0: És que hi ha Messi, aviam, hi ha Ricky Rubio.
1: Tinc Ricky Rubio, que em fa molta il·lusió. Sí, tinc Ricky Rubio, tinc Messi, és que tinc molta Jordi Alba, però Sergio Ramos, sóc sí? del Barça, eh? Soc,
0: que...
1: soc superculer, eh? Però Sergio Ramos em va fer molta il·lusió també, perquè em va regalar un dia la del Real Madrid, però un dia també em va regalar la selecció.
0: Que se't va agradar més, no?, la d'Espanyita.
1: I és un tio que és molt, molt maco. I, ostres, no sabria què dir-te, eh? Però Messi, clar, és Messi. La samarreta de Messi.
0: Sí, en què quedem, Ramos o Messi?
1: Mira, Messi, tio. És que soc del Barça, tio, i Messi me puede.
0: Que estem a punt d'acabar, però també et volia preguntar, perquè hem parlat molt de com has estat al centre de desintoxicació i tal, però com ha portat la gent del teu entorn? No sé si tens parella, fills, sí, sí. No ho sé. Com han portat ells?
1: Doncs bé, sobretot la meva filla.
0: Tens una filla?
1: Sí, de 14 anys. Ja està allà en plan... Uf, madre mia, tio, 14 anys. No entenc ni el que diu, saps, quan parla. Que, bueno, de fet, a l'espectacle Boomer també parlo una mica d'això, saps? Dels adolescents d'avui en dia, o preadolescents, que, vamos... Tenen 13 anys, però em sembla que tinguin 16, no? I el reggaeton, i el bro, i Bebe da Gringe, Gelage... Uf, madre mia, saps?
0: I com ha portat, com es diu la teva filla?
1: Nora.
0: Com ha portat la Nora?
1: Va, molt bé. Jo li vaig explicar i ho va entendre, igual que mi germà i ma mare, i em van ajudar, i vaig entrar, i tot perfecte, i sobretot els meus amics propers, també. Sí, cap problema en aquest sentit. Tothom em va ajudar.
0: Que pel que deies abans, entenc que, quan parlant del teu pare, tu ets un pare totalment contrari al que...
1: Hombre...
0: El que ha sigut el teu pare amb tu, no?
1: Clar, jo soc un superpapi. Doncs... Sé fer inclús coletes, imagina't, tio.
0: Home,
1: això ja... Allà la meva filla els vaig dir, li faig un bocates de Nutella amb pan tomàquet...
0: El padrazo, el Toni Muc.
1: Superpapi.
0: Que ara has de decidir amb quina cançó tanquem la paradeta del teu llapis de memòria. En tenim tres que ens han quedat aquí pendents, que són el Brown and Girl de Van Morrison, uh-huh, tenim el Have You Ever Seen the Rain de Creedence, sí, i el Hey Little Rich Girl de Amy Winehouse. En què vols que tanquem?
1: Buah, pues amb la Amy, no?
0: Sí? Li tens un carinyo especial a la Amy?
1: Sí, tan bona, i tan jove, en el club de los 27, saps? I aquesta cançó, que és una versió que fa dels specials...
0: Ella no se'n va sortir, eh?
1: No. L'alcohol la va matar. Però aquest tema m'encanta, i crec que per acabar està molt bé, i té molt de ritme, està molt bé. És que...
0: Toni Muc, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, l'Oriol Vila i l'Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més. Que tingueu molt bona tarda.

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
1: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
2: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: 3 finalistas, 2 retos y una sola meta: convertirse en la nueva cara de la Fórmula 1. Descubre sus vídeos y vota por tu favorito. Recuerda que si participas, entrarás en el sorteo de una entrada doble para el Gran Premio de España de Fórmula 1. Entra en la web de Santander Talent con As y forma parte de la decisión junto a Banco Santander, As y Cadena Ser. Vota, participa y vive el Mad Ring desde dentro.
4: Joan Garcia.
5: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
4: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
5: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 9:15 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
6: Sé l'huracano più bello.
7: Iris Tió, Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
8: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un extraescolar, també perquè tenia moltíssima energia i a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
7: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als europeus de París.
6: Io Cristo piange diamante.
7: Felicitats, Iris, una nedadora d'or i diamants. Viu els èxits dels nostres esportistes amb SER Catalunya.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: La Ventana, con Iñaki de la Torre.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre. Ser Catalunya-Barcelona.
1: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
2: És que és molt complicat que un tàper mantinga la il·lusió a la vista. Vull dir,
3: no, hi estic d'acord.
1: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
0: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
4: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auqué, el Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
0: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
5: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
6: Ostres, bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
0: Aquí Catalunya Edició Estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada. Per suportar millor la calor, connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
7: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
8: Estàs igual.
7: O sigui, sí. Hi ha alguna cosa de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
0: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
9: Després de Nosaltres és un musical de Jumon R. i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació inspirat lliurement en el trio en vi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. La nostàlgia va guanyar. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Hi ha dolors que quan apareixen els identifiquem sense cap problema i ho diem. Ens fa mal el cap, la panxa, l'esquena, un queixal, però hi ha dolors més difícils de reconèixer i també més complicats de comunicar. Dolors com el de la pelvis, un dolor que no ens han explicat, que pot durar mesos i que ningú, o pràcticament ningú, sap reconèixer d'on ve. Júlia Domènech, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura. Aquesta és la realitat de moltes dones amb dolor pelvià crònic, un dolor persistent, el sòl pèlvic, que es considera crònic quan dura 6 mesos o més i que pot acabar portant a les pacients d'un especialista a un altre buscant doncs, una explicació. I les xifres són importants. Segons dades de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, entre un 15 i un 25% de les dones poden patir dolor pelvià crònic. I precisament l'Hospital Vall d'Hebron fa ara 10 anys que va posar en marxa una consulta específica per tractar-lo, pionera aleshores a Catalunya. En aquesta dècada hi han passat més de 500 dones.
0: Dones com la Maria Mercè. Maria Mercè, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Recordes quan vas començar a notar aquest dolor?
2: Ai, sí. Fa el segon part meu, fa 35 anys que ha fet ara el meu fill, el meu segon fill.
0: Què senties? Com era aquest dolor?
2: Pues, un dolor, sobretot a les relacions amb el meu marit, a vegades al seure, a vegades com si fossin infeccions d'orina molt recurrents, espasmes, un dolor molt incòmode.
0: I t'afectava en el teu dia a dia? Podia ser vida normal o era constant?
2: No, moltes vegades tenia moltes molèsties, com si tingués... A veure, a vegades uns dolors com si fossin, per entendre'ns, de regla molt forta, i això pues, fa estar malament perquè no trobava cap medicació que m'ho alleugués.
0: Perquè imagino que tu vas començar amb aquest dolor i vas anar al metge. No sé si vas trigar molt, et vas esperar o vas anar-hi ja quan va començar els dolors?
2: Bueno, em vaig esperar una mica i després va donar la casualitat que amb una revisió doncs, ho vaig comentar. I llavors em van dir doncs, que podia ser que tenia unes petites coses a l'entrada de la vagina, que això m'ho arreglarien i que segurament era aquesta la molèstia. Bueno, m'ho van arreglar, va ser una cosa molt senzilleta, ambulatòria, però resulta que va ser el contrari. A partir d'aquesta cosa doncs, em va provocar més dolor. I llavors allò es va quedar ja permanent.
0: I quan vas, dolor... quan vas trigar que et diagnostiquessin aquest dolor crònic del sòl pèlvic?
2: Pues mira, la veritat és que jo vaig tindre molta sort perquè jo treballava a la Vall d'Hebron i justament treballava a rehabilitació i en aquell moment es va inaugurar, diguéssim, la rehabilitació de sòl pelvià a nivell de fisioteràpia allà on jo treballava. I aleshores jo vaig consultar a les meves companyes que van estrenar doncs, aquest centre i em van dir, bueno, doncs parlem amb el doctor Sabadell, que és el que es dedica a això, i mirem a veure com ho podem solucionar. Aleshores, doncs, vam parlar amb ell, van considerar elles doncs, que jo podia ser una candidata a que ell me visités, i així va ser. I ell em va recomanar doncs, una rehabilitació, que les meves companyes me la van fer, i al final d'aquesta rehabilitació no va donar el resultat que ens esperaven en el meu cas, i llavors ell em va proposar una altra tècnica i fins ara estem fent visites regulars per mantenir això una mica a ratlla.
0: Ara el mencionaves, el doctor Jordi Sabadell, de la Unitat de Sòl Pelvià i Uroginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron, que també el tenim aquí. Doctor Sabadell, bona tarda.
3: Sí, hola, bona tarda.
0: La Maria Mercè diu que va tenir sort, que va arribar ràpid a les vostres mans, a la vostra unitat, però normalment amb altres dones és així de ràpid?
3: No, bueno, malauradament les dones acostumen a tindre una peregrinació per diferents metges, diferents especialistes, buscant sempre una etiologia, una causa concreta d'aquest dolor, que moltes vegades no es troba, no? Com era el seu cas, es va intentar orientar d'entrada amb una patologia orgànica concreta, però al final hi havia una altra patologia de base, que moltes vegades hi ha diferents causes que s'estan interconnectant, que estan interaccionant entre elles i que hem de tractar tot. Lo habitual pues, són 4, 5, 6 anys...
0: Per diagnosticar-ho.
3: Perquè es passa d'un especialista a un altre, un especialista no troba res, això no és de l'en meu àmbit, ves a que et miri el digestiu, després neurologia, ginecologia, etc. Perquè a la pelvis s'ajunten molts sistemes, molts òrgans i sistemes, i és molt difícil discernir on pot ser la patologia.
0: Però sí que és veritat que és una patologia que totes comparteixen, i quan parlem d'aquest dolor pelvià, de quin dolor estem parlant? Ara ens ho descrivia una mica la Maria Mercè, però què és el que notem al nostre cos?
3: Els símptomes poden ser molt, molt diversos, i aquesta és una de les altres dificultats. Cada pacient és un món, cada pacient té el seu dolor i les seves condicions basals, i és per això que tant el diagnòstic com després el tractament serà completament individualitzat. I les característiques del dolor són completament diferents. Hi ha gent que només té potser dolor en el moment de la menstruació, o dispareunia, dolor amb les relacions sexuals de forma aïllada, gent que té dolor diari, que oscil·la durant el dia, que pot empitjorar o amb la micció, o amb la defecació, o amb diferents, amb l'esport, en diferents àmbits.
0: Imagino que també les causes, ara ho deies, el per què apareix aquest dolor, també són diverses.
3: Sí, poden ser molt, molt diverses. Pot ser originat per una causa específica, concreta, que és quan parlem d'un dolor pelvià secundari a una patologia concreta, que pot ser ginecològica, com una infecció, que hi ha hagut una lesió, una cicatriu després d'un part, una endometriosi, patologia urològica, neurològica, vascular, i però moltes, moltes vegades no és secundària una causa concreta, sinó que aquest podria haver hagut una causa inicial o mai l'hi ha hagut, i comença a haver-hi un dolor que és el dolor en si, la patologia. I és quan parlem d'un síndrome de dolor pelvià crònic, que és un dolor pelvià primari.
0: Ah, Maria Mercè, en el teu cas, ara ho deia el doctor, hi ha moltes causes. Tu la tens identificada, la teva?
2: Pues la veritat és que no. Podem donar un principi, pot ser pues, una cicatriu del part, doncs que es va haver de tornar, o sigui, de l'episiotomia es va haver de tornar a obrir perquè estava malament i es va haver de tornar a obrir, llavors això es va tancar per segona intenció, i aquesta cicatriu pot ser, pensen, que doncs m'ha provocat això, que estigui més gruixuda i que molesti en això. Però la veritat és que sí que jo quan em referia que tenia sort, vull dir que jo havia anat molt ràpid a poder accedir amb la consulta del doctor Sabadell, però vull dir que jo ja portava molt de temps anant pues, sobretot a l'uròleg, perquè eren consideraven que eren petites infeccions d'orina, me van fer quantitat de coses, quantitat d'analítiques, vull dir que jo també havia rodat molt.
0: Ara ho deia el doctor, 5-6 anys sí. Fins i tot a vegades.
2: Sí, sí, sí, sí, molt de temps donant voltes, i que, bueno, un bon dia no saps el per què, et lleves i dius, ostres, això no va bé. I ja veus que durant el dia allò va més, a més, a més, i dius, ja hi tornem a ser. I ja està. Vull dir, ja tornem a ballar durant els dies que siguin. Jo concretament ara el mes de juny vaig tindre un període i fa 4 dies que estic bé. O sigui, he estat a vora 2 mesos.
1: I Maria Mercè, després de tant temps peregrinant, què va significar per tu que algú posés nom? O almenys et donés una explicació, no?, al que t'estava passant.
2: Home, doncs una tranquil·litat, perquè el cap dona moltes voltes, i quan tens aquest dolor penses, bueno, aquí tens alguna cosa, aquí t'està sortint alguna cosa, aquí tens un càncer, aquí tens 50 coses, vull dir, a veure, perquè és una cosa repetitiva, vas al metge, diuen, no, si la infecció d'orina no en té, si no, si això ho té bé, si aquí no se li veu res, si no, saps? I llavors penses, bueno, tu estàs una mica trastocada o aquí passa alguna cosa. Doctor... I llavors la veritat és que els dolors així inespecífics et fan tornar a vegades una mica... que penses, doncs, que són coses...
0: Acabes pensant que sí, que és cosa teva, que tu estàs inventant, no?
2: Sí, bueno, no m'agrada dir-ho això, però sí, una cosa així, no? Vull dir que sí, sí. Sí, sí.
0: Doctor Sabadell,
2: vaig quedar més tranquil·la, perquè, a més, saps que si tens algun problema tens algú on poder consultar.
0: Clar.
2: Que de l'altra manera vas amb un metge de capçalera que, amb molt bona intenció, se't queden mirant i et diuen, bueno, jo què vol que li digui, jo això no sé què fer. Saps? Llavors, pues clar, almenys tens un punt de referència on trucar i demanar hora i poder solucionar el que tens en aquell moment.
0: I doctor Sabadell, aquest punt que teniu ara, nosaltres hem parlat de dones, però també afecta els homes aquesta patologia?
3: també afecta els homes, per condicions segurament anatòmiques i de malalties intercurrents és molt més freqüent en dones. Uh-huh. En aquesta unitat nostra que hem muntat, que hem organitzat des del Servei de Ginecologia, només veiem dones, uh-huh. encara que sí que el Servei de Rehabilitació i des d'altres unitats també veuen i tracten homes amb dolor pèlvic crònic.
0: Ara dèiem, es cronifica a partir dels 6 mesos, aquest dolor, però és irreversible a partir d'aquests 6 mesos o el dolor hi serà sempre?
3: No, és el criteri de la definició establerta, que és un, per dir que és un dolor crònic, que són 6 mesos. És on no hem d'intentar no arribar, perquè sabem que com més temps triguem en començar un tractament, més difícil o més lent serà la milloria. Uh-huh. No condiciona el que la resposta sigui correcta o no. Moltes vegades la curació completa no és el nostre objectiu. L'objectiu és aconseguir una prou milloria per millorar prou la qualitat de vida dels nostres pacients i que puguin, segons la seva percepció, assumir una vida normalitzada al màxim possible.
0: I com es fa això? Què treballeu dins de la unitat?
3: La importància d'aquesta unitat és que és una unitat multidisciplinar, on estem involucrats 8-9 especialitats diferents i que treballem de forma coordinada. De fet, molt recentment hem instaurat ja una visita coordinada a la vegada de 4-5 especialitats a la vegada en el mateix moment per a una mateixa pacient, cosa que és molt dificultosa amb el sistema actual, que anem molt, molt apretats de temps, però estem apostant per això. I això, l'important és fer un tractament multimodal, és a dir, atacar tots els fronts, tots els símptomes que pateix cada persona a la vegada. És a dir, si tenim una contractura muscular, doncs a fer una rehabilitació, potser una infiltració amb toxina botulínica com a tractament adjuvant, pal·liatiu, fora indicació, diguéssim, però quan ens ha fracassat, que podria ser el seu cas, tractament psicològic quan hi ha una afectació de l'esfera emocional important, si hi ha una malaltia específica, tractar-la, endometriosi, patologia urològica, o si fos una neuropatia perifèrica, pues tractar-la, no? Tractaments a clínica del dolor, intervencionistes com per disminuir la conducció de vies de transmissió del dolor, a nivell de gangli imparell, per exemple, o radiofreqüència neuromodulació perifèrica, o inclús amb tractaments d'últim esglaó que estem explorant actualment de neuromodulació central.
0: I molt individualitzat, cada cas, amb els seus,
3: Exacte.
0: Amb les especificacions,
3: de la patologia, de la simptomatologia que té cada pacient,

0: freqüent i per sort aquest tabú està desapareixent, però sí que existia així.
1: Maria Mercè, en el teu cas, et va costar explicar que senties aquest dolor i la zona on el senties? Per vergonya, i aquest tabú que deia ara el doctor.
2: No, la veritat és que no. Vull dir, jo necessitava que algú em solucionés aquest problema i entendre'l, a saber doncs, per què em passava tot això. I jo vull dir, i vaig insistir molt, fins i tot vaig arribar a anar a la clínica del dolor, que en aquell moment doncs, no em van saber tampoc solucionar el problema. Vull dir, jo també vaig immoltat molt. Uh-huh. Poder una mica, independentment, jo, no?, per solucionar-me el problema, poder sí... i no vaig fer tots els passos adequats, però sí, la veritat és que no vaig tindre vergonya perquè tenia molt problema i el tinc.
1: I s'havia de solucionar.
2: I jo l'havia de solucionar, el que fos, com fos, el que tingués, vull dir, fos el que fos.
1: Doctor, parlar de prevenció és molt important sempre en totes les malalties. No sé si en aquest cas es pot fer alguna cosa per evitar que vingui aquest dolor en un futur.
0: Difícilment podem donar alguna pauta de prevenció perquè, malauradament, i és part de la nostra feina ara d'investigació, no sabem clarament per què apareix. Són múltiples causes que se sumen. Probablement hi ha una condició, pot haver-hi alguna condició genètica d'antecedents inclús de base, pot haver-hi alteracions anatòmiques, asimetria de caderes o de fusió d'últimes vèrtebres, alguna cosa que condicioni doncs, una facilitat basal a això. També patologia de salut mental basal, també, o més estrès que pot donar-ho, el part...
1: Investigació. Maria Mercè, si ara hi ha alguna persona que ens està escoltant i sent aquest dolor que heu descrit també, què els hi aconselles?
2: Doncs que vagin al metge, que insisteixin moltíssim, que això, contra més aviat el que diu el doctor, hi vagin doncs, millor i que insisteixin en que els adrecin a un lloc, a un centre on les puguin atendre d'aquest problema. Que hi és, que existeix i que insisteixin perquè realment és un dolor que el vius sola, no el saps perquè no és el que diéssim abans, no? Vas a prendre un cafè amb algú i dius ui, avui tinc mal de cap.
1: Clar.
2: Això no ho expliques i has d'anar igualment i tal, i tu estàs pues, superincòmode, o sigui que la gent no tingui vergonya perquè és una cosa natural, com qualsevol altre dolor en qualsevol altre lloc.
1: Doctor, és això, eh?
0: Sí. No alarmar-nos, és a dir, habitualment un dolor quan apareix serà curt, seran dolors aguts que es resoldran bé amb tractaments específics, però si no, consultar-ho, podem buscar alguna malaltia concreta, tractar-la i curar-lo, i si això persisteix, pues, buscar l'ajuda, i si, per exemple, el teu metge no té aquest coneixement de que existim aquestes unitats, dir-ho, perquè hi ha unitats al nostre hospital, fa molts anys que estem, però també arreu dels hospitals de Catalunya s'estan establint i que en moltes zones de referència tenen una unitat de dolor pelvià crònic on es pot consultar.
1: Doncs recollim aquests consells. Doctor Jordi Sabadell, de la Unitat de Sol Pelvià i Uroginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron, moltes gràcies per explicar-nos què és aquest dolor pelvià crònic. I Maria Mercè, pacient de la unitat, gràcies també per trencar aquesta vergonya que moltes tenen, que tu no tenies, però que moltes dones sí que tenen, i compartir-nos el teu testimoni.
2: Gràcies.
0: Mira, moltes gràcies.
1: I avui comencem amb el temps perquè és el primer dia de l'episodi de Tempestes. Jordi Garbó, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
1: On està plovent ara mateix?
3: Doncs mira, ara tenim diverses tempestes. Les més actives i les més nombroses ara mateix estan al sud de Lleida, sobretot al Pla de Lleida, també altres punts com seria l'Urgell, la Segarra, i aquestes tempestes que tot just neixen ara mateix aniran les pròximes hores desenvolupant-se més. I de fet, per resumir-ho, al llarg d'aquestes immediates hores i fins ben entrada la matinada, compta a tot Catalunya, perquè hi haurà, com ha passat les últimes hores, tempestes que sorgeixen pràcticament del no-res, creixen en molt poca estona i donen lloc a fenòmens violents. És a dir, aquestes tempestes aniran acompanyades de pluja torrencial, que en alguns casos podran comportar forts aiguats, no perquè hi hagi grans acumulacions d'aigua, sinó perquè plourà molt en poc temps, i això ja és el que pot fer créixer qualsevol cabal, per petit que sigui, o provocar petites inundacions. Però és que a més també hi haurà fortes ratxes de vent, així com, al igual que ha passat les últimes hores, en calamar-se o pedra. És d'aquelles situacions que un municipi plou molt, el del costat s'escolten molts trons, però plou molt menys. Com dèiem, aquesta situació s'allargarà fins ben entrada la matinada i

0: I això ja farà que aquesta nit, per exemple, es pugui descansar millor. Les temperatures baixaran a tot Catalunya gràcies a aquesta pluja, sense que d'augment sigui un gran descens. I és que, de fet, aquesta és una mica la idea per la recta final de la setmana. Calor en farà, però sense les exageracions que ens han acompanyat pràcticament tot l'estiu. Demà, a primeres hores del matí, ambient agradable, encara amb alguns xàfecs que aniran desapareguent. Al migdia, com en general farà sol, tornarà a fer calor i xafogó, però màximes al voltant dels 30 graus a la major part de Catalunya, ja no arribarà a valors de 35 o 36 com avui, i a la tarda, nova tongada de tempestes. A la nit de demà i fins ben entrada la matinada de dissabte, les tempestes més actives les tindrem al litoral i perlitoral, sobretot de Barcelona i Tarragona. Així doncs, resumint, compte amb les tempestes els pròxims dies.
1: Pluges i baixada de temperatures, també el cap de setmana, ara ho deies. Fins ben entrada la matinada de dissabte, diumenge, per tant, ja no hi haurà pluges, o encara sí en alguns punts.
0: És massa aviat per sentenciar-ho, perquè aquestes situacions de tempesta van variar molt. De moment ens quedarem en que la major part d'hores del cap de setmana no plourà, però serà difícil que diumenge no ho torni a fer alguns punts de Catalunya, sobretot al litoral. Demà això sí que ho podrem precisar millor.
1: Doncs ens quedem amb això, amb aquestes properes hores per tot Catalunya. Precaució que plourà i baixada de temperatures, almenys dormirem bé aquesta nit.
0: Això mateix.
1: Gràcies, Jordi. Fins demà.
0: Salut, fins demà.
1: Elia Pijuan, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què més recollim del dia d'avui?
2: Doncs un banyista de 50 anys ha mort aquesta tarda a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès, una platja vigilada on hi havia bandera vermella, que, per cert, un total de 73 platges l'han hagut d'aixecar aquesta tarda. I en total són 20 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Amb mobilitat, les línies de Rodalies R3 i R14 entre Lleida i les Borges Blanques han quedat restablertes després que una incidència a una catenària hagués aturat el servei durant 3/4 d'hora. L'avaria s'ha produït a conseqüència d'uns treballs ja programats a la infraestructura i a altres línies, com l'R8, entre les estacions de Rubí i Castellbisbal, o l'R4, entre Calaf i Manresa, la circulació està interrompuda per incidències en l'electrificació i la infraestructura. I en política, el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals per acollir temporalment 1.800 migrants a Ceuta. Es tracta dels espais de Loma Margarita i El Embolsamiento, i l'objectiu, segons fonts del Ministeri, és donar resposta a la situació dels migrants que es troben en situació de carrer a la zona de la platja del Trampolín i la Loma Colmenar.
3: Bueno, estamos cumpliendo los plazos. Ya el lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y los distintos recursos que vamos, en los que estamos trabajando.
2: És la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. I a Catalunya ja fa 9 mesos de l'inici del primer brot de pesta porcina i aquesta setmana no s'ha detectat cap nou cas positiu dins la zona del risc. Gemma Alegrí.
4: Aquesta setmana el Departament d'Agricultura ha analitzat més de 300 mostres de senglars dins la zona del risc i no n'ha detectat cap de positiva. És la primera vegada que això passa des de l'inici del brot, el 28 de novembre. Des d'aleshores s'han analitzat més de 1.300 senglars, dels quals 379 han donat positiu. Davant d'aquestes dades, i tot i la millora de la situació, Agricultura manté les restriccions i l'estratègia d'erradicació. Entre les mesures vigents hi ha el tancament del parc de Collserola, que es manté tancat des del passat 12 de març. El Departament valora positivament les últimes dades, però recorda que la crisi sanitària encara no ha acabat.
2: Gràcies, Gemma. I l'Ajuntament de Barcelona ha manifestat que la concentració prevista per aquest dissabte del moviment d'extrema dreta Save Europe Act no és benvinguda a la ciutat, tot i que adverteix que difícilment la podran prohibir.
5: No cal dir que la manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat suposa ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfobes i que són contràries a la democràcia i a la convivència. De fet, forma part de l'ADN de Barcelona la diversitat.
2: És Laia Bonet, tinenta d'alcaldia, i els Mossos ja estan preparant un dispositiu de seguretat davant la previsió de la presència de col·lectius antifeixistes. I, per últim, els Mossos també investiguen les circumstàncies de la mort de 2 persones les últimes hores a les comarques de Lleida, tot i que en cap dels 2 casos hi ha signes de violència. Un d'ells va ser trobat al pantà a Dutxesa i l'altre en una plaça a Lleida. Maricel Benavarre.
6: Serà l'autòpsia la que acabarà de confirmar si hi ha o no signes de violència en tots 2 casos, però en una primera observació, diuen els Mossos, no se'n veuen. En el cas del cos trobat al pantà d'Utxessa, ha estat personal que treballa a la presa qui ha donat l'avís. Ara es treballa per identificar el cadàver. Pel que fa a la persona morta en una plaça a la ciutat de Lleida, tot apunta a causes naturals derivades del consum de drogues.
2: Gràcies, Maricel.
1: I gràcies a tothom, Elia.
2: Merci.
1: I als esports, graderia del balcó, Núria Vilamala, bona tarda.
7: Què tal, Laura, bona tarda.
1: Ahir al final no vam veure jugar Rodri, eh?
7: No, ens vam quedar amb les ganes, eh? Mira que el Camp Nou el van aplaudir, però ens haurem d'esperar uns quants dies.
1: Bueno, ja tindrem temps.
7: Sí, mare meva.
1: Què tindrem avui a la graderia, va?
7: Doncs avui el Barça ha presentat i ha anunciat un altre fitxatge, el de Cancelo, que va arribar a Barcelona abans que Rodri, però per temes burocràtics s'ha allargat una mica
1: però
7: més.
1: Però ja se sabia, eh?
7: Sí, no, no, era a Barcelona, ahir el Gamper se'l va veure, per tant,
1: això.
7: Sí. Però vaja, ja l'han presentat, per tant, escoltarem també les primeres declaracions de Cancelo, que serà la seva tercera etapa al Barça, per tant, també el coneixem bé. També pendents de què acabarà passant amb el nou, perquè, Laura, al final sembla que l'operació de Julián Álvarez cau del tot, però clar, el Barça no té cap davanter centre, per tant, li queden pocs dies i haurà d'anar al mercat. Veurem al final què acaba fitxant, el Santi Ovalle ens acabarà d'explicar una mica els detalls, però clar, a dia d'avui...
1: Ahir debatíem a casa meva si Rodri podia actuar com a fals nou. No sé si li pots preguntar al Santi, a veure què...
7: Li preguntarem.
1: Vinga, a veure
7: si... Li preguntarem al Santi. I, Laura, també haurem de parlar del Girona, perquè la situació...
1: Això embolica sí, que fa
7: no,
1: fort,
7: és
1: eh?
7: Embolica que fa fort i cada hora que passa hi ha un jugador nou que surt, o que vol sortir, o que té opcions de sortir. Llavors,
1: mare de Déu.
7: Jo m'estic preocupant perquè, clar, al final hauré de sortir a jugar jo, a Montilivi, i et dic jo que el Girona...
1: A mi m'agradaria molt veure-ho, això,
7: Núria. Ens ho passaríem bé, no? Que passa que potser el Girona tornaria a baixar
1: però
7: de categoria.
1: Però què ha passat? Què ha passat?
7: No, que clar, els jugadors van rebent ofertes, Laura. El Girona té molt bona plantilla, Arnau Martínez té una oferta al València, Àlex Moreno té una oferta al Rayo, Ivan Martín avui ha marxat cap a Santander perquè el fitxa al Racing. Ara sembla Minsu, un jugador que era del filial però que va ser titular el cap de setmana i va jugar molt bé, té una oferta al Rangers, vaja. Cada hora que passa hi ha una oferta nova, Laura.
1: Una feina de por.
7: Haurem de tallar el fax de Montilivi perquè no hi hagi més ofertes.
1: No tindràs temps de fer més enllà de l'actualitat avui.
7: No, és que hi ha el programa ple. I de fet hem quedat amb un jugador del Manresa, de bàsquet, per fer una entrevista perquè comencen la pretemporada aquesta setmana. Per tant, ens explicarà una mica el nou projecte que té moltes cares noves. I vaja, ja està, ja t'he explicat tot el programa. Ja no m'hi cap res més, Laura, no m'hi cap res més.
1: Que t'escoltin, que sembla tot molt interessant.
7: Això sí.
1: A quarts de nou.
7: Una abraçada.
1: Gràcies, Núria. En Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dijous 20 d'agost de 2026.

0: torna a ser dijous, ja acaba la setmana, i per aquells que encara no sabeu què fer aquest cap de setmana, no patiu, perquè ja tenim aquí la Paula Carreras amb els seus plans combinats. Paula, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Avui última secció.
1: Sí, última secció, i m'he posat una mica temàtica, ja veuràs.
0: Sí o no? De què van avui?
1: Avui farem una mica de bars i de Raval, o sigui...
0: Sí, llibre, sèrie i restaurant, evidentment.
1: Sí, sí.
0: Bars i Raval.
1: Bars i Raval. Ens quedarem, sí, ens quedarem per la zona del Raval de Barcelona i ens centrarem en bars.
0: Jo no sé què faré, sense aquestes propostes, no sé què fer.
1: Sempre em pots trucar.
0: Ho faré.
1: Et faré propostes personalitzades.
0: Perfecte. Doncs va, anem al primer llibre, que avui és...
1: Avui és un llibre que és una mena d'assaig petitó que es diu Matar un bar, del Carles Armengol, que és molt interessant perquè el Carles és un tio que va néixer en una família on regentaven un bar a Collblanc, a prop, entre la frontera entre Barcelona i l'Hospitalet, sí. I era un bar que es deia Collado, que se'l van haver de treure de sobre i ja no és seu, crec que encara existeix com a tal, però no té res a veure amb lo que era. Però va néixer allà, es va criar en una família que regentava un bar, i ara ell és l'encarregat de portar la cafeteria de la llibreria Bernat Més, allà a prop de Francesc Macià. I llavors és un tio que, a més de dedicar-se a la restauració, ha reflexionat molt sobre la gastronomia, sobre el tema de la restauració, publica articles al País, fa això, no? Com molta feina també de reflexió al voltant de tot aquest món, que és complicat. Llavors, Matar un bar, que publica Col i Col, una col·lecció que es diu Hojas de Col, que són tot d'assajos gastronòmics, és molt interessant perquè... és un recull d'articles que tenen a veure amb la cultura del bar.
0: Vale.
1: De què vol dir anar al bar, com ha canviat anar al bar en un país com Catalunya, en una ciutat com Barcelona, com està afectant la gentrificació als bars de la nostra ciutat, també què diuen de nosaltres els bars que...
0: Mira, amb els Otero, al balcó, durant la temporada ordinària, vam parlar de com l'absència de bars fa pujar l'extrema dreta, per exemple, perquè es trenca aquest sentiment de comunitat.
1: Clar, és que els bars, al final, són el centre... de molt teixit de barri.
0: Clar.
1: Si no hi ha bars, o si els bars que hi ha als barris estan substituint-se per locals o per comerços que no tenen a veure o que no fomenten en absolut la comunitat,
0: la vida comunitària... Allà, agafes el que sigui i te'n vas.
1: Exacte. I això també trenca una mica això, no? Com la vida de l'associacionisme de barri, el fet de conèixer-nos, de saber que tu li pots deixar les claus al del bar o et pot recollir-te un paquet. O sigui, hi ha com molta cosa associada al món del bar que, d'alguna manera, marca una mica la idiosincràsia de les nostres societats i que el bar és molt més que anar a fer una birra. O sigui, ell defensa que la cultura de bar, doncs això, no?, també afecta a la nostra societat i a la nostra política, i que d'alguna manera, si nosaltres volem fer coses perquè la ciutat sigui d'un model concret, hem de triar bé on anem a fer el mos.
0: Clar, perquè el bar al final, no. O sigui, no fas el mateix a un bar que amb una fruiteria o amb una fleca, no? O sigui, el bar és estar-hi, conèixer els altres.
1: Clar.
0: I ell reflexiona sobre això, no? La desaparició, per exemple, dels bars.
1: Clar, reflexiona sobre moltíssims temes. La desaparició dels bars també em fa una reflexió, però de sobte també et pots trobar un article que és com fer un biquini perfecte.
0: Fantàstic.
1: Però també, o sigui, això a banda de l'anècdota, que evidentment pues et dona una recepta i dius, pues perfecte, perquè jo ara ho puc intentar a casa, bàsicament el que ve a reflexionar amb això és que molts cops, en molts bars, et fan un biquini amb pernil que és de fiambre barato, que no et posen ni mantega i que te'l fan com per sortir del pas, i que això respon com a una tendència de què està passant amb els bars, que està tot sent molt més doncs que capitalitzable tot, i si fan biquinis com a xurros, doncs en vendran més que si els fan amb mimo.
0: Clar.
1: Llavors està perdent una mica com la cosa de l'hospitalitat, que al final és un ofici que va d'això, d'acollir algú a casa teva, de ser hospitalari, de tractar-lo bé, de no fotre-li presses, perquè de vegades són les 7 de la tarda i...
0: Tenim segon torn, no?
1: Tenim segon torn, marxa, et deixem estar aquí fins les 9. Bueno, les 9 és que jo potser primer vull una canya, després unes birres, després... Bueno, trobo que és un molt bon llibre per reflexionar també sobre com nosaltres anem als bars, no? Vull dir que ho fem per inèrcia, però que també és una manera de polititzar-nos una mica.
0: Matar un bar, un assaig de Carles Armengol.
1: Sí.
0: Preciós per reflexionar sobre els bars i el que ens aporten a la vida. I deies, precisament, que anava de bars la cosa, i la sèrie és...
1: La sèrie es diu Rabalejar, una sèrie d'HBO.
2: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
3: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca. has parlat amb els del port, perquè si voldries fer 8 hores setmanals aquí?
4: Sí, sí, jo tinc una feina, ja ho sé, però hem de mirar...
0: Home, Ravalejà, n'hem parlat moltíssim, n'hem parlat moltíssim.
1: És que és una de les grans sèries d'aquesta temporada. Mm-hmm. Trobo que fa relativament poc que es va estrenar, però que encara és supervigent, i crec que si algú no la va veure quan va sortir, que va ser el mes de, no sé si juny o finals de maig...
0: Finals de maig.
1: Finals de maig, doncs crec que és un bon moment també l'estiu per recuperar-la, perquè és una sèrie que l'ha creada el Pol Rodríguez i l'ha codirigit a quatre mans amb l'Isaac i la Cuesta. Uh-huh. Llavors explica la història de Can Mosques, que és un restaurant familiar centenari del bar del barri del Raval de Barcelona, un restaurant que és respectat i adorat per absolutament tothom del barri, però que, com tants altres negocis de la ciutat, acaba en mans d'un fons voltor, un fons d'inversió, que té com objectiu bàsicament buidar tot l'edifici i accelerar doncs, aquesta transformació del barri.
0: De fet, en vam parlar molt a l'Aquí Catalunya amb el Pol Rodríguez, que és una entrevista per recuperar, o sigui, que parlem tot això, de com s'inspiren precisament en la seva història.
1: Clar,
0: i la gentrificació
1: i tot. Sí, és la seva història familiar que de fet es basa en el restaurant Can Lluís del barri del Raval, i és una història 100% verídica, que de fet tu vas a Can Lluís ara i segueix sent un restaurant com de tota la vida, o sigui, tu entres i realment crec que no es nota gaire el canvi, però és veritat que ara està en mans d'un rus perquè el va comprar tot el bloc un fons d'inversió, un fons voltor. I no és el mateix, vull dir que encara que sembli que sí, no ho és. I aquesta història, aquesta sèrie, a banda que, bueno, jo crec, no sé si estàs d'acord amb mi, però que genera un mal rotllo que flipes, perquè, o sigui, genera com un mal de panxa de dir, és que s'està morint aquesta ciutat.
0: Totalment, és que no, ja, tot canvia, no?, que això sempre es diu, però canvia, és que es cap a pitjor, perquè desapareix tot el que és l'essència del que hi havia i la vida d'aquestes persones, perquè moltes persones vivien d'aquest bar o anaven cada dia en aquest bar.
1: Sí, totalment. I també per això crec que combina amb el llibre que dèiem ara del Matar un bar, perquè...
0: Combina perfectament.
1: Sí, perquè crec que sèries com aquesta o llibres com aquest fan reflexionar sobre com nosaltres com a consumidors i com a persones que anem als bars o als restaurants també tenim molt poder de decidir doncs això, no? On anem a dinar, on anem a fer un beure i on decidim invertir els nostres diners però també el nostre temps i pues, potser val la pena investigar de qui són els bars, com et tracten, com et cuiden, què t'exigeixen, si et fan fora ràpid, si no, i a partir d'aquí doncs intentar fer un consum més responsable i que això repercuteix directament a la ciutat que tenim i que tindrem.
0: No, i ser conscient que la història del Pol i de la seva família de Can Lluís al final és la història de molts petits locals.
1: Clar,
0: i petits bars de la ciutat. Aleshores, l'oient, quan hagi llegit l'assaig, hagi vist aquesta sèrie, tingui un malestar que no pugui amb ell, haurà d'anar a un bon restaurant per treure tota aquesta penúria, no?
1: Sí, exacte. O sigui, jo crec que no està tot perdut i de fet, he decidit recomanar un restaurant del barri del Raval justament perquè crec que val la pena també que, bueno, dir a la gent que al Raval hi ha coses molt ben parides i per mi un dels restaurants que a mi em flipen i és dels meus preferits de Barcelona, que està al Raval, al carrer de la Riereta número 8, és Namindona, que no sé si el coneixes.
0: No el conec, però...
1: Doncs hi has d'anar, perquè és...
0: Faré cas a totes les teves recomanacions.
1: Després vull que em diguis què et sembla tot. Però és un restaurant mallorquí. Llavors el porta una noia de Mallorca i jo crec que tenen tot el que està bé de la gastronomia mallorquina. Que
0: no
1: és...
0: domino gens de la gastronomia mallorquina,
1: Doncs et diria gairebé que hi vagis a cegues, o sigui, vés-hi i demana coses i fliparàs.
0: Però dona'm alguna recomanació.
1: Per exemple,
0: jo només conec les ensaïmades.
1: Clar, ensaïmades no sé si fan alguna amb ensaïmada, potser sí, però a banda de les ensaïmades, tot el que és salat, diguéssim, tot el que és teca més de per dinar o per sopar, tenen de tot, tenen tombet, tenen coca de trampó, tenen pilotes, que són com les mandonguilles, que allà en pilotes.
0: Sí.
1: Tenen cargols amb herbes aromàtiques de Mallorca.
0: Oh, tenen cargols, a mi ja m'has guanyat, eh?
1: Sí.
0: No, clar.
1: Sí. Sí que en tenen ensaïmades, perquè les porten d'un poble d'allà, que ara... Ara m'he recordat, sí.
0: Perfecte, doncs aniré per provar les ensaïmades i em quedarem tot l'altre, jo crec.
1: Clar, tu has d'anar, o sigui, a descobrir, a provar les ensaïmades i a descobrir tota la resta, i a més, és un d'aquells bars que a mi m'agrada, perquè a banda que està tot molt bo, o sigui, tu vas allà i et fots un tiberi i sensació una mica com que viatges a Mallorca, el que m'encanta i que també volia reivindicar avui amb aquesta secció de com mig temàtica que he fet, és que la noia que ho porta et tracta molt bé.
0: Això
1: et sents com que estàs a casa d'algú que t'està cuinant.
0: Estàs benvingut.
1: Clar, et sents que ets benvingut. Sí. Llavors, això per mi és superimportant, perquè hi ha molts llocs, com a mínim a la ciutat de Barcelona, que és una gran urb i que realment es nota moltíssim la diferència de quan surts de Barcelona, però a Barcelona és molt complicat trobar un lloc on puguis estar a gust, on et tractin bé, on la persona que t'està tenent sigui també la persona que és la propietària del negoci, sí, i que no està allà de corrent amb mala cara, sinó que li va el negoci, li va la vida gairebé, no? I llavors, hosti, sents que estàs com a casa d'algú que t'està convidant, com si anessis a sopar a casa d'una amiga mallorquina que t'està proposant conèixer la seva gastronomia i la seva cultura, i trobo que el lloc també és molt agradable, és petitó, vull dir que de vegades, no sé si reserven, crec que sí, però potser val la pena reservar perquè potser tenen 4 o 5 taules,
0: vale,
1: però és un lloc que et fa sentir com a casa, i en un barri que pot semblar hostil de vegades, com és el Raval, trobo que Namindona és un molt bon lloc, és com un oasi.
0: Doncs allà que anirem, a aquest oasi, a plans combinats d'avui, tots centrats en els bars. Matar un bar de Carles Armengol és el llibre, Ravalejar, la sèrie de Pol Rodríguez, i Namindona, restaurant al Raval, un restaurant d'aquests petits oasis que no ha desaparegut. Paula Carreras, moltes gràcies
1: a
0: per
1: tu
0: aquests plans, i bueno, que tinguis un final d'estiu boníssim.
1: Igualment, vosaltres també.

0: El balcó.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
3: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
4: Només penso en tu.
3: Referents amb tu.
5: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del balcó. Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del balcó.

0: Avui al balcó l'acabem amb un home que de la sanitat pública ho sap tot. És un dels gestors sanitaris més, jo diria que imprescindibles, que tenim a Catalunya i a Espanya. Actualment presideix el Comitè d'Experts de Salut que ha format el propi departament. I ara, fa molt poc, ha deixat després de 23 anys la gerència d'un hospital de referència, Sant Joan de Déu, on els que hem tingut bebès hi hem anat a parar en algun moment o altre, segur, i on es tracten sobretot tota mena de malalties rares i patologies complexes. Doctor Manel del Castillo, benvingut al balcó.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Com està?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí avui.
0: Deixar la presidència d'un hospital de referència amb 150 anys d'història no és molt difícil. Ja sé que hi segueix vinculat, però ha deixat la primera línia. Això com ho porta?
1: Bueno, és una mica ambivalent. Per una banda, estic content, perquè és veritat que estic dedicant a altres coses que no, si no, no tenia temps, no podia fer tot. Estic en el CAIROS, que és aquest comitè per la reforma del sistema. Estic en algun tema de malalties rares, creant una fundació que es diu Úniques.
0: Ara en parlarem.
1: I segueixo a Sant Joan de Déu, tant a Espanya com a Europa. Per tant, tinc moltes coses a fer i estic molt il·lusionat. Però també és veritat que, clar, l'Hospital Sant Joan de Déu és una institució que és una màquina, és fantàstic, i cada dia passen coses i tens contacte amb els pacients, amb les famílies, és extraordinari. Però sí que és veritat que el dia a dia ja arriba un moment en què ja no és tan, ja creus que ens hem dedicat a altra cosa, i sobretot has de deixar espai. Hi ha gent bona, boníssima, l'equip és un equip extraordinari, i per tant, cada cosa té el seu moment. S'ha de saber també sortir dels llocs.
0: Però això que els metges barra gestors us costa molt abandonar.
1: No,
0: i jubilar-se,
1: sí,
0: és que no podem parlar de jubilació.
1: Sí, jo el que he fet és canviar de feina, no? És veritat que per un motiu d'edat també, però sobretot perquè crec que s'ha de deixar espai a gent jove que faci coses i equips que tinguin pues, noves idees. I jo puc dedicar-me a coses més, no tant del dia a dia, no tan operatives, sinó ajudar des d'una posició més com de govern institucional a fer coses, diguem, que necessiten més perspectiva.
0: Com era Sant Joan de Déu quan s'hi va posar al capdavant fa 23 anys? Que no és molt, però sí que és bastant temps, bueno, perquè canvien les coses en sanitat.
1: Mire, jo vull començar per dir-li una cosa. L'altre dia em van fer un homenatge i em van regalar els meus companys de comitè de direcció, em van regalar una petita escultura customitzada, no? I van posar una frase que a mi m'agrada molt, i és no lo estropeo. Què vull dir? Jo he estat 23 anys a l'hospital, l'hospital han canviat coses, lògicament, no? En 23 anys faltaria que no canviessin coses, com a tot el sector. Segurament el nostre hospital, inclús jo diria que més, perquè és un hospital que, com que té molta agilitat, pues ens hem transformat molt, i ara és un centre de caràcter internacional, i abans era un àmbit d'àmbit local, no? O autonòmic, no? I ara és veritat que rebem pacients de tot arreu, etcètera. Això és veritat. Hem crescut en coneixement, en ciència, en edificis, però el més important s'ha mantingut. I per això jo sempre dic, jo me'n vaig content d'una cosa, no vaig espatllar el que funcionava. I funcionaven dues coses o tres coses importants. Primer, és un hospital amb un propòsit molt fort, molt potent, molt clar, que tothom ho coneix en l'hospital. Un propòsit que es va definir fa 500 anys. Quan va començar l'Ordre de Sant Joan de Déu. Recordeu que Sant Joan de Déu és un hospital que és de l'Ordre. Una ordre que queden molt pocs germans, però que, bueno, que segueixen
0: l'Ordre. Sí, segueixen de l'Ordre.
1: Sí. I això es va definir fa 500 anys, que és cuidar i curar de forma humanista a persones vulnerables, en aquest cas nens, per intentar ajudar a fer una ciutat més justa. No? I això ho sap tothom en l'hospital. El propòsit s'ha mantingut. La segona cosa que s'ha mantingut és el compromís de la gent en la institució. Jo, quan vaig arribar fa 23 anys, eren 900 i pico. Ara són 4.000.
0: Parlem de metges, de tot el
1: personal
0: sanitari.
1: Metges, infermeres, sí, tot el personal. Ja és altament compromès. Porten la samarreta tatuada. Són gent que s'estima molt l'organització, que estan disposats a qualsevol cosa.
0: És veritat, dels que m'he creuat de Sant Joan de Déu. És l'orgull.
1: L'orgull. Són una institució en ànima. I que la gent se sent molt, molt contenta i molt... Jo diria que massivament. Cada dos anys mesurem el compromís de la gent. I nosaltres tenim en la categoria, són quatre categories, a tots els hospitals, a totes les organitzacions, sempre hi ha quatre categories de professionals, que són, un són els enamorats, altres són els Enamorats Crítics, que és un grup molt interessant. Que
0: diu, important. La crítica és importantíssima.
1: Sí. M'estimo molt, però això no funciona, això s'ha de millorar, està molt bé. Després estan els Escèptics, que ja va escoltar, que m'explicaran. I després està el que nosaltres diem la unitat de cremats, que no hi ha res que fer, que hi ha gent... Nosaltres en aquesta unitat de cremats tenim molt poca gent. I tenim, en les dues primeres categories, el 76% de la gent. Molt per sobre d'altres enquestes que hi ha. No? Mm. Per tant, el compromís no és només una opinió, és una realitat, és altament compromís. I la tercera característica és la compassió. Nosaltres utilitzem aquesta paraula, algú pensa que és com si fos una virtut cristiana. No,
0: De no parlem de la compassió clàssica, sinó de l'empatia.
1: De l'empatia en acció. Que és la compassió és això, no només posar-te les sabates de l'altre, sinó fer coses.
0: Llavors,
1: clar, nosaltres tenim tres C's, compromís, compassió i propòsit o causa.
0: Com es nota que ha estat gerent 23 anys aquí? Causa, tres
1: C's. Causa, compromís i compassió. I això jo ja m'ho vaig trobar i jo estic satisfet de que en tots aquests anys, malgrat que ha canviat molta gent, això no s'ha espatllat. I per tant, què ha passat? Pues han canviat coses, però lo important s'ha mantingut.
0: Clar, i a més segueixes vinculat a un dels projectes que se t'il·lumina la cara quan pronuncies, no? Que és el projecte, la Fundació Úniques, que hauríem d'explicar què és, està molt relacionat amb les malalties minoritàries, que ha fet que, no sé per què, pel balcó han passat moltíssims casos que acaben a Sant Joan de Déu de famílies de tot el món, amb malalties que no se'ls investiga prou, les farmacèutiques no aposten, però allà tenen un racó d'esperança, una llum amb Sant Joan de Déu. Això, com sí, neix Úniques i com es convertirà en una fundació?
1: Úniques neix en el 2020. Quan van sortir tota aquella cosa que deien dels PERTES, nosaltres vam presentar, vam intentar presentar...
0: La pluja de diners era els PERTES, sí, és la manera de dir-ho.
1: Sí, allò quan havia tots aquests diners europeus, els PERTES, projectes grans i tal, nosaltres vam intentar que ens donessin un PERTE. Al final no van aconseguir un PERTE, però sí que van aconseguir posar en marxa un projecte que pretenia donar una resposta integral als problemes dels nens i nenes amb malalties minoritàries. Que bàsicament, explicant-ho així molt ràpid, que és una cosa que podríem parlar molta estona, però molt ràpid és, aquests nens, primer, nenes, molts, la meitat, no tenen diagnòstic, sembla mentida, saben que tenen una malaltia, saben que tenen epilèpsia, per exemple, però no saben quina és la causa. I el que no té diagnòstic no té pronòstic. I, per tant, per les famílies això és terrible. La segona cosa és que el 95% no tenen tractament específic. Només es pot donar tractament simptomàtic, que això és terrible. Entre altres coses, són malalties complexes, la majoria d'origen genètic, però moltes vegades no és que no es pugui desenvolupar una teràpia, és que el problema és que no s'investiga, perquè són tan pocs que no surt a compte. I la tercera característica és que els malalts estan perduts pel sistema, perquè hi ha pocs centres que tinguin el coneixement i aquests nens neixen on sigui. No? I llavors tarden molt de temps en arribar al lloc que toca. Per tant, aquestes tres coses és el que pretenien solventar en Úniques. Llavors van aconseguir que el Ministeri de Sanitat, després de donar moltes voltes en FEDER, que és la Federació Espanyola d'Enfermedades Rares, i nosaltres, van aconseguir una ajuda europea de 46 milions per crear una base de dades federada, que li diem, una base de dades que podrem compartir les dades de tots aquests pacients.
0: És molt o poc, 46?
1: 46 són molts diners.
0: Perquè em perdo amb tants
1: milions. No, està molt
0: està bé.
1: I això hem aconseguit que 30 hospitals posarem en marxa aquest mes l'aplicatiu aquest per compartir les dades. Importantíssim, perquè en malaltia minoritària, si no tens número, no pots investigar, no pots millorar. I això està bé, però el problema és que el diagnòstic i les teràpies i tot aquest tema que nosaltres li diem navegar pel sistema, això en aquest moment no ho fa ningú. Perquè el Ministeri de Sanitat a Espanya, curiosament, som un país federal incomplert, no té competències en atenció sanitària. Fem-ne una cosa contradictòria. Sí. Però les competències són de les comunitats. Però, clar, per les rares necessitem un volum, un perímetre més gran que una comunitat. Llavors, per això crearem aquesta cosa que és la Fundació Úniques, que és un instrument nou que es posarà en marxa, espero, les primeres setmanes de juliol, que constituirem la Fundació.
0: Ja,
1: la Fundació, per intentar això que dèiem, millorar el diagnòstic, millorar les teràpies i ajudar els pacients a navegar. I les teràpies, si després em vols fer alguna pregunta, hi ha coses molt i molt interessants.
0: No, vull fer la pregunta de qui hi ha compromís, evidentment, de l'equip mèdic, sanitari, compromís, no? Ara parlàvem d'aquesta pluja de diners, i les farmacèutiques.
1: Les farmacèutiques...
0: No ajudaran, és a dir, no els hi surt a compte, és evident.
1: No els surt a compte, és un fallo de mercat. O sigui, el model de les farmes, i no és que siguin bones ni dolentes.
0: Però un raconet dels guanys que tenen, que són molts, per què no el destinen?
1: Això és el que volem. La farmaindústria, l'Associació de Farmacèutiques a Espanya, ja ens ha dit que volen entrar en la Fundació. O sigui, per tant, ells estan disposats a ajudar. Però hem d'entendre que el model en què es fan els medicaments al món, no a Espanya, al món, és s'inverteix molts diners per fer desenvolupar una teràpia, moltes queden pel camí, només unes poques arriben, i després com es recuperen aquests diners? Doncs venent fàrmacs. El Clar. Problema és que, en aquests casos, quants nens hi ha, per exemple, de SPG50, que és una malaltia que ara estem nosaltres tractant? Hi ha 4 a Espanya. I no sé quants al món, però clar, en 4 no recuperaràs mai els diners. Llavors, aquest model que funciona o funcionava bé per les malalties que són prevalents, per les rares no funciona. I per això hem de fer una cosa diferent. I per això neix Úniques.
0: Clar, no recuperaran els diners, però guanyaran tota la... l'estima social. Ja sé que és naïf, això que dic, però...
1: Sí, sí. Té impacte social, però no té impacte econòmic. Però per això neix Úniques. Úniques el que fa és... hem detectat, gràcies a un acord que hem fet amb una fundació americana, 220 teràpies que ja estan descobertes, desenvolupades, o sigui, que ja les podrien tractar, però que ningú les fabrica perquè no surten a compte. Això és terrible.
0: Això és terrible.
1: Terrible. O sigui, a mi una mare em va dir que el meu fill no tingui tractament és una desgràcia. Però que tingui tractament i no li pugui tractar és una injustícia que no puc tolerar. I això,
0: clar, aquesta segona situació és...
1: És inacceptable.
0: Sí, respirable. Sí, no, sí.
1: I per això ens hem posat en marxa. Hi ha una frase d'una activista americana que a mi m'agrada molt, que és la frase d'Úniques. És d'Àngela Davis.
0: D'Àngela Davis, sí.
1: Que diu, no hem vingut aquí, la dic en castellà, Venga. No hemos venido a aceptar lo que no se puede cambiar, sino a cambiar lo que no se puede aceptar. I aquí estem. No hem vingut a canviar lo que no es pot acceptar. No es pot acceptar que les teràpies descobertes no arriben a nens. I per això neix Úniques, per rescatar aquestes teràpies. I ja han començat. No és una cosa de futur. Ja des de l'Hospital Sant Joan de Déu estem ara mateix en 5 teràpies que hem començat a fabricar en format petit. No necessitem...
0: 5.
1: 5 de moment. Però 5 teràpies són
0: molts.
1: No,
0: moltíssim, sí, sí.
1: I a tractar nens, SPG50, ara començarem en CTNNB1, seguirem en la fora, una sèrie de teràpies. Això és meravellós. Això dona sentit a una vida professional, treballar un projecte com aquest.
0: Imagina't, estem parlant amb el doctor Manel del Castillo, segueix, encara que no estigui en primera línia de l'Hospital de Sant Joan de Déu, i està vinculadíssim i amb aquesta Fundació Úniques, però és que us han carregat a Sanitat, a un grup de savis, sou 12, no?
1: Ara ja són
0: 15. Els 12 del Patíbulo, no, són 15.
1: Ara ja 15, perquè hem incorporat joves.
0: Ah, això està molt bé.
1: Sí, perquè eren tots experts, més per viejos que per diablo, que decían.
0: Clar, no? És un comitè d'experts, si ho explico bé, no, que ha creat el Departament de Salut, amb un repte impressionant, no? Que és modernitzar, reciclar, no sé quins...
1: Reformar
0: la sanitat pública.
1: La sanitat pública.
0: I tot això, tenim els metges en peu de guerra. Tu ets metge.
1: Jo soc metge, sí, sí.
0: No t'ha agradat que diguin peu de guerra, però estan en peu de guerra i no se senten escoltats.
1: Sí.
0: I ja no sé per on començareu.
1: Sí, bueno, nosaltres no estem en el dia a dia, eh? Això,
0: ho sé,
1: diguem,
0: ho sé,
1: nosaltres
0: però
1: som un grup
0: el context
1: que,
0: és el context.
1: Que estem intentant... O sigui, la nostra frase és reformar per preservar. O sigui, nosaltres creiem, o jo crec personalment, que el sistema sanitari, que és una joia que tenim en aquest país, està en risc. I la gent ho ha de saber. No només el sistema sanitari, tot l'estat del benestar està en risc. I jo crec que està en risc perquè no perquè no fem bé les coses, no perquè no tinguem professionals, no perquè no tinguem diners, dediquem molts diners en això. O sigui, aquesta idea de
0: no
1: que...
0: són els diners?
1: No són els diners, no. Ja sé que la gent això diu, no són els diners, però la gent diu, per què no funciona? Falten metges, falten diners, s'està privatitzant. Oi que ho he sentit, això?
0: Pues és jo, un equilibri entre població i número de metges?
1: Jo qüestiono les tres. Ni falten
0: les
1: tants
0: tres.
1: Diners, ni falten tants metges, ni s'està privatitzant.
0: Però les tres és quan tu treballes massa i no estàs ben pagat?
1: No, dic les tres. Qüestiono les tres. Les tres.
0: Ah, vale. Entès les tres, imagina't.
1: No. Les tres...
0: Les tres són importants, les tres
1: causes. Les tres coses no són veritat cap de les tres. La causa no és aquesta.
0: Quina és?
1: La causa és que tenim un model molt... amb una organització catastròfica.
0: Burocràcia.
1: I el mateix que li passa a molts altres serveis públics. O sigui, nosaltres tenim un model molt garantista que resolem molt bé les coses complexes. Si tu tens un càncer, una malaltia greu, has d'anar al sistema públic i t'atendrà bé, i la gent tothom ho sap. Però si tens un lumbago, igual t'estàs 4 mesos perquè facin una ressonància.
0: Les llistes d'espera.
1: Per què passa això? Perquè té un model totalment burocràtic. Som una anomalia en Europa. I la llengua ha de saber. Ja sé que són temes molt tècnics.
0: Vols dir que França, Anglaterra, Itàlia van més ràpids?
1: Anglaterra no està en el millor moment, tampoc, no, en Gran Bretanya. Però Europa, tota Europa està reformant-se. Tota Europa. Per fer front... O sigui, aquí tenim un problema greu. Hi ha una crisi, un impacte terrible de la demanda. Està creixent d'una forma tremenda, sobretot per l'envelliment i la cronicitat. Ja no tenim la població que tenien, molt més gran, molt més crònica. És fruit de l'èxit. Vivim més, però clar, no vivim en plena salut. L'esperança de vida en salut està en 63 anys, en 80 i pico de vida, però de vida saludable no tanta, perquè arribem a grans, però amb moltes goteres, no? Llavors això és un canvi, i el sistema no estava preparat per això, i per fer front a aquest canvi, que ha canviat, no té res a veure, la Llei General de Sanitat es va aprovar fa 40 anys. I des de llavors no ha hagut canvis. Europa ha fet molts canvis, nosaltres no hem fet cap, perquè estem trabats.
0: Anem endarrerits i burocràcia.
1: I llavors, per fer front a aquesta tremenda onada de canvi en la demanda, i necessitat d'integració i tal, tenim un sistema molt rígid, molt burocràtic, molt raro dins de lo que és Europa. Vamos, no és
0: raro. I és fàcil d'arreglar?
1: És molt difícil. Però no vol dir que sigui impossible. O sigui, hem de transformar el model organitzatiu.
0: Quantes vegades us heu reunit, els 15?
1: Ui, ens reunim contínuament.
0: Us barallau molt?
1: No, que va. Però, a més, és que els 15, en el fons, no creguis. No és que siguin més llestos.
0: És que m'agrada visualitzar-ho. Crec que pels oients està bé imaginar una taula de 15 experts intentant millorar la sanitat pública.
1: Un grup de nosaltres, jo, per exemple, que dic molt de temps, treballem cada dia en això del Kairos. Pro bono, no cobren res d'això. No hem volgut estar... Tenim absoluta independència. Per tant, podem dir el que creiem. I després, el Kairos, tenim la part més executiva que ens veiem cada setmana, i el Kairos gran que ens veiem cada mes.
0: Per què es diu Kairos?
1: Kairos és un... Kairos vol dir... és una paraula grega que és Déu...
0: És que no he tingut temps de buscar-la perquè he dit això era el grec, però...
1: Sí, hi ha dos déus del temps, Cronos i Kairos.
0: Ah, clar.
1: Cronos és el del temps cronològic i Kairos és el de l'oportunitat. Però Kairos, a més, és un acrònim. O sigui, realment, Kairos, l'únic que hem fet així interessant, perquè a més, el que hem fet és llegir els informes dels experts i intentar aplicar-los. Però l'única cosa d'inventiva que hem tingut és el nom, perquè és un acrònim que l'hem pensat molt, que vol dir Comitè d'Avaluació, Innovació, Reforma Operativa i Sostenibilitat del Sistema Sanitari, Kairos. I és el temps de l'oportunitat, és el temps de fer les coses. Si no fem res, el sistema s'acabarà degradant i perdent la confiança de la gent.
0: Et podrem anar trucant al balcó a partir de l'any que ve. Com van aquestes reunions? Podràs anar filtrant,
1: Ja hem posat en marxa coses, No és només un document d'experts. O sigui, nosaltres no...
0: Ja estem
1: actuant. La diferència d'altres comitès és que nosaltres no estem fent papers. Estem posant en marxa canvis.
0: Una última pregunta. Mai vas exercir com a metge de família, especialista? Quant temps? Sí.
1: Pues, uns 4 anys, aproximadament.
0: I què?
1: Vaig treballar
0: no
1: a urgències en diversos hospitals, a Lleida, a Can Ruti, a Mallorca, i després tenia una plaça, tinc una plaça en propietat, que es diu, del sistema sanitari a Mallorca.
0: Mallorca?
1: Sí. I treballava a un centre primari i a les urgències de Son Dureta. Sí, jo m'agrada fer de metge. Segueixo fent de metge de la meva família, que són els que confien, són així de...
0: Mira, jo ara t'he consultat sobre un dit que tinc blau.
1: I estar en un hospital com Sant Joan de Déu, estàs molt a prop de la realitat. Jo crec que no he deixat
0: de ser metge. S'ha de ser metge per gestionar i per entendre.
1: No és imprescindible, però és un avantatge que te dona.
0: 23 anys, al capdavant de Sant Joan de Déu, i ara un d'aquests 15 savis del Kairos, d'aquest Déu de l'oportunitat, a qui li desitgem molta sort, perquè de vosaltres depèn que tot quedi reformat i ben arreglat. Perquè només una cosa, quan algú ve i diu és un desastre la sanitat pública, què li dius?
1: No és un desastre, però tenim coses a millorar.
0: Perfecte.
1: Tenim molta... I en gestió es pot millorar.
0: I li hem de donar moltes gràcies. Això,
1: a vosaltres.
0: Ha de quedar a la sanitat pública i al doctor Manel del Castillo. Moltíssimes gràcies per ser avui al balcó. Bona revetlla.
1: Moltes gràcies. Intentarem passar-ho bé.
0: Gràcies.
2: Ser Catalunya, Barcelona.
0: Ara aquí a les freqüències de Ser Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant el balcó, ho feu a través de les freqüències de la Ser de tota la vida.
2: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla Sercat, heu de canviar les que posen Ser, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena Ser si ho esteu fent per internet.
3: El balcó.
4: Joan Garcia.
5: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
4: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
5: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elche, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
6: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
7: És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
8: no, ja estic d'acord.
6: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
9: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
10: És estiu.

Benvinguts a la graderia del balcó. Amb Cancelo ja presentat, ara sí, al Barça només li falta una peça, el 9. La porta de Julián Álvarez encara no està tancada del tot, però Deco ja comença a treballar amb algunes alternatives. Som dijous, 19 d'agost, amb el Toni Suárez del control tècnic. Falten 11 dies de mercat intensos a Can Barça.

0: I quan passa un minutet de 8:45 de la nit, arrenquem la graderia del balcó parlant del Barça, que ara ja sí, està centrat en el debut a la Lliga d'aquest diumenge a 9:45 de la nit, el Martínez Valero contra l'Elx. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Núria, bona tarda.
0: Avui el nom propi a Can Barça ha estat el de João Cancelo, perquè avui sí, Santi ja ha estat anunciat i també presentat com a nou jugador del Barça.
1: Per tercera vegada. Les dues anteriors com a cedit, avui ja en propietat fins l'any 2029, assignat per tres temporades. Cancelo té el rècord i l'orgull de ser el futbolista amb més presentacions de la història del club. João Cancelo ha estat acompanyat de Jorge Mendes, que s'ha reunit amb el club, és també el representant, per exemple, de Marc Casado, que ha d'activar la seva sortida en els propers dies, però avui tocava dia Cancelo, que diu que ja està per posar-se a les ordres de Hansi Flick.
2: He parado mucho tiempo, la verdad. He tenido 2 semanas de vacaciones y luego empecé a entrenar, pero eso del míster contar conmigo, tienes que preguntarle a él. Però jo estic llest per a jugar.
1: Un Cancelo que ha explicat que va ser molt especial, molt emotiu per ell guanyar la Lliga, que era el títol que volia guanyar amb aquesta samarreta, la del Barça, que sempre ha volgut vestir, i que va poder doncs guanyar aquest títol de Lliga i que ara el Barça ha d'aspirar a tots els trofeus aquesta temporada.
2: En la segunda parte de esta temporada pasada pudo lograr un título con el Barça y me quedé muy feliz porque era un sueño que tenía de niño. Y me quedaba esa liga también para tener las que quería en el currículo. Y bueno, pero el amor por el Barça, de representar el Barça, siempre es el mismo. Y estoy muy feliz de estar aquí.
1: Explica't que s'identifica molt amb la manera de jugar del Barça. Ja ho havia fet en les anteriors presentacions, ho recordo, la penúltima, va ser fa 6 mesos, per tant la tenim recent, i sempre diu que és el club de la seva vida, on sempre havia volgut estar, des que va estar al València, ho va intentar i no va poder fitxar pel Barça, i que s'identifica molt amb la seva manera de jugar. Avui ha recordat a Dani Alves, ha dit que ha estat el seu únic ídol al futbol, que hi ha grans jugadors al lateral dret, però el seu referent és Dani Alves, i sempre s'havia identificat amb la manera de jugar del Barça i de Dani Alves, i ha explicat que Rodri, en les converses que ha tingut amb Cancelo, perquè recordem, es coneixen del Manchester City, també li ha explicat que s'identifica molt amb la manera de jugar del conjunt blaugrana.
2: El de Rodri, creo que es un jugadorazo, ha ganado un balón de oro hace poco y creo que él se podría adaptar a cualquier equipo y decidió venir aquí. Eso es una persona que le gusta estar aquí, le gusta el club también. Yo creo que también, como yo, se identifica mucho con la forma que es el Barça, que juega el Barça. Y entonces yo creo que el Rodri, si está bien, será seguramente una pieza clave de nuestros éxitos.
1: I per últim, motiva al portuguès Cancelo jugar i guanyar contra un altre portuguès com Mourinho?
2: Me motiva a ganar a quien sea, no solo al Madrid, como a todos los equipos que juegan contra nosotros. Porque soy un tío competitivo, soy un tío que gané muchas batallas de mi vida. Yo soy un tío que me gusta no solo ganar al Madrid, pero ganar a cualquier equipo que nos enfrente. Y creo que tenemos un gran equipo para competir con cualquier uno.
1: El seu somni és guanyar la Champions, però poc a poc, i bona lletra, ha estat la tercera presentació de João Cancelo amb la samarreta al Barça i l'última.
0: Clar, Santi, Cancelo ha dit que està per jugar ja d'allà. Clar, l'hem d'esperar diumenge o és massa just?
1: Per mi és massa just, perquè no sabem si estarà inscrit. Per un tema de timings, potser no arriba el permís de feina a temps, o és que no sé, és l'únic que em balla de si estarà inscrit. Els altres sí que diuen al club que estarà inscrit sense cap mena de problema. Cancelo no ho saben. Si està inscrit, jo crec que arrencarà des de la banqueta, que no el volem de titular, i que la titularitat l'ocuparà Alejandro Valde.
0: Just ara t'anava a preguntar, Santi, precisament per això, perquè cada estiu aquestes dates estem pendents de inscripció amunt, inscripció avall, si els fitxatges podran jugar, si no. Aquest estiu, si més no aquesta hora de la tarda, sembla que tindrem tranquil·litat i que el Barça, ho deies, els podrà inscriure, eh?
1: Esperem que sí. Això és el que confia el club. Ara mateix té 18 jugadors inscrits. Dels 18, 3 estan apartats perquè han de buscar una sortida. Per tant, en tindria 15. I hi ha 2 porters. Per tant, de camps ja serien 13 de primer equip. Però sí, diu el Barça que a les properes hores, a partir de demà, ja tindrem els futbolistes que pertoca inscrits. A Rodri, a Gordon Adeyemi, els fitxatges, estaran inscrits. Hi haurà d'altres inscrits amb el filial: Xavi Espart, Álvaro Cortés, Bisibu, aquest futbolista que ha incorporat el Barça de la Lliga Belga. I la previsió del Barça és que estiguin tots, i ho comparteix la Lliga també, creuen que no hi haurà cap mena de problema, per tant concorden totes dues versions aquesta temporada, és que abans del primer partit contra l'Elx de diumenge a 9:45 de la nit estaran tots inscrits.
0: Clar, Santi, ara ha arribat Cancelo, ha arribat Rodri, al Barça li falta un meló, que és el del 9, han sortit Ferran Torres, ha sortit Lewandowski, sembla que l'opció Julián, no, Santi, s'acaba de tancar pràcticament del tot, però clar, aquí el Barça té deures a fer i hem de veure com acaba tot plegat.
1: A veure què passa el cap de setmana amb Julián. Jo ho vull veure.
0: Si Julián no tanques la porta, eh?
1: El club no. El club fins dilluns l'espera. Això és el que ens diuen des del Barça. Jo continuo pensant que el Barça, perquè l'Atlético no li vendrà a Julián, el Barça no obtindrà a Julián Álvarez. Però el club, el que et diuen, i això és informació, després cadascú... O sigui, jo crec que és impossible, per no dir molt difícil, que el Barça fitxi a Julián Álvarez. Però això és la meva opinió. Quan tu consultes a fons del club, el que et diuen és que encara no està descartat i que fins dilluns calma. Per tant, en el fons de l'ànima d'algú dels que dirigeix els despatxos del Barça, esperen un moviment de Julián aquest cap de setmana. Veurem si es produeix o no, jo ho veig molt difícil. Julián Álvarez ja sap de veu de Gilmarín que ni per 499 milions d'euros el deixen sortir a Barça i Real Madrid, per tant jo ho veig difícil. Però la informació que ens diuen des del club és que esperem que s'esperen a dilluns, que fins dilluns no descarten Julián Álvarez. Això no vol dir que el Barça no estigui treballant en un pla B. Ho està fent, de fet, des de l'inici del mercat. Ja hem explicat a l'antena de SER Catalunya, ho vam fer abans que comencés el mercat, que la prioritat era Julián Álvarez, però que hi havia alternatives, i una de les alternatives que més agradava era Lautaro Martínez. L'operació a Lautaro Martínez és complicada, perquè és anar-li a fitxar el número 10, capità, buc insigne de l'Inter de Milà, a dia 20 d'agost, per tant, a 10 dies de tancar el mercat, és difícil, però és un dels noms que agrada. Hi ha d'altres, hi ha 3-4 opcions. Luis Suárez, per exemple, que havia sortit de l'Sporting de Portugal, va ser un oferiment dels seus agents al Barça i no contemplen fitxar Luis Suárez de l'Sporting de Portugal. Tampoc és que hi hagi hagut grans moviments o grans consultes per altres futbolistes com Mikel Tadze, com altres noms que han anat sortint.

0: acceptar-ho, sí que ens consta que agrada, sabent el complicat que és l'operació, sabent també el complicat que és l'operació de Julián Álvarez, i el que ens diuen és que volen reforçar la posició del davanter, alguna cosa faran, però que no fitxaran per fitxar. És a dir, no malgastaran diners per un futbolista si no veuen clar que ha d'arribar aquest futbolista i rendir bé al pla que té futbolístic Hansi.
1: Doncs a 20 d'agost el Barça encara ha de tancar aquesta carpeta del nou, per tant fins al cap de setmana pendents del que pugui passar amb Julián, i si no, ens ho explica el Santi Ovalle, el Barça ja treballa amb alguna alternativa. Santi, moltíssimes gràcies, t'esperen uns dies intensos.
0: No, ja n'hem tingut de pitjors.
1: Això és veritat.
0: Mercats. Sí, això és veritat. Ja ho tenim tot ben apamat, la majoria de la feina està ben feta, falta rematar-ho amb el nou i sense acabó.
1: Una abraçada, Santi.
0: Adéu, Núria, fins demà.
1: Passen 9 minuts de 8:45 de la nit, una petita pausa i més coses a la graderia.
2: La graderia del balcó.
3: Hola, esto te interesa.
4: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
3: ¿Y lo del sorteo?
4: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
5: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Aparador. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
6: Tiri, tiri, tiri.
7: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
6: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
7: ¡Qué buen servicio!
6: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
1: Quatre minutets i arribarem a 8:45 de la nit. El Barça, ho comentàvem, debutarà aquest diumenge, però la Lliga ja està en marxa des del cap de setmana passat i a dia d'avui, a aquesta hora, el líder és l'Espanyol. Un Espanyol que aquest diumenge rebrà ni més ni menys que el Real Madrid de José Mourinho a l'RCD Stadium. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda, Núria.
1: I a la prèvia d'aquest partit, avui, el que t'hi jugues, hem tingut un gran protagonista.
8: Sí, hem pogut parlar amb Unai Núñez, central basc, que ha arribat a l'Espanyol per reforçar la defensa. Un Unai que tindrà una tasca important en aquest Espanyol-Madrid, que serà ni més ni menys que aturar Vinicius.
9: Vini és, bueno, yo creo que lo ha demostrado ya muchos años, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y pues bueno, es difícil de parar, pero bueno, nosotros intentamos hacerlo nuestro trabajo y pues alguna patada o alguna faltita pues le caerá, él se quejará. Yo no soy de los que busca jaleos dentro del campo ni nada, ni fuera tampoco. Yo intento hacer mi partido, que es que no meta ningún gol y que pues eso, él no los meta o que no tenga ocasiones de gol.
8: Unai va arribar fa una setmana a l'equip blanquiblau cedit del Celta de Vigo i tot i fer poc que està a les ordres de Manolo, ha reconegut que de moment li agrada tot del tècnic.
9: Pues todo. Y lo que más me llama la atención es la intensidad con que lo vive, con la manera en la que pide de apretar a los jugadores de arriba. Luego también estamos trabajando la salida de balón, el lateral o uno de los laterales que se cierre más para poder dar una salida de balón. Bueno, la verdad que hay muchas cosas que me gustan.
8: L'Espanyol Madrid és dissabte 9:45 de la nit. Un Espanyol que, per cert, ja té patrocinador, serà Arc Tempus, un grup vinculat al món de l'inversió immobiliària, entre altres, i que ha generat polèmica entre els aficionats pericos.
1: Gràcies, Laia. Cap a Girona.

0: I demà arribarà el torn del Girona, que jugarà el segon partit de Lliga. Ho farà a les 9 de la nit contra el Còrdoba. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: Però més enllà del partit, el Girona té molts fronts oberts al mercat de fitxatges. Comencem parlant de sortides, Arnau, perquè un jugador que fa les maletes és Ivan Martín.
1: Sí, marxarà del Girona per jugar al Racing de Santander, un fitxatge que s'hauria de fer oficial les properes hores, ja que el jugador ja és a Cantàbria i que s'ha tancat per la xifra de 3 milions d'euros més un en variables.
0: I un altre, Arnau, que pot tenir el futur lluny de Girona és Minsu.
1: Sí, el Rangers es vol fer amb el jugador del Girona i vol pagar la seva clàusula de 10 milions d'euros. Ara mateix depèn d'ell la decisió del jugador, però tot apunta que efectivament marxarà. Tant ell com Ivan Martín, recordem, per això van ser titulars el diumenge i de fet Minsu va ser un dels millors de l'equip.
0: I veurem com acaba la situació d'Arnau Martínez. Ja us hem explicat aquests dies que ell ho té tot acordat amb el València, però falta l'acord entre clubs que ara mateix està lluny de resoldre's i avui Arnau ha parlat el representant del jugador.
1: Sí, assegura que es troben en un punt mort per culpa de la passivitat del club, ja que no li han ofert una renovació del seu contracte, però tampoc han fet cap esforç per negociar amb els altres clubs que es volen fer amb el jugador. Segons l'Anziotti, l'Arnau creu que està en un moment clau per la seva carrera i que no se sent recolzat pel club. Un Arnau que, tot i així, ha entrat a la convocatòria del partit de demà, juntament amb el propi Minsu, Àlex Moreno, que també té ofertes per sortir, i Benat, tot i el malentès de la setmana passada. Queden fora d'aquesta tant Unahi com Tsigankov.
0: Falten dies intensos al mercat del Girona, però, Arnau, a tot això, la bona notícia és que el Girona sí que ha tancat una nova incorporació.
1: Sí, té un acord tancat per l'arribada de Mauro Furtado. Es tracta d'un central portuguès de 18 anys que, si res es torça, arribarà al Girona els propers dies.
0: Gràcies, Arnau. Més coses a l'agradaria.

0: Barça va disputar el Gamper al Camp Nou. Demà serà el torn del Barça femení, Laia, que jugarà contra el Brighton al Johan Cruyff.
1: Sí, exacte. També com va passar ahir amb la selecció masculina, hi haurà presentació de l'equip i també parlaments on hi haurà novetats en la capitania. Era una mica un secret a veus, però Patri Guijarro passa a ser la primera capitana del Barça, seguida de Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham Hansen. Per tant, demà escoltarem a l'agradaria les paraules de Patri i també de Pere Romeu en aquesta primera temporada sense Alexia i on l'equip aspira als 5 títols.
0: Seràs tu, Laia, el Johan Cruyff?
1: I seré jo, sí.
0: I us ho explicarem demà a l'agradaria.
1: Exacte.
0: Gràcies, Laia.
1: A tu.
0: Al bàsquet.

0: aquí a la graderia del balcó, marxem cap a Manresa, cap a casa de la Sier Chaves. Què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: Avui venim a prop de casa teu perquè aquests dies els equips catalans de la Lliga Endesa ja es comencen a posar en marxa. Un d'ells, el Kitsanàs Manresa, que a Sier ho fa aquesta temporada amb moltes cares noves.
1: Doncs sí, un Manresa pràcticament nou. Només continuen 3 jugadors de la temporada passada. Han arribat 10 incorporacions. L'última, precisament, ho ha fet avui. JD Notay va ser escolta nord-americà de 27 anys i amb ell el Manresa dona per tancada la plantilla. Per tant, moltes cares noves, molta feina per davant aquests primers dies per començar a construir automatismes i donar forma a l'equip d'Ocampo.
0: El bàsquet t'ho està posant difícil amb els noms, així, eh?
1: El Barça i el Manresa. Mare meva.
0: I avui, Asier, estàs molt ben acompanyat d'un dels jugadors que continua amb Manresa aquesta temporada.
1: En Ferran Bassas, que és precisament un d'aquests 3 jugadors que continuen, va arribar al Manresa al desembre amb la temporada ja començada, renovat fins al 2028, i aquest estiu afronta per primera vegada una pretemporada completa a les ordres de Diego Campo, així que ja t'escolta, Núria. Ferran Bassas, a la graderia al balcó.
0: Ferran Bassas, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé, il·lusionat amb l'inici d'aquesta pretemporada i bueno, amb ganes, no, d'arrencar i de conèixer, d'anar fent grup amb tots els nous jugadors.
0: Com van, Ferran, aquests primers dies de pretemporada?
2: Bé, una mica com cada any, no? Retrobant-nos amb els que ja ens coneixem de l'any passat i a poc, doncs, anar coneixent els nous, que en són molts aquest any, no? Però bé, a poc, doncs, anar construint equip.
1: T'agraden a tu, Ferran, les pretemporades? Perquè, clar, són moments, són setmanes de molts entrenaments, de molt de físic, de competir poc.
2: Prefereixo la temporada en si, no? Prefereixo la competició, però evidentment és part del procés i és molt necessari i important, no? Jo crec que, i més ara, no? Que a més ens trobem en un moment de reconstrucció com a equip, de plantilla, i per nosaltres és necessari aquestes setmanes d'entrenaments, de fer coses també fora de la pista, no? Ja ho ha dit en Diego abans, no? De juntar-nos per dinar, per conèixer-nos, per saber més els uns dels altres, que això ajudarà a fer una bona química i el portar-nos bé com a grup fora de la pista ajudarà després a competir millor.
1: Ho dèiem, continueu 3 respecte a la temporada passada. Com veus l'equip?
2: Bé, veig que s'ha fet un molt bon treball que és l'estaf i el club per suplir les baixes que hi ha hagut. I veig un equip molt de físic, que s'ha fet una millora en quant a jugadors més físics o més atlètics, que és una mica cap a on va el bàsquet, no, actualment. Però a la vegada, doncs, jugadors amb molt de talent a totes les posicions i una plantilla potser un pèl més llarga que la temporada anterior, tenint en compte que jugar dues competicions, doncs, és molt exigent.
0: Aquesta és una pretemporada atípica, ho explicava en Ferran. Clar, com és arrencar amb una reconstrucció gairebé completa de la plantilla, com és el cas del Kitsanàs Manresa aquesta temporada?
2: Bé, és difícil i no ho hem de negar, perquè un equip, doncs, per construir un equip, per construir una manera de jugar, doncs es necessita temps, no? I com més jugadors coneixen aquesta manera en la que es vol jugar, en la manera en què en Diego vol competir, doncs requereix un temps i amb tantes cares noves, doncs requerirà això, no? Fer molt d'equip, fer moltes coses junts, implicar-nos, i els que ja hi som de l'any passat, doncs ajudar els nous.
1: Clar, al final són moltes cares noves, alguns conceptes que s'hauran de treballar des de zero, no?
2: Sí, però bé, d'això també es tracta, eh? I les pretemporades són per això. En Diego ho ha dit molt bé abans, que els que ja hi som de la temporada anterior, com som en Pierre, l'Hugo i jo, doncs tindrem molta importància en aquest paper, però també el que és l'estaf, no? Llavors, bueno, intentarem ajudar-los de la millor manera possible perquè es puguin adaptar i entre tots, doncs, fer un equip molt competitiu.
0: I a nivell d'objectius, ja pensant en la temporada, Ferran, veus el Manresa sent competitiu?
2: Sí, evidentment, sent ambiciosos, tocant de peus a terra i treballant, doncs, veig un equip que pot fer un molt bon paper.
0: Sé que em diràs, Ferran, que el primer, òbviament, és aconseguir la permanència, però quins objectius us plantegeu aquesta temporada? Veieu factibles els play-off?
2: L'objectiu és la permanència i hem de treballar per això.
3: I la Copa? Al final la temporada passada no va poder ser, però veníem d'una temporada en la que sí que es va poder competir per la Copa. Són dos anys està acabant realment, allà molt a prop de la vuitena posició. La Copa, fent una bona primera volta, ho veieu factible?
2: És que l'objectiu, més enllà de fer Copa, de fer play-off, de passar rondes d'Eurocup, l'objectiu ha de ser construir un equip que pugui competir al màxim. I això ens ho donarà el treballar dia a dia, el fer un bon grup. No podem pensar més enllà de l'intentar millorar i de jugar el millor possible, no? Dintre de les nostres capacitats.
0: Són dues temporades consecutives, Ferran, amb el Quitzanes Manresa acabant desè a la Lliga Endesa. Clar, això també demostra com de bé s'estan fent les coses en un club com és el Quitzanes Manresa, eh?
2: Sí, perquè a més els equips, no, amb pressupostos alts, veus que sempre hi ha algú que punxa, no? Sempre, per molt pressupost, si no fas les coses bé com a club, que és el que sí que fa el Manresa, no? Doncs acabes patint. I nosaltres, doncs, intentem des de la humilitat, no? Des del treball, des del sacrifici, lluitar i estar el més amunt possible. Però ja et dic, l'important ara mateix és construir un equip que pugui, doncs, donar el màxim dintre les nostres capacitats.
3: Quina creus que és la clau d'aquest club? La clau que aquest club funcioni també en una ciutat com Manresa?
2: Ho ha explicat molt bé abans en Diego, no? I el que ha dit, no, és que el club representa una ciutat i una comarca, no, que té unes característiques que són el treball, l'esforç, el sacrifici, amb una humilitat ben clara, no? I el club, doncs, segueix una mica aquestes característiques i les representa a tot arreu on va.
3: I l'equip? Quina serà la clau de l'equip aquesta temporada?
2: La unió que puguem tenir com a grup, el treball. Al final som un club petit i amb unes limitacions, però a la vegada, doncs, treballarem al màxim per poder explotar al màxim aquestes característiques, i la unió i el treball han de ser claus.
3: I a Europa, torneu a competir a l'Eurocup, ho ha dit el Diego, hi ha un grup molt, molt potent, molt complicat. On veieu el vostre sostre?
2: No, és que no ens hem de posar sostre, no? Però ja et dic, i segurament em repetiré, que hem de ser molt, molt treballadors, hem de fer un bon grup i hem de lluitar per arribar el més lluny possible, però evidentment tenint en compte que som el Quitzanes Manresa i que el nostre primer objectiu és la salvació a la CB.
0: I deixa'm preguntar-te també, Ferran, una mica a nivell personal, perquè tu vas arribar al Manresa al desembre gairebé, no?, com una solució per un moment puntual. Ara has renovat, continuaràs almenys fins al 2028. Creus que ara el teu paper dins d'aquest projecte ha canviat del tot?
2: Bueno, estic molt content d'estar aquí, de repetir, d'haver-me quedat. Quan vaig arribar venia d'una situació molt dolenta i el Manresa en Diego en concret em va canviar, no? I jo estic super agraït i ojalà pugui seguir aquí molts anys més, no? Però ara mateix, doncs, molt agraït de poder seguir aquí, de poder ajudar al màxim. El meu rol ja es anirà veient, però jo em sento molt important dins l'esquema de l'equip i et dic, com a veterà ara mateix que soc, junt amb en Pierre, doncs intentaré ajudar des de l'experiència, des de l'exemple, no? Liderar des de l'exemple, que això és una cosa que en Diego m'ho valora molt, i bé, ajudar els més joves i els nous.
3: Perquè sents que aquest any hauràs d'assumir una mica més de lideratge, com t'estàs sentint amb això?
2: Bé, molt còmode, i a més crec que és una característica meva que des de ben jove he tingut, no? Intentar ajudar els demés, intentar ser un exemple dins de la pista i amb això liderar. Hi ha molts tipus de líders, no? Però jo em considero, en aquest cas, un jugador que intenta ajudar els companys, que intenta ser exemplar i que intenta, doncs, des de la meva posició, ser important.
3: Al final, a la base, hi ha, bueno, la direcció, han arribat jugadors com el Lucas Beaufort, com el Rafa Villar. Continua, Lugo, com et sents amb aquesta competència?
2: Bé, jo sempre dic que la competència és molt bona. perquè ajuda a que hagis d'apretar encara més, que t'hagis d'exigir encara més, i això l'únic que fa és fer-te millor, no? El treballar al màxim, el tenir al teu costat jugadors amb talent i jugadors ambiciosos, doncs ens ajudarà els uns als altres, i evidentment la competència ha de ser sana, i tots volem jugar, tots volem ser importants, però buscant sempre el bé comú.
0: Ferran, ja per anar acabant, no sé si tu d'alguna manera sents que ara estàs en un dels millors moments de la teva carrera.
2: Bé, almenys és un moment en què sóc més conscient segurament de tot, no? Quan ets més jove vas una mica amb el pilot automàtic i no mires al teu voltant, no? Llavors jo ara mateix estic molt agraït d'estar en una situació com la que estic, i des de la meva experiència, doncs, poder ajudar els meus companys, poder liderar des de l'exemple, i bé, sí que és veritat que individualment, doncs, em trobo molt bé, físicament també, tot i l'edat que a vegades pesa, però no, molt, molt content de com estic i de com m'està responent el cos, i bé, sobretot que de cap tingui ganes i estigui motivat.
0: Doncs des d'aquí ens n'alegrem, Ferran, que estiguis gaudint tant del bàsquet de Manresa, així que moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a la graderia del balcó, i molta sort de cara a aquesta temporada que ara comença.
2: Moltes gràcies.
0: Fins aquí la graderia d'avui dijous. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit. Ara us deixem amb Hora 25 i l'actualitat esportiva, ja ho sabeu, a 11:45 amb el Larguero. Agafeu paraigües, que vagi bé.
4: La graderia del balcó. Núria Vilamala. Ser Catalunya, Barcelona.
5: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
6: És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
7: No, ja estic d'acord.
5: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
8: Format a la Masia de la ràdio.
9: Xique Rodríguez, Lleida, Manresa.
10: Doncs aquí el Lleida ha debutat malament, almenys està debutant malament en aquests
8: primers minuts. Ha vist passar molts entrenadors.
11: A mi em seguia quan era entrenador del Barça, bueno, i des que era jugador. Si més a més va amb samarretes del Ronaldinho per semblar més jove. No us enganyeu, és un abuelo.
8: I un any més, sí que renova i es renova.
12: El que t'hi jugues la liarem i ens divertirem.
8: Sí que Rodríguez torna al capdavant de l'univers que t'hi jugues. Escolta'l cada migdia a partir de les 12 a la cadena SER, i també liderant les transmissions dels partits del Barça a SER Catalunya.
12: I no et deixis el bar, que fem l'endemà dels partits de Barça i Madrid a les 11 del matí a YouTube de Catalunya al Món.
8: Què t'hi jugues i Sique Rodríguez. Una temporada més, referents amb tu.
12: No volíeu caldo? Doncs tres tasses.
4: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.